0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim amb Dani Martín, Cors 89, que rèiem abans de la pausa, perquè els que ja comencem a estar una mica més... comencem a tenir una edat, ja tenim certes coses que els nostres fills ens corregeixen, i el Dani m'ha corregit igual com em corregiria la meva filla, i m'ha fet gràcia perquè dic, sí, és que... Quan ja m'entra el nom d'una manera, Dani, ja no el sé canviar. I ja està, i ja l'hem liat, però em passa amb tot, amb les pel·lícules, amb els autors, amb no sé què. És curiós. Mira, una cosa que li hauré de comentar aquesta setmana al Pablo Mérida, però que també et comento tu, Dani, perquè tu ets un home que també t'agrada la cultura i sobretot els canvis socials, no? I és com la... Ja no entro en el tema dels crítics de cinema, que estan deixant molt pels terres la nova de l'Spielberg, que a mi em va distreure, a mi em va agradar. Potser perquè m'agrada la temàtica, però a mi em va agradar. Però me n'adono d'una cosa, que és que, mira, que un crític digui que no li ha agradat per això, per això i per això, cap problema. Encara que jo no estigui d'acord, però ho accepto. El Pablo Mérida no li va agradar gens. I dic, perfecte, jo entenc tot el que m'està dient. Però noto que hi ha unes ganes molt grans de la majoria de gent a saber molt de les coses. Llavors, que un crític de cinema digui Spielberg que ha hecho una mala pel·lícula, ¿vale?, però que cualquier hijo de vecino diga esto es basura, i dic, i tu què fas? Dic, i tu què saps fer? Tu saps fer una pel·lícula bé? Tu saps lo difícil que és fer una bona pel·lícula? No vull dir que no estiguin al seu dret de dir-ho, que ho està. Jo el que dic, Dani, és que la gent ja ha perdut... No sé si dir la vergonya, el punt d'honor, la prudència... Saps què vull dir, no?
1: Sí, bueno, pero hay un punto de... es el recurso fácil, ir aliados o aliadas. Plan,
0: sí.
1: Si digo una burrada, sí, la gente que no se atreverá a decirla y me va a seguir.
0: Sí, señor, me va a poner like. Sí, tienes razón, por fin lo dice alguien, ¿eh? ¿Qué tipo de cosa?
1: Pero por otro lado, creo que también hay un punto de no querer ver más allá. Y yo te lo digo, por ejemplo, desde mi punto de vista a la hora de analizar videojuegos.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Yo desde hace muchos años atrás, yo he analizado también todo tipo de juegos.
0: Uh-huh.
1: Y recordaré una vez que me pasó que yo trabajaba en una tienda de ropa,
0: ¿sí?,
1: y tuve que analizar el juego New Style Boutique,
0: uh-huh,
1: que era un juego de gestionar una tienda de ropa.
0: Sí.
1: O sea, tú imagínate, yo trabajaba en una tienda de ropa y para analizar el juego tenía que jugar un juego que tenía que gestionar la tienda de ropa.
0: Digo, es que arribo a casa y lo matéis, ¿eh?
1: Y dices, hombre... A mí personalmente me entró bien aquel juego, y te pongo este ejemplo que no tiene ningún
0: sentido. Sí, no, porque está divertido. Juego,
1: pero digo, hombre, pues no me hacía especial ilusión.
0: Mm.
1: Ahora, a la hora de exponerlo o de analizarlo, yo tengo una opinión, ¿no?, que es subjetiva total. Y yo puedo decir, pues mira, a mí me puede haber gustado más o menos.
0: Mm.
1: Pero es cierto que hay un punto que, aparte de todo el trabajo, como bien decías tú, ¿no?, lo que cuesta hacer, por ejemplo, una película, pues lo que cuesta también hacer un videojuego, que también sería tirar por tierra el trabajo de muchas personas, ese título, que a mí no me gusta, no significa que no tenga su público.
0: Efectivamente.
1: Y si a lo mejor a mí personalmente lo que me gustan son los gráficos, pues si ese juego no los tiene, bueno, pero hay otra gente que sí le gustará ese estilo.
0: Sí, señor.
1: O el aspecto sonoro, o sí, la jugabilidad, sí, sí, o la temática, o el género del juego. Entonces, hay un punto en que sí que es cierto que yo te puedo comentar las costuras, pero de ahí a tirarlo por el suelo, considero que igualmente, aunque haya una persona que nos escuche que diga, ostras, pues a mí me gustó, pues también se merece ese punto, aunque a mí no me gustara. Entonces...
0: Però no notes en general que hi ha més ganes com a societat, de dir que algo es muy malo o que lo ha hecho mal, que no, que ho ha fet bé?
1: Es fácil tirar por... Pero eso también incluso... con amigos, amigas,
0: sí, señor,
1: o sea, entre a nivel social.
0: Sí, sí, sí.
1: Cuesta mucho más dar una palmadita en la espalda y hacer un refuerzo positivo.
0: No, ni tan sols fixa't que et dic, perquè una palmadita en l'espalda pot ser interessada,
1: sí,
0: per dir, mira, le hago la pelota. Però jo parlo de dir, imagina't que estem parlant de la persona A, no? I estem B i C, bueno, D i D seria en aquest cas, perquè és Dani, comentant de la persona A, i no està la persona A present, el mèrit que tindria que parléssim bé d'A seria fabulós, perquè lo normal seria, oh, has vist lo que, i és que com ho tiene, perquè som més així, quan hauríem d'intentar lluar més les coses de la gent. I sí, les coses que es puguin millorar d'allò, però sempre crítiques constructives, saps? Però valorar més a la gent, parlar més en positiu de la gent, jo crec que seria necessari, no? independentment de que després t'agradi o no t'agradi més un artista, un músic, un el que sigui, no? Però hi ha molt com la tendència global, no? És a dir, és difícil ara criticar Bad Bunny, perquè tothom t'has de pujar a la moda de que vagi bé. I al contrari, no? És a dir, quan algú li va molt malament, ara és molt arriscat dir que et va agradar la pel·li de l'Spielberg. Doncs mira, jo és que ho vaig a la meva. A mi no m'agrada Bad Bunny i a mi m'ha agradat la pel·li de l'Spielberg. I ho dic sense cap problema. I no em vull guanyar la gent. Jo he d'expressar la meva opinió. Però no... Però ara hi ha com molta necessitat de que aquesta opinió vaya a caballo ganador, no? Sí. I perquè és una manera, com bé dius, d'això. I si es pot despotricar, pues molt millor, perquè llavors sembla que hi ha com el mal de muchos, consuelo de...
1: Pues fíjate que yo ahí animo a todo el mundo y nos lo diría a ti y a mí también, David, aunque creo que ya lo hacemos, pero así a nivel general. Simplemente mandar ese mensaje de intentemos en esta semana decirle algo bueno a alguien.
0: Molt bé.
1: Y veamos la reacción de esa persona. Pero desde un punto, como antes bien decías, que lo has matizado muy bien, no desde el peloteo.
0: Exacto.
1: No desde el interés.
0: Exacto.
1: Sino desde el punto de vista más sano posible. O sea, de decir, realmente poner en valor a alguien. Y ahí os digo, fijaros una cosa, su expresión. Fijaros cómo esa persona recibe ese mensaje. Porque además la otra es que encima no estamos acostumbrados y acostumbradas a recibir eso, ¿no? O sea, es algo bueno, un refuerzo positivo. Y de golpe es como, anda, gracias. Nos sorprendemos. Y es muy curioso cuando de golpe, yo lo pongo en práctica con el alumnado y de golpe les dices, oye, esto lo has hecho muy bien.
0: Sí, sí,
1: me has sorprendido positivamente.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Y se queda así como diciendo, hola.
0: Sí, sí, sí, sí. T'ho compro absolutament. Per això dic que quan parlem de quina societat volem, també pensem, és a dir, cadascú és lliure de dir, pues mira, això no m'ha agradat, tal, no sé què, si això està fantàstic, si jo això ho compro absolutament. Però que hi ha més coses, no? Que intentem ajudar-nos els uns als altres, jo crec que és important, no? en aquest aspecte.
1: Molt interessant. No ser tan destructius i ser més constructius.
0: Constructius totalment. Doncs aquestes són les coses que sempre intentem que vagin millor, però n'hi han d'altres, i veure què ens expliques avui d'aquests mons videojuegos i tot això, Dani.
1: Pues mira, te traigo, yo creo que más o menos nos da tiempo a un par de temitas.
0: Perfecte.
1: Y por un lado, los

una idea nova. Fer una sitcom, una comèdia de situació a l'estil anglosaxó, amb públic en directe, un animador, cava per als espectadors, i dos actors de l'Institut del Teatre fent-se la vida impossible en un pis de l'Eixample de Barcelona. La resposta de TV3 va ser, més o menys, un... I això per què? Doncs aquest per què va ser Plats Bruts.

Viatgem en el temps, fins a l'any 1998. A la televisió de Catalunya, les sèries de producció pròpia anaven pel seu camí i algú en algun despatx de la casa va rebre un dossier amb

0: Quan la productora Crampac va presentar el projecte de Plats Bruts a la televisió de Catalunya, ningú no creia que funcionés. La cadena no tenia cap mena de fe en el projecte i va costar molt que els responsables acceptessin tirar endavant aquella primera sitcom. No és que dubtessin una mica, és que senzillament no ho veien. Fins i tot el sistema de rodatge grava les seqüències cronològicament perquè el públic pogués seguir la trama, tampoc no acabava de convèncer la cadena. Jordi Sánchez, anys després, explicaria que volien portar unes 50 persones de públic amb un animador, donar-los una copeta de cava, i a la televisió els deien que no tenia sentit, que eren costos innecessaris. Però hi havia una persona que sí que hi creia. Qui ho va fer possible realment va ser Andreu Buenafuente. Va ser ell qui va creure en el projecte des del terrat, la seva productora. Buenafuente ja era llavors una figura emergent de la televisió catalana i tenia prou pes per defensar una aposta arriscada. Sort en van tenir tots plegats. La sèrie va ser, en essència, una coproducció entre tres potes. La companyia Crampac, la productora de Joel Joan i Jordi Sánchez, el terrat de Buenafuente i la pròpia Televisió de Catalunya. Dirigida per Oriol Grau i posteriorment pel mateix Joel Joan, Plats Bruts gira al voltant de la vida de dos personatges amb estils de vida totalment diferents, però amb un denominador comú, el pis on viuen. En López és un locutor de ràdio, té 34 anys, és apàtic, pessimista i hipocondríac. El seu company, en David, pertany a l'alta burgesia barcelonina i estudia per actor a l'Institut del Teatre, dues personalitats que xocaven de front en cada capítol i que feien riure precisament per tot el que les separava. El càsting, en canvi, no va ser cap aventura. Era gairebé familiar. Joel Joan i Jordi Sánchez ja s'havien creuat els passadissos de l'Institut del Teatre, igual que Mònica Glenzel, que faria d'Emma, i Lluís Villanueva, que donaria vida en Ramon. Un grup de gent que ja es coneixia, que havia compartit aules i assajos, i cada cop es trobava davant les càmeres d'una productora que ara sí tenia tot el suport necessari per rodar. Villanueva admetia que, quan li van proposar la sèrie, ni tan sols havia vist mai una sitcom. Un dia, el Joel li va dir que volien fer una sitcom i li va preguntar si n'havia vist alguna. Li va dir que no i, bé, li va dir que mirés Friends, Frasier, Seinfeld, que llavors les feien al Canal Plus. I va ser així com en Lluís Villanueva va veure per on anava la cosa.
1: David! David, va, surt! Que això ja està a punt! Ja ho tens tot?
2: Sí.
1: Segur?
2: Ai, no.
1: Va, un dia et deixaràs el cap. Ja, imagina, 99 s'ha
3: vist. Ai, tio, però on vas així?
2: A banyar-me.
3: Amb la Carbonell.
2: No, mira, em banyaré jo sol. Si ho he fet tota la vida. Carbonell.
1: Ai, els picarols del David.
2: Ai, va. No em passi això, Carbonell, va.
1: Fitness.
0: Que el referent fos Friends no era cap casualitat. Quan es va rodar, era la primera sitcom que es feia a Espanya. Això sona fort, però és que literalment és veritat. L'espera entre el rodatge i l'estrena va fer que arribés a la pantalla uns mesos després que Siete Vidas de Telecinco, que havia estrenat el gener del 99, però en termes de producció, Plats Bruts va ser la pionera absoluta. I no en qualsevol sentit, era la primera vegada que la televisió espanyola es gravava una comèdia en públic assegut a l'estudi seguint la trama en temps real. El rodatge seguia un ritme de capítol per setmana. Primer es feien les lectures de guió, després els assajos amb els actors, es componia la realització com si fos un directe i l'últim dia de la setmana es gravava davant del públic. Era un procés que combinava la disciplina del teatre amb la pressió del directe televisiu. Els guions estaven molt ben estructurats, els actors se'ls aprenien a peu de la lletra i tenien tota la setmana per treballar-los. La realització es feia gairebé com un directe i les seqüències s'enganxaven entre elles en el muntatge posterior. Per posar la música que acompanyava

0: acabaria cada capítol, van trucar en Quimi Portet, músic i compositor que havia treballat amb alguns dels artistes més interessants del panorama català. Va ser el propi Andreu Buenafuente qui li va fer l'encàrrec. Portet estava de vacances quan va rebre la trucada i va acceptar, tot i reconèixer que mai no havia fet res d'aquell estil. Deia que ell era un compositor de cançons i de discos, però li van donar 4 o 5 indicacions sobre el to de la sèrie, dos tios que vivien en un pis a Barcelona, una mica tarambanes i gamberros, i en poc temps va tenir la sintonia, un riff de guitarra elèctrica que acompanyaria el Pedro Javier González a la guitarra espanyola i que ara és impossible sentir sense que t'entri una certa nostàlgia. La sèrie es va estrenar el 19 d'abril del 1999 i el que va passar a partir d'aquí és el que els productors somien i rarament es compleix. El segon capítol va aconseguir més d'un milió d'espectadors. Xifres d'un clàssic Barça-Madrid, per entendre'ns. La sèrie va assolir una mitjana superior al 35% de share i uns 900.000 espectadors a Catalunya. TV3, aquella mateixa televisió que no tenia cap mena de fe en el projecte, havia encertat de ple sense ni plantejar-s'ho.
1: Hòstia, si tenim una filla!
2: No!
3: Però López, tio, què fas?
1: Què passa, tio? Ara no em deixes prendre una filla?
3: Però que no és una filla, tio, que són les meves caques per l'anàlisi.
1: Hòstia! Ja t'ha fotut la merda a la nevera, collons! Que a la nevera hi tenim el menjar, poc, però ho tenim!
3: No, però que aquestes coses, si no es guarden a la nevera, es fan malbé. Cony, que això calent no val res.
1: Ja deia jo que feia pinta d'estar passada, aquesta no filla.
3: Bueno, ja ho tinc tot. Caques i pipi. Me'n vaig a fer les anàlisis.
1: Bueno, doncs, com dieu al teatre, molta merda.
3: I tu renta't el dit, eh?
0: Al llarg de 6 temporades i 73 capítols, Plats Bruts va tractar temes que llavors no eren gens habituals a la televisió catalana. La vida de parella, les frustracions laborals, les relacions entre generacions, la sexualitat sense embuts, i tot amb un humor intel·ligent que no requeria que la gent fos especialment culta per riure, però que tampoc no insultava la intel·ligència de ningú. I aquí arriba un dels episodis més sonats de la història de la sèrie, en tots els sentits. El capítol 57, titulat Tinc una revelació, es va estrenar el 2 de juliol del 2001. En ell, el David Güell descobreix la figura de Jesucrist i passa gairebé tot l'episodi vestit amb una cortina, a imatge i semblança del fill de Jesús, trobant paral·lelismes entre la seva vida i la de la figura bíblica. La trama, en mans d'uns altres, potser hauria passat sense pena ni glòria. Però en mans d'en Joel Joan i d'en Jordi Sánchez va ser massa. 3 setmanes abans d'emetre aquell capítol, el programa informatiu satíric 7 de Notícies havia emès un gag que parodiava l'Eucaristia, aixecant una polseguera important. El fundador de la plataforma catòlica E-Cristians va publicar un article a La Vanguardia denunciant que TV3 vulnerava els drets dels catòlics amb el seu tractament de les creences religioses. Les aigües estaven, doncs, especialment agitades. I llavors va arribar en David Güell vestit de Jesús. El director general de la corporació va admetre en una entrevista que TV3 estava vorejant el límit del que és tolerable i va disculpar-se públicament. Poc després, es va reunir amb el cardenal arcabisbe de Barcelona, Ricard Maria Carles, i li va prometre que la cadena corregiria la seva actitud davant la religió catòlica. I de pas, va desaparèixer el capítol.
4: Que què vol dir que has vingut a morir-te, iaia? Que com ho saps, que t'has de morir?
5: Oh, nen, aquestes coses se saben. Et lleves un matí i notes una coseta que t'avisa.
4: Però, iaia, si encara estàs molt jove, si estàs a la flor de la vida.
5: Sí, jo també ho pensava, fill, però la coseta m'enganya, eh?
4: Però quina coseta?
5: Una coseta que et diu que t'arriba l'hora. Déu m'està cridant. Em vol tenir a casa seva.
4: I com ho saps que t'està cridant?
5: Ai, fill, què vols que et digui jo? Quan sents el crit, sents el crit. Mira, em queden 48 hores.
6: Hòstia, a mi m'està donant un mal rotllo.
5: I la veritat és que com que no volia fer el viatge sola i amb ta mare no m'hi parlo, he pensat, saps què? Vés-te'n a embolicar el nen. Suposo que no us sabrà greu a tu i a la teva dona.
6: Què és la teva dona? No m'havies dit mai que t'havies casat.
3: No, jo tampoc ho sabia.
5: No, si ja ho sé! Ja ho sé que no us heu casat, que viviu com els conills. Si no m'hauríeu convidat al casament, oi, pillos? Però sou uns pillos.
6: Jo no la pillo, tio, no la pillo.
5: Que t'ha de dir, Em sembla que la teva dona és una mica deixadota,
4: no? No li facis cas, López, repapieja. Iaia, et pots quedar aquí tant de temps com vulguis, eh?
6: Escolta, xato, què vol dir que es pot quedar aquí tant de temps com vulgui? Que això no és Sancho de Ávila, eh? Escolti, senyora, que em sap molt greu, però que se n'ha d'anar.
5: Era nena, a mi on parles per l'altra orella o estic perduda, filla?
6: Què vol dir que li vas parlar per l'altra orella?
4: Dis-la de l'aparat, està sorda com una tàpia.
6: Senyora, que em sap molt greu, però que se n'ha d'anar!
5: Nena, ara no et veig, ara t'he ben perdut, que encara hi ets, bé?
4: També té problemes de vista, té unes catarates que ni les del Niagara.
6: Llàstima que no sigui muda, hòstia.
4: No, muda no, però coixa sí, té una cama de mentida.
6: Però que no l'ha sentit? Diu que ha vingut a morir-se. Morir-se aquí vol dir que la trobarem ben morta, recta, tiesa, hòstia!
5: Molt bé, ja t'he sentit, ja. Ja ho he entès, esclar, sóc un estorbo jo, oi? Molt bé. Clar, és que quan arribo a nedar sempre fas nosa, oi? Ja ho sé. Compte que sóc un... Ara, prega Déu que no t'hi hagis de trobar mai.
0: Ni tan sols qui era director general recorda haver ordenat retirar-lo. Ningú ens va dir que no l'emetrien mai més, va explicar en Joel Joan. Senzillament, va desaparèixer. Durant els estius dels anys 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, quan es remetia la sèrie, el capítol quedava eliminat sistemàticament de les emissions i va desaparèixer fins i tot del web. Un capítol fantasma, el capítol que TV3 feia veure que no existia, mentre tothom el trobava perfectament a YouTube. Finalment, l'any 2018, arran d'unes preguntes del diari Ara, TV3 el va restituir i el va incorporar al seu servei de televisió a la carta. La sèrie en total es va emetre entre el 1999 i el 2002 i va guanyar el Premi Ondas a la millor sèrie l'any 2002. TV3 l'ha remès més de 12 vegades. Al final va ser, en part, una decisió artística. Sánchez explicaria anys després que no volien convertir-se en una parella còmica estereotipada. No volien ser Martes i Trece, deia. Volien canviar d'aires, de gent, de projectes. L'impacte de la sèrie va ser difícil de mesurar, però fàcil de veure. Passats uns quants anys des de la finalització de Plats Bruts, a Joel Joan se'l segueix recordant com el David Güell, tot i que hagi fet moltes altres coses posteriorment. Irònicament, dins de la seva pròpia sèrie posterior, El Crac, se'l seguia recordant en moltes ocasions com el David de Plats Bruts. Quan un personatge et persegueix, fins i tot dins de la ficció que tu mateix has creat, és que has fet alguna cosa molt, molt gran.
6: Oh, cada dia llegeixes el mateix suc de taronja, ja te'l deus saber de memòria.
4: És que m'intriga això de l'agítese antes de servir. I si no l'agito, què passaria? A vegades tinc temporades que no l'agitaria, però al final sempre penso, vinga, va, agita'l.
6: Escolta, David, tu has estat sotmès a radiacions últimament?
0: L'actor que donava vida al Ramon, Lluís Villanueva, trobava sorprenent la manera com una producció tan casolana, feta amb pocs diners, en un plató molt petit i amb una escenografia precària, havia aconseguit connectar amb la gent de forma tan profunda. Potser la resposta és senzilla. De vegades, quan tens bons guions, bons actors i la sort que algú en un despatx finalment digui que sí, la resta s'arregla tot sol.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

Bona nit, sóc Selena Corp i parlem de sèries retro. Avui parlarem de Sensación de Vivir, 90-210.

90210 és un dels codis postals més coneguts de Beverly Hills, un dels més luxosos, més glamurosos. I què és Sensación de Vivir? Molts de vosaltres recordareu aquella sèrie

0: Té com la primera telenovela juvenil dels 90 que ens va enamorar, que ens va deixar corpresos i que durant 10 anys ens va tenir pendents d'aquelles aventures amoroses entre el Brandon, la Brenda, l'Andrea, el David i el Dylan. Bueno, tots vam estar pendentíssims d'això, però a més va ser la primera telenovela juvenil una mica dramàtica en què ens van introduir per primera vegada a través de pantalles americanes temes com l'alcoholisme, com un embaràs precoç, com passaven ja no eren només cites amoroses, lios d'institut, tocaven temes més importants com un suïcidi, etc. Això va revolucionar una mica l'audiència tan puritana americana. De fet, el capítol, que va tenir una audiència espectacular, on el Dylan, protagonitzat per Luke Perry, i la Brenda, la Shannon Doherty, perdia la virginitat, va ser absolutament un exitàs.
1: Cuando empezamos a salir, me parecías tan sexy. Era emocionante cuando hablábamos y todos nos miraban. Después me enamoré de ti.
2: Y yo me enamoré de ti.
1: Confiaba en ti lo bastante como para hacer el amor contigo.
2: Lo sé.
0: Un exitàs, però al mateix temps també un caos, perquè va provocar una allau de cartes d'espectadors queixant-se de que aquella sèrie no era moralment factible pels nens i les nenes i que l'havien de suspendre absolutament en el minut següent. Espectacular, no us ho podeu ni imaginar. Però afortunadament no van fer cas. I això va fer que diaris, rotatius, revistes de tot el món, aquí la nostra superpop, van portar les portades del 90.210 i els seus protagonistes a tot trap. Qui no tenia aquells retallables, qui no es feia les carpetes del col·le amb aquella 90.210 retallant aquells pòsters i penjant-se'ls a les habitacions? Fins i tot, qui no va dormir amb 90.210? Jo vaig dormir amb tots els protagonistes. I us puc dir que aquells llençols que em va portar la mare fa molts anys potser són dels millors que he tingut a la vida. I van durar anys i anys, perquè de marxandatge de la sèrie és potser de les sèries més rendibles que hi ha hagut fins a aquest moment. Després de Sensació de Vivir va venir Melrose Place, que va ser un spin-off, i després s'ha intentat fer la nova generació de Sensació de Vivir. Res ha tingut tant èxit com el primer producte. De què anava Sensació de Vivir? Sensació de Vivir era la història d'uns adolescents, de dos bessons, que era el Brandon i la Brendan, que arribava al Key Barri i començaven a estudiar a un institut on nens molt benestants i amb molts diners estudiaven i tenien un ritme de vida bastant benestant i frenètic.
3: Brandon, no quiero ir sola a esa fiesta.
4: Voy a llevarte en el coche.
3: Lo que quiero es que vengas conmigo. Quédate unos minutos. Y si te horroriza, te puedes marchar.
4: ¿Y si solo me horroriza a medias?
3: ¿Te quedas una hora?
4: Brenda.
3: Oye, ¿no te estabas quejando esta mañana de que estás aburrido?
4: Todo el mundo aquí es muy Beverly Hills.
3: Nosotros también lo somos. Anda, venga,
4: vale,
3: por mí.
4: Quita, resérvate para la fiesta.
0: Adaptar-se no era fàcil i a partir d'aquí començaven els frecs. Una de les coses que mai vam entendre molt bé és que feia la Tori Spelling en aquesta sèrie. Molt fàcil, el seu pare era el productor i fins i tot el seu sou el va pagar ell mateix. Com també va pagar el sou de la Shannon Doherty, que va ser una de les persones més problemàtiques durant tots els anys de rodatge. Arribava tard, es barallava amb totes les companyes de rodatge, era molt malcarada i malgrat això, com funcionava tant a la pantalla i era tan estimada per l'audiència, el productor la va mantenir fins al final. Una de les altres coses que també era anecdòtica és que l'Andrea, aquella periodista tímida del diari de l'escola, que estava enamorada del Brandon, que es feia passar per un adolescent de 16 anys, en realitat tenia 29, mentre tots els altres rondaven entre els 19 i 22 anys, ella, als seus 16, li quedaven bastant lluny. Hi havia moltes anècdotes al voltant de tot aquest rodatge. Coses com que hi havia tant furor pels nois, que rebien tantes cartes que no podien ni llegir-les. Això va fer que una de les fans de Luke Perry, de fet, una de les que seria la seva dona, la seva primera dona, Li envies una fotocòpia dels seus pits. Així va arribar fins a ell i va aconseguir una cita.

una forma curiosa, si més no, d'aconseguir-la. La veritat és que d'ells n'hem sabut poc. Hem vist molts telefilms de segona i poca cosa més. Del més destacable potser és la sèrie Z que ha fet Ian Ziering de Sharknado. Tot una sèrie molt Z per tots aquells frics de pel·lícules sense guió, però amb molta suc i sang i fetge. I bueno, el millor de tot va ser que ens va ensenyar que volíem menjar hamburgueses, volíem prendre batuts al Pit Place i sobretot escoltar aquella meravellosa cançó de It's My Party and I Cry If I Want You, que ens va portar aquell capítol meravellós de la festa del Brandon i que les noies es van vestir d'anys 50. Només per això, Sensació de Vivir sempre quedarà en els nostres cors, potser, com una de les millors sèries juvenils que ens va marcar la dècada.

0: que més o menys, per exemple, si parlem de Golfos de Roma,
1: sí,
0: també és aquí l'hem tingut o la tindrem l'obra de teatre al Tívoli o al Club Coliseu, no sé si l'hem tingut o la tindrem, sempre la tindrem, uh-huh, perquè està de gira. Doncs Golfos de Roma és una, no deixa de ser una, que és a partir de la pel·lícula dels anys 60, no deixa de ser una adaptació de les típiques comèdies romanes de Plauta i de Terenci. De fet, el títol en anglès és més graciós que en castellà. És What Happened in the Way to the Forum. Uh-huh. Lo que pasó en el camino al foro. Uh-huh. Llavors, és una pel·lícula que és molt, molt, molt estandarditzada segons els cànons de la comèdia romana. Perquè, clar, és que els romans eren més... A diferència dels grecs, que els grecs també, els grecs també tenien comèdia, òbviament.
1: Sí, sí.
0: Només tenim que pensar en el cas del gran comediògraf de l'època clàssica, que és Aristòfanes, uh-huh, amb totes aquestes comèdies, moltes d'elles han arribat avui en dia, sobretot, per exemple, Lisístrata, l'Assemblea de les Dones, les Granes, la Pau, les Avispes... Que normalment quan es fan adaptacions modernes d'Aristòfanes se sol tirar pel tema, per exemple, jo vaig veure fa ja 4 anys, sembla, no, més, 5-6 anys, a Madrid, un escapadeta que vaig fer a finals d'agost, doncs vaig veure una adaptació moderna de l'Assemblea de les Dones, mm-hmm, protagonitzada per Lolita.
1: Ostres.
0: Lolita, que sí, ella feia la protagonista, Protàgora, i Praxàgora, sempre que és Praxàgora, sí, Praxàgora, i era una adaptació molt moderna, era així, més o menys la primera part de l'adaptació era així, l'obra d'Aristòfanes, i la segona part era una mica més o menys vodevil, un vodevil que agrada molt als madrilenys, aquí no tant, i era una curiosa adaptació moderna.
1: Un sainete, no?
0: Sí, era més sainetesca, sí, justament, sí, era molt sainete, molt... Sí. És un estil que agrada molt allà a Madrid, aquí no tant, bueno, aquí tenim la cubana també, però sí, la cubana no arriba a ser el sainete, és una cosa una miqueta diferent.
1: Sí.
0: Doncs els grecs, deia, doncs ells també tenien grans comediògrafs, Aristòfanes, al segle V, principis del IV abans de Crist, i ja a l'època helenística, Menandre, passa que de Menandre han sobreviscut molt poques obres i han estat molt fragmentari.
1: Vale.
0: Però els romans són més de riure, mm-hmm, que sempre. Mm-hmm. Els romans els agrada la farsa,
1: Clar. Els
0: agrada el mimo, la pantomima, la mímica. Hi havia una mena d'obra que era així, no és una obra de teatre, però sí que és una obra escènica, les farses atelanes, que és una barreja entre, diguéssim, dansa i mímica, que els romans sentien autèntic deliri per aquest tipus d'obres, perquè ells són molt donats al riure. Els romans, de sempre, els agrada molt a riure, i una cosa que també els agradava, també als grecs, és explicar acudits.
1: Fixa't. I hi ha constància d'això, d'explicar aquest concepte, no? I per això el d'Eugenio tan apropiat, d'explicar acudit. Clar, és que nosaltres fins i tot, Òscar, tret dels humoristes, o els que ens dediquem a la comèdia més o menys, la gent normal, anem a posar la gent del carrer, fa servir l'acudit com una forma de connectar entre dues persones, no? Com un destensor, com una unió, com una salutació fins i tot. Hi havia un concepte similar, tu creus?
0: Doncs els romans, mira, et diré que fins i tot l'acudit, entre cometes, modern, perquè
1: sí,
0: els acudits s'han quedat una miqueta així. Ara tenim... L'acudit és una cosa més variada. És com una peça. Ara és el monòleg. Si l'acudit, però a poc a poc ha anat evolucionant cap al monòleg. Doncs l'acudit modern, els de tota la vida,
1: sí,
0: els que explicava, per exemple, Manolo de Vega,
1: Chiquito
0: de la Calzada, Paz Padilla, el seu temps, Felipe II, aquell programa que vam fer a Televisió Espanyola, com es deia...
1: No te ries, que és peor, no?
0: No te ries, que és peor. Doncs l'acudit modern no deixa de ser, fins a cert punt, i salvant molt les distàncies, una, diguéssim, modernització, entre cometes, de l'acudit romà o l'acudit grec.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, ara quan parlo d'acudit romà ho dic en sentit ampli, és a dir, l'època ja, l'època de l'imperi romà, que ja és la població de tot l'imperi romà, que és una derivació entre romans, grecs, provincials, més o menys una barreja, doncs l'acudit modern no deixa de ser això, una actualització de l'acudit antic. I és que, de fet, els romans, com avui també, ja, això ja no s'estila potser no tant, però jo recordo quan era petit, doncs això, els típics llibres d'acudits que trobaves, per exemple, les estacions de tren, els quioscos, els aeroports...
1: Sí.
0: Que, doncs els romans tenien una cosa similar.
1: Val.
0: Tenien un llibre que es deia... Bueno, s'ha conservat un llibre, devien de ser més,
1: Val.
0: Que es deia el filòsof.

0: Filogelos o filogelos, no sé cómo es pronunciarà en grec, que vol dir l'amant del riure. Llavors, és una recopilació d'època medieval que s'ha conservat, és a dir, que segurament és una de les molts llibres sobre acudits que s'havien fixat a l'època tard antiga i època alt medieval, i aquest llibre, el Filogelos, l'amant del riure, és una recopilació de fins a 265 acudits.
1: Ostres!
0: I, per exemple, el que hem sentit, l'acudit que ha sentit Eugenio, que és un dels meus favorits, doncs, si jo llegeixo, per exemple, un acudit que diu que va un senyor a una perruqueria, s'asseu, i el perruquer, el barber en aquest cas, li diu com vol que li talli el cabell, i el client, sabent que el barber és molt, molt xerraire, li diu en silenci.
1: Està molt bé, està molt bé.
0: Clar, jo em pregunto si Eugeni coneixia aquest acudit antic. Clar. Quan va fer aquest del pobre i la ratlla com se la pongo. Com patates.
1: Sí.
0: Doncs és possible que aquest acudit de l'Eugeni, ell potser que ell, a més, hi tenia milers d'acudits escrits,
1: sí,
0: i recopilats en llibretes, això, el seu fill, l'Eugeni Jofre, o explicar en un documental que van fer a TV3, i tenia milers d'acudits, i estava obsessionat amb apuntar-los i treballava molt els acudits. Doncs no m'estranyaria gens ni mica que el propi Eugenio potser tindria mà una versió moderna, si és que n'hi ha, del Filogelos, però que alguns referents clàssics els tenia. Per exemple, hi ha un acudit antic... A més, els acudits romans, el que són variacions, com també passa amb els acudits moderns.
1: Sí, sí.
0: Que són, ja, a més, són variacions. Sempre hi ha, doncs, una estructura més o menys fixa i va variant. Això, el típic de... esto es un inglés, un francès,
1: sí,
0: i un espanyol,
1: sí,
0: que entren,
1: sí,
0: en no sé què.
1: Són formats, doncs
0: la,
1: sí.
0: Sí, doncs la versió antiga, la versió greco-romana, era esto es uno de Abdera, uno de Sidón y uno de Cime, que coinciden no sé dónde.
1: Exacte. Però existia un format així?
0: Existia aquest format, és a dir, que no tot està inventat, eh? No tot ho hem inventat nosaltres. Els romans i els grecs, en aquest sentit, també feien acudits, això de... I a més, Lepe, feia acudits de Lepe,
1: sí,
0: que ja fa temps que ells no es fan, però bueno, suposo que potser a Andalusia encara es continuen fent segons,
1: sí,
0: quines festes.
1: Sí.
0: Però clar, això fa dècades, els acudits de Lepe, este es uno de Lepe, que no sé què, no sé quanto.
1: Sí.
0: Els romans tenien acudits sobre, per exemple, este es uno de Abdera.
1: Que fort.
0: O este es uno de Sidón.
1: Que bo.
0: O este es uno de Cime, que és una ciutat allà d'Itàlia. Clar, tot això ho ha recollit el Filogelos. És a dir, aquesta estructura, aquest format d'acudits...
1: Sí, perquè l'humor, diguem-ne, té com diferents estructures, formats, per exemple, doncs hi ha la negació, la comparació, l'exageració, no? I no deixen de ser, de veure d'aquestes fonts, és a dir, l'exageració és dir una xifra molt més gran o una situació molt més gran de la que és, però perquè ja coneixes, tens un context, tens una informació prèvia d'allò que et permet que allò ja et faci gràcia. Si tu ja saps prèviament, doncs, que hi ha una llegenda urbana, que era falsa, evidentment, però que ja havia circulat de que l'Epe, doncs, eren molt burros o, saps? Doncs et servia per dir que fer una exageració sobre el que passava allà, una invenció, no? Per tant, aquí devia haver una llegenda urbana de que la gent d'allà, doncs, era d'una determinada forma i et permetia exagerar davant d'aquell punt, no?
0: Doncs sí, els antics, els romans, doncs també hi havia acudits sobre gent de segons quines ciutats que consideraven,
1: clar,
0: que eren burros.
1: Clar, clar, clar.
0: És això. Com es va originar això? Doncs segurament, parlem d'un món antic en què sobretot eren poleis, eren ciutats-estat, en el cas grec, per exemple. Llavors, clar, la competència entre ciutats,
1: clar, clar,
0: doncs també arribava fins i tot al tema dels acudits.
1: Sí, sí,
0: llavors,
1: sí, sí.
0: Clar, Abdera, per exemple, d'Abdera era un dels filòsofs, que és Demòcrit d'Abdera, doncs és possible que pel fet que fos la ciutat de Demòcrit, doncs,
1: clar,
0: els mateixos grecs fessin conya d'aquesta ciutat dient, bueno, mira, ens heu enviat aquest filòsof,
1: sí,
0: deveu de ser molt burros.
1: Clar, la parte por el todo. És a dir, si el representant era burro, vol dir que tots com devien ser, no? Si aquest és el més llest, no? Devien pensar o devien...
0: Exacte.
1: Una cosa així.
0: I llavors això, acudit sobre Abdera, o sobre Sidón, Sidón és una ciutat de Fenícia, que era la ciutat rival de Tir, per exemple, doncs, clar, segurament els tiris devien de fer acudits dels sidonis, i a partir d'aquí, els sidonis havien de fer acudits dels tiris, i a partir d'aquí, 2000, en el món grec, ja a l'època ja de l'època helenística, en què tota la mar Mediterrània era una xarxa envoltada per ranes, com deia Plató, per exemple, un dels seus diàlegs, és a dir, que ens dona una idea de com estava decivilitzada la ribera de la Mediterrània, clar. Doncs segurament els acudits sobre els de Sidó doncs arribarien a l'altra banda de la Mediterrània. Mm-hmm. Saben aquell que és uno de Sidó que entra en un bar?
1: Exactament, exactament. I aquesta situació de dir, doncs va un, el que diem, no? Un italià, un francès, dos eren de relleno, com si diguéssim, però venia a exagerar doncs, les característiques, anem a dir, de personalitat o, no? Que pugui tenir sí. cada un d'aquests indrets. No? Doncs, per exemple, nosaltres faríem servir els alemans com a cap quadrats, com a estructurats, segur que fora fan servir els espanyols com que estan sempre fent siesta, no? No deixen de ser convencions, clichés, exagerats i interessats molts cops, eh?
0: Doncs en el món antic funcionava molt similar, clar, perquè la ciutat que estava a 20 quilòmetres era la teva rival,
1: clar,
0: doncs clar, feies conya d'ella, i sí, aquesta sí. ciutat feia conya de la teva pròpia ciutat. Llavors, sí, sí. els abderites sí, no sí. sabem realment quin tipus, diguéssim, d'efecte devien de tenir, però el que és evident és que al llarg del temps, al llarg dels cicles, uh-huh. els abderites es van convertir això en protagonistes d'acudits. I els de Sidó a Fenícia i els de Cime a la Magna Grècia, és a dir, que són ciutats, perquè, per exemple, no tenim acudits de romans. Uh-huh. De sí, això és un romano o un atendiense. No tenim. Tenim més aviat això, perquè també és veritat que les grans ciutats en aquest sentit no són tan protagonistes, són més aviat les altres ciutats.
1: Clar, també és veritat que possiblement, si m'equivoco, però clar, d'ara t'arriba tot, no? Perquè tot es publica, tot es penja, tot es circula, però clar, aquella època no tot va arribar i possiblement es va guardar més el que estava a les grans ciutats que no en segons quins indrets, que potser no hi havia comunicació oral, però no tan escrita, no? Potser.
0: Sí, i també hem de tenir en compte que segurament molts acudits, molts llibres d'acudits, la majoria s'han perdut. Sí,
1: clar, clar.
0: Ha viscut el Filogelos, però és un de molts que havia d'haver-hi. Mm-hmm. I a més, aquest són acudits que, a més, els acudits amb el llarg del temps es van reescrivint.
1: Clar, clar. Sí, sí, sí. sí.
0: Segurament el sentit de la gràcia que tenia al seu moment es va anar canviant.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: També, amb els acudits romans, amb el cas d'aquests llibres d'acudits, passa una cosa que també passa avui en dia. O sigui, l'acudit no deixa ser una peça una mica tancada. Mm-hmm. Amb un inici i un final, que és el final que és que...
1: Sí, és un relat curt que la seva finalitat és que somriguis, sí, sí.
0: Però la gràcia de l'acudit no és l'acudit en si mateix,
1: clar,
0: és
1: clar.
0: Com s'explica,
1: i
0: l'explica la gràcia que li posa. Doncs segurament en el món antic passava una cosa similar, perquè els acudits que tenim guardats en aquest Filogelos són molt breus. És a dir, que segurament aquests acudits s'ampliarien, el que explicava l'acudit posaria això, onomatopeies, faria mímica, faria imitacions, faria paròdies...
1: Sí,
0: Chiquito de la Calzada no deixa de ser una evolució de que ja feien els romans.
1: Exactament, exactament.
0: Potser no deien Fistro de la Pradera, o Pecador de la Pradera, no ho deien, però deien altres coses.
1: Exactament.
0: Llavors, clar, en aquest sentit, l'acudit no és una història que tu vas ampliant, vas fent teva, més o menys, l'estructura sempre és la mateixa, i fins i tot el sentit o el significat de l'acudit és el mateix, però el qui l'explica, més o menys, el va tunejant. El va anar fent seu i va explicant coses, i és la manera d'explicar-ho. Clar, són coses que potser avui en dia ja, que estem en una època ja d'internet, encara així, a època d'internet, els acudits continuen existint. Són els memes, són els gifs.
1: Efectivament. Totalment així.
0: Bueno, vostè ho sap amb els memes que fa del Capitán América.
1: Exactament. Sí. És a dir, ara es fa servir un format i dins d'aquest format el fa servir per encabir la informació que vols donar, no? I estava pensant, per exemple, doncs les mateixes Xiques d'Or, no? que ara està l'Òscar l'està revisionant, doncs el concepte de Sein Olaf no deixa de ser això que estàvem dient, no? Imaginar que Sein Olaf són molt curts, són tots com la persona que coneixem de Sein Olaf, no? Que és la Rose en aquest cas. Per tant, ens serveix el que dèiem, no? D'exemple, que si una persona doncs, és d'allà, doncs tots com deuen ser, no? I llavors imagines que qualsevol situació feta allà doncs, és una exageració, no? Per tant, sí. Són estructures que es van repetint, és molt interessant.
0: I a més, clar, també és una cosa, avui en dia, diguéssim, ja no és políticament fer correcte, ja no és políticament correcte fer acudits, per exemple, de gent grassa, de gent calba,
1: sí, sí,
0: de gent amb deformitats, però fins fa no gaire, eh? Segurament, sotto voce es continua

0: fent aquest tipus de gràcies i acudits.
1: Bueno, clar, penso igual que devien ser molt ofensius els acudits i molt superioristes d'homes versus dones, de ciutadans

0: altres.
1: Clar, clar, clar, clar.
0: Sí, els ofendiditos no existien. Entendre'ns.
1: Clar, no hi havia Twitter, eh? Perquè també et dic que igual...
0: No, no hi havia Twitter.
1: Publiques, clar, publiques aquest llibre també... i vés a saber.
0: Clar, els acudits, tu saps perfectament com els has de fer i sobretot a qui els has de fer.
1: Sí, sí, exactament.
0: Tot això que estem parlant, tot això jo ho he trobat, per exemple, en un llibre recent. Jo moltes d'aquestes coses ja les coneixia d'altres lectures, però, per exemple, recentment s'acaba de publicar un llibre de la Mary Beard, que és una d'aquestes grans romanistes, sí, que ens ha donat grandíssims llibres divulgatius i també acadèmics, i aquest llibre és especialment... És un llibre que el pots llegir tothom, però sobretot se'l tapen l'aparell crític de notes, és un llibre eminentment acadèmic. És un llibre que va publicar, va traduir Alianza Editorial, el llibre és de 2014 i va sortir res, fa un mes i mig. La risa en la antigua Roma. Sobre contar chistes, hacer cosquillas y reírse a carcajadas.
1: Que bo.
0: És un llibre curiós. Jo el vaig llegir en anglès quan es va publicar el 2014. És un llibre que té una primera part una mica més teòrica, que per exemple parla molt, per exemple, de com era riure dels romans.
1: Mm-hmm.
0: Quan diu els romans, també en el fons és com era riure també dels grecs, riure dels antics. O sigui, hi ha una teoria de la riure. Els romans reflexionaven sobre la riure.
1: Mm-hmm.
0: Ells mateix feien això? Van escriure sobre la riure? Doncs sembla que per exemple, Ciceró va escriure a un dels seus tractats filosòfics, en aquest cas oratoris, de retòrica, el De Oratore, doncs hi ha una part en què es parla sobretot d'això, del riure. Més que de l'humor, del riure, perquè els romans, òbviament, el sentit de l'humor el tenien. Però el riure és un element, diguéssim, dins d'això de l'humor. O sigui, fer teoria del riure és una cosa que també els romans, els antics, també els grecs, van reflexionar-hi. És a dir, que no és una cosa que avui dia diria que és una cosa més d'antropologia, fins i tot de filosofia, de sociologia. Doncs els antics també reflexionaven sobre aquestes coses.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, Aristòtil, hi ha una tradició que diu, que no està gaire clara, que el seu segon llibre sobre la poètica, un llibre perdut, parlava estrictament sobre això, sobre la comèdia i el riure.
1: Fixa't.
0: De fet, si recordeu això, els que hagin llegit la novel·la d'Humberto Eco, El nombre de la rosa, i hagin vist la pel·lícula, la trama de fons, si la causa dels assassinats que succeeixen en aquella abadia del nord d'Itàlia, és que en un monestir sembla que hi ha una còpia única d'aquest manuscrit d'Aristòtil.
1: Mm-hmm.
0: I que el monjo, diguéssim, dolent, el Jorge de Burgos, doncs assassina... Estic fent espòiler, però em sembla que...
1: Sí, jo crec que aquestes alçades, sí, sí, sí.
0: Sí, que en aquest sentit, si algú no ha vist El nombre de la rosa, ja fa tard, eh? Que ja fa gairebé 40 anys de la pel·lícula. Doncs el Jorge de Burgos, aquest monja sec, assassina a diversos monjos de l'abadia perquè no vol que es difongui aquest tractat d'Aristòtil perquè considera que el riure, la comèdia, és l'arma del dimoni per pervertir la gent. El riure és dolent. Aquesta idea d'una idea molt, molt, molt exagerada de la idea cristiana de que el riure ha de ser contingut, no ha de ser massa exagerat, el riure ens porta cap a la perversió, cap als vicis, l'exageració, i això ens fa oblidar, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, hi ha una tradició que diu que aquest llibre d'Aristòtil existia. No ha arribat, no sabem si realment va existir o no va existir. Va ser que Aristòtil, aquest segon llibre de la poètica, doncs va filosofar, per dir-ho d'alguna manera, sobre riure. Ciceró també va fer-ho. Altres autors del món antic van fer-ho. I els comediògrafs, sobretot romans, en aquest cas Plauta i Terenci, tenien molt clar el que significava el riure i com fer riure en les seves comèdies.
1: Mm-hmm.
0: Que no només és fer situacions més o menys divertides, que també la comèdia romana és molt estereotipada, és molt això de... l'esclau que té gràcia i que es burla del seu amo,
1: clar, clar.
0: Els paràsits o gorrones que sempre acudeixen als sopars i dinars del protagonista, que és una mica cur de gambals, per entendre's, no s'acaba de donar que s'estava aprofitant d'ell, la història romàntica entre la filla d'un ciutadà i el fill d'un llibert o a la inversa, que s'enamoren i que recorda molt una miqueta Romeo i Julieta i que han de viure el seu amorío més o menys en secret, però que al final s'escapen i tenen moltes aventures, i això tot només ho sap l'esclau que és qui ens explica la història i és el qui posa el sentit de l'humor. O sigui, totes aquestes històries, tots aquests tòpics són molt habituals a la comèdia romana. Que la comèdia romana, de fet, no deixa de ser una evolució de la comèdia grega.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Plauta el que fa és agafar obres de comediògrafs de la comèdia antiga grega o de la comèdia helenística i més o menys la

0: l'apte al, diguéssim, al gust romà, entre cometes. O, per exemple, o Terenci. Terenci, que era un divert d'origen africà, doncs ell el que fa és agafar molta comèdia hel·lenística i el que fa simplement moltes vegades canvia els noms dels personatges, però els personatges són d'altres comèdies. Eh? En aquest sentit, no hi ha res inventat. I el que fan aquests dos comediògrafs és parlar molt del riure. Sí, ells parlen del riure perquè ells reflexionen a través de les seves comèdies sobre qui es pot burlar d'aquí. Fins a quin punt l'espectador és conscient de que hi ha una burla. Òbviament, és conscient que hi ha una burla i fins a quin punt li fa més o menys gràcia.
1: Això és un debat llavors etern, eh? És superactual, sí. Això també.
0: Sí, però clar, és, no només és, clar, una comèdia ha de fer gràcia, però l'espectador de vegades és conscient de que se li està presentant una situació còmica o necessita les riallades enjaunades.
1: Ah, exacte, anava a dir, aquest és l'indicador. És a dir, el propi fet de que amb tan pocs anys de diferència entre el que estem parlant, no, de durant la segona meitat del segle XX, totes les comèdies necessitaven l'indicador de quan tocava riure, no? Ja fos enjaunat o fos falsejat, un fals, anem a dir, real, però fins a cert punt real, no? De quan es feien les sitcoms en públic, sí. Com si fos teatre, no? Per tant, es feia servir el real del públic per saber quines coses havien fet gràcia i, en tot cas, exagerar-les una mica amb riures, diguem-ne, d'estudi, no? Però que l'indicador, no? Era o necessari o forçat o útil, no? Perquè no sempre és per una funció de dir de marcada quan pots riure, sinó també perquè la risa és contagiosa i, per tant, t'ajuda, igual que no és la mateixa experiència si veus una pel·lícula d'humor tu sol que si la veus en un cinema ple de gent, no? Tots aquests factors influeixen. I, clar, si entenem la cultura de l'espectacle a Roma o a Grècia, on no hi havia televisió, on no hi havia, diguem-ne, entreteniment a les llars, sinó que era només en espectacle, això també ho condicionava segur.
0: Clar, i llavors, de fet, quan abans parlava d'aquesta acutació del riure en alguna obra de teatre, en el cas del Eunuco de Terenci, clar, quan trobem escrit ha, ha, ha, ha, clar, és que vol dir això també que l'actor que estava rient està rient perquè el públic es rigui.
1: Sí. Sí,
0: és una manera, és com un antecedent de la riallada enjaunada.
1: Sí, totalment.
0: Fins a cert punt, òbviament. Sí. I clar, és aquest sentit de que jo estic fent una gràcia i clar, potser no sé si sou conscients del que acabo de fer, però jo per si de cas faig la rialla.
1: Sí.
0: I així de cas ja també vosaltres us animeu. Òbviament, també hem de tenir en compte que el públic romà estava molt, molt, molt, diguéssim, tenia el cul pelat de veure comèdies.
1: Yeah.
0: O sigui que sabia perfectament el que estava veient. A més, les fórmules les coneixien perfectament.
1: Però hi ha un cert ensinistrament, no? És a dir, també el públic actual està acostumat a riure davant d'unes situacions. Situacions que, per exemple, depenen molt d'on ho veus. És a dir, algú va pel carrer i es cau, i potser algú més insolent es riurà, però algú intentarà aguantar-se a riure, mentre que si estàs a casa i veus la mateixa situació en un vídeo, et parteixes de riure, no? Per tant,
0: sí.
1: És això, però no, també?
0: Recordem aquell capítol del Simpson que fa aquell festival de cinema allà a Springfield, i el Premi Gran se l'acaben portant un petit vídeo de George C. Scott recibiendo un balonazo a l'entrepierna. Tothom es comença a riure.
1: Sí.
0: Que a més és el vídeo que més li agrada al Homer Simpson.
1: Sí.
0: Doncs, al final, aquest vídeo no guanya el festival de Springfield, acaba guanyant un altre vídeo, una altra pel·lícula, i finalment se'n va fa una pel·lícula als Oscars i acaba guanyant George C. Scott recibiendo un balonazo a l'entrepierna. És a dir, que aquestes gràcies, aquestes coses que a priori dius tu, home, riure de la desgràcia aliena, doncs potser no és massa políticament correcte, però són coses que avui en dia, bueno, acudeu los vídeos de primera, les sí, caigudes, sí, encara sí. Continuem rient amb les caigudes, encara que tu pensis després, hòstia, quina costelada s'ha donat.
1: Sí.
0: Potser s'ha fet mal. Però clar, tu rius, perquè és l'instint natural que et veu, que et ve de vegades, és així, que no pots evitar riure. I els romans també tampoc podien evitar riure. Això ho parla també la Mary Beard en el seu llibre. Ella parla, per exemple, ja comença el llibre amb una seqüència d'un historiador

0: del segle tercer després de Crist, l'època de Còmode, l'emperador Còmode, a finals del segle segon, ell escriu unes quantes dècades després, Diòcasi. Diòcasi era senador. A més d'historiador, era senador. O sigui, diguéssim que era senador de dia i historiador de nit, per entendre'ns. Doncs Diòcasi, que a més estava molt a prop del cercle de l'emperador Còmode, després dels emperadors severs, doncs estava un dia allà al circ i Còmode, que era un personatge del qual, des de Gladiator fins a fa temps la caiguda de l'Imperi Romà, les pel·lícules més o menys ens han donat una imatge molt estereotipada de Còmode, un emperador, l'emperador gladiador, l'emperador cruel, etc., que baixava a l'arena i lluitava amb els gladiadors. Doncs hi ha un moment determinat en què estan allà a l'amfiteatre i Còmode tenia l'afició, en els seus darrers anys de vida, anava sempre amb un arc i unes fletxes allà a l'amfiteatre i començava a disparar fletxes. Allà, el respectable.
1: Sí.
0: I clar, la gent estava allà una mica arratibada. Doncs, en un moment determinat, s'apropa Còmode amb un estruç que li acaba de tallar el cap. Llavors, porta el cap de l'estruç amb una mà, s'apropa al grup dels senadors i els hi ensenya el cap de l'estruç dient: «O ja ha sido l'avestruz, però mañana seréis vosotros».
1: Clar.
0: Llavors explica a Diòcasi que ell li va començar a entreriure i per dissimular, com que portava una corona de llorer, doncs va agafar una fulla de la corona de llorer i va començar a mastegar, per dissimular una mica que li estava donant la fira, perquè pensa, ui,
1: Fixa't.
0: com l'emperador se n'adoni que m'estic fotent davant d'ell, potser es
1: Fixa't.
0: pensa que m'estic fotent d'ell.
1: Fixa't. Que bo.
0: Perquè no es fotia de l'escena, del cap de l'estruç a la mà de l'emperador, no, s'estava fotent, li havia vingut, diguéssim, la risa tonta.
1: Sí, i no
0: Sí,
1: hi
0: quan...
1: ha motor més potent que això segur que a classe ens havia passat a tots, de que algú en feia alguna i el que costava evitar riure perquè era una situació en la que no podia riure, no? O pot passar
0: Exacte.
1: en un funeral o no? O en mil i unes situacions en les que apareix un factor buscat o casual, no? Que produeix el riure i aquest contagi d'intentar aguantar-se, no?
0: Sí, com fa? Sí, contenir el riure és molt
1: Molt
0: complicat. Perquè, a
1: complicat.
0: més, perquè el riure ve del... Sí, ve del... Puja per l'estómac, els pulmons, i
1: Sí,
0: tot
1: sí,
0: el tòxic
1: sí.
0: es mou quan rius.
1: Sí,
0: És a dir,
1: sí,
0: no
1: sí.
0: pots evitar. És a dir, que... Llavors, hi ha moltes maneres Hi ha maneres, cadascú té més o menys la seva
1: Sí, sí,
0: manera
1: sí, sí.
0: de contenir el riure. Una de les coses bones que tenia la mascareta, i que encara continua tenint, és que jo, per exemple, moltes vegades estic a l'autobús i de vegades estic llegint qualsevol cosa i em ve el riure, puc dissimular.
1: Sí.
0: Amb la mascareta, pots dissimular potser el soroll, però clar, el moviment involuntari del teu cos, això no ho pots evitar.
1: Cert,
0: Perquè quan
1: cert.
0: et ve a riure i ve això, la grisa tonta,
1: Sí.
0: és que no ho pots evitar. I
1: Sí,
0: comences
1: sí, sí.
0: això, a moure't i a plorar de riure i clar, tothom se n'adona que t'estàs rient. Llavors la pregunta és, la gent se n'adona que s'està rient i es pregunten, de què s'està rient aquest?
1: Clar, totalment, totalment. Sí,
0: Que a més, el
1: sí.
0: riure és això, el riure és que no ho pots controlar. Doncs això, aquesta seqüència que explica Diòcasi li serveix a la Mary Beard per reflexionar sobre, a veure, el riure, es pot evitar el riure quan tenim riure? Si com ho evitaven els romans? Com feien els romans per evitar el riure en una situació que no s'havia de riure? Doncs aquí tenim un cas de Diòcasi que va agafar una fulla de la corona de llorer, la va començar a mastegar i si de cas, mira, així sembla que mastegant, puc dissimular que m'estic fotent.
1: Sí, sí,
0: Clar,
1: sí, sí.
0: això també ens porta a pensar, clar, els emperadors potser sí que tenien la pell fina
1: Clar.
0: en segons quines
1: Clar,
0: coses.
1: clar, clar.
0: I
1: O
0: també explica molt la
1: o
0: Mary.
1: alguns més que uns altres, no? I per
0: Ah.
1: posar-se en salut, eh?
0: Per exemple, Calígula, avui en dia, ja vam parlar de Calígula ja fa un parell
1: Sí.
0: d'anys, dels fake news de Calígula, però Calígula devia de ser un senyor que era aquest de rises pesades, de bromes pesades. Perquè era un senyor que
1: D'aquells que, si feia una broma, tothom havia de riure, saps què vull dir?
0: sí, i a més que sempre estava fotent, per exemple, dels senadors. Fotent fins al punt de més d'un podia acabar mort, en aquest sentit. Però clar, diguéssim que tenia un sentit de l'humor pesat, en aquest sentit, molt peculiar. Però clar, era l'emperador, no li podies dir res, perquè clar, si l'emperador feia una broma, tu te n'havies de riure.
1: Clar.
0: Havies de riure per dir, sí, és el riure de compromís, però clar, l'emperador, depèn de com riguis, potser no pensa, ai, mira, no és el riure d'adulació cap a mi,
1: Sí,
0: no, és el
1: i que
0: riure que potser s'està fotent de mi.
1: hi ha una intensitat, fins a una intensitat permesa, no? Tan dolent seria que no riguessis davant d'una cosa que ell ha dit i tu has de riure, com que te'n riguis massa, no? És a dir, hi ha uns valors, no? Hi ha uns marges, és molt interessant això, sí.
0: Sí, això la Mary Beard explica molts casos d'emperadors que o bé eren que provocaven a riure o eren víctimes de riure, per exemple, Claudi. El Claudi explica un emperador Claudi, l'emperador de Tartamut, que ja per si un emperador Tartamut, coix, amb moltes malalties, ja era víctima de per si de moltes bromes i riallades.
1: Sí, sí, sí.
0: De fet, Claudi va arribar a ser emperador per puríssima casualitat, perquè tothom el consideraven que era un retardat mental, que no era, era idiota, que no, aquest senyor no podia estar en públic, etc. La seva família el tenia apartat i mira, va acabar sent emperador per casualitat. Perquè quan va assassinar Calígula, ell estava molt a prop darrere d'una cortina i el van trobar allà els pretorians i el van proclamar emperador ja mateix. Doncs Claudi, amb totes les, diguéssim, totes les seves... diguéssim, Claudi també, ho explica la Mary Beard, Claudi tenia el problema de que ell feia bromes però que la gent no hi reia.
1: Yeah.
0: Consideraven... Sí, és això de que quan algú explica un acudit i ningú riu. Això del cric.
1: Sí, senyor, exactament.
0: Clar, doncs, Claudi era un personatge en aquest sentit que, ei, és allò que tenia molt sentit de l'humor, però diguéssim que tenia un sentit de l'humor molt peculiar que la gent no entenia. I que la gent també se'n burlava, per exemple, amb molts... Això, parlem ja d'un senyor ja quan era emperador, eh?
1: Sí.
0: Amb els gust banquets es quedava adormit, llavors... algun dels lliberts o dels esclaus li posava unes sandàlies a les mans per quan es despertés es donés de cop amb les sandàlies al cap. Imagina't, clar, quan aquest senyor es despertava i començava ja a portar la mà cap a la cara per despertar-se i coi, que m'estic donant cops a la cara. I parlem de l'emperador, eh? És a dir que...
1: És boníssim.
0: Hem de pensar fins a quin punt aquest senyor tenia també una paciència i una tolerància respecte als que es burlaven d'ell. Això és el que diuen algunes fonts que segurament ho diuen per denigrar-lo. No sabem fins a quin punt és cert que tothom li prenia el pèl.
1: Clar.
0: Però bueno, també això ens parla molt de les fonts antigues, ens parla molt també quan es fan algunes característiques peculiars d'alguns emperadors, no deixa de ser una burla o no deixa de ser també una exageració de potser una situació anterior.
1: Sí.
0: Si és possible que alguna vegada Claudi es quedés adormit, potser la seva dona o algun amic íntim li posés la sabatilla a les mans i a partir d'aquí aquesta història... Tot s'ha canviat una altra cosa.
1: Quan una mica de per un perro que maté, mata perros me llamaren, no?
0: Ah, exacte. Sí. Llavors, aquí tenim casos d'emperadors amb un sentit de l'humor molt pesat com Calígula, que clar, que era un senyor perillós. Neró també era un senyor que tenia, sembla que tenia un sentit de l'humor una mica pesat. A més, clar, de Neró tenim aquesta idea de l'emperador que volia ser músic, que cantava malament, tocava malament la lira i tothom l'havia d'aguantar, que va fer una gira per Grècia, pels grans Jocs Olímpics, que òbviament va guanyar, i altres jocs, els Jocs Pitis, els Jocs Nemeus, etc. O sigui, va fer la gira de jocs, perquè a l'època antiga els Jocs Olímpics eren, diguéssim... És com avui en dia que tenim cada dos anys alguna cosa. Tenim el Mundial de Futbol, els Jocs Olímpics, el Mundial de Bàsquet, l'Eurocopa... Doncs això, més o menys, en els jocs del món antic, en l'àmbit grec, doncs això, cada any hi havia alguna cosa. En els darrers anys de vida Neró va fer que tots els jocs i totes les celebracions coincideixin en el mateix any, perquè pogués anar ell i, òbviament, va guanyar tots.
1: Imagina't.
0: Això és que diuen les fonts, clar, també ho hem de posar una miqueta...
1: Però clar, aquest simple fet ja faria que els qui volguessin generar humor amb aquesta situació ja en fessin, ja juguessin amb això, no? És a dir, això està més amanyat, per dir alguna cosa, que uns jocs, no? O sigui, és a dir, tot el precedent genera el comentari, no?
0: Ja sabem perfectament, avui en dia, per exemple, si Polònia avui en dia gairebé la realitat, l'actualitat li escriu als guions.
1: Ah, exactament, exactament.
0: Doncs al món antic, una cosa similar devia de passar.
1: Segur,
0: és a dir, que l'actualitat, doncs segurament una guerra concreta, un problema...
1: Sí.
0: Per exemple, Claudi, per exemple, en una crisi de carestia de que faltava aliments a Roma, doncs la gent li va començar a tirar costrons de pa dur a la seva cara.
1: Imagina't.
0: És a dir, imagina't, doncs, clar, perquè la gent, sí, la gent del món antic, sí, tenia respecte pels emperadors, però amb el menjar no
1: clar, clar, podia fer caure una situació, no? Un imperi, podríem dir, no? El menjar, la gana, no? Pot fer caure un imperi.
0: Sí, això també hi ha un llibre del Jerry Toner, de 60 milions de romanos, que parla de la cultura del poble. La cultura del poble, la cultura de la resistència i de la rebel·lió, doncs de vegades es podia catalitzar a partir d'una carestia o una crisi de subsistència, que l'emperador, doncs perquè fos fos conscient del que estava passant, li tiraven això, costrons de pa dur.
1: Imagina't.
0: Perquè diguin, mira, a veure, haz algo, haz algo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, totalment.
0: Les coses així, clar, i això també portava a moltes històries humorístiques, sobretot burles, acudits, històries, fins i tot gairebé parlaríem de monòlegs,

0: col·lapsis, etcètera, etcètera.
1: Molt
0: També
1: interessant.
0: parla de molts temes en el seu llibre. En aquest llibre de la risa a l'antigua Roma parla molt d'això, de què és el que fa riure, fins a quin punt som conscients de que riem d'una cosa. Sí, els romans eren conscients del que se reien. Allò tenia gràcia o no tenia gràcia?
1: Clar, clar, clar.
0: Realment,
1: clar.
0: O, per exemple, el que feia gràcia al món antic, avui en dia tindria la mateixa gràcia?
1: Clar. És interessant.
0: Sí, hi ha acudits, és a dir, hi ha acudits que, per exemple, si s'expliqués avui en dia tal com surten al Filògelos, continuaríem rient com feien els romans?
1: Clar, depèn de si coneixes el context, la història sobre la que es basa, no? L'acudit o el simple fet, no? És a dir, nosaltres podem riure amb l'acudit de l'Eugenio o d'aquell que deies de la mateixa situació perquè sabem que és anar un barber, no? Si tu expliques un acudit d'un barber i no saps què és un barber, no saps què estàs comparant o no saps què estàs referenciant, no? És a dir, necessites tenir informació d'allò que se'n fa paròdia, no?
0: Sí, i els romans, per exemple, d'acudits de barbers es feien molts.
1: Uh-huh.
0: Sí, el barber era el protagonista de molts acudits. Esto es uno de Abdera que va un barbero, o esto es un barbero de Roma que no sé qué, o esto sí. Es el emperador que va al barbero, el que sigui. Sí, els acudits de barbers... Sí, Eugeni explica molts acudits de barbers i perruquers. Doncs al món antic hi havia... Sí, molts acudits tenien com a protagonista la barbaria. Per exemple, hi ha una figura que és l'escolàsticos, que la Mary Beard el tradueix com el lumbrera.
1: Val.
0: Sí, el listillo.
1: Clar,
0: el
1: clar.
0: Listillo de turno. ¿Saben? Un lumbrera que va a una peluqueria i no sé què.
1: Sí, sí,
0: o un lumbrera
1: sí.
0: Que va a la taberna i pide no sé cuánto. O el lumbrera que va a la tienda de ultramarinos, etcétera, sí, al lumbrera, el escolásticos, una paraula que, obviamente, el escolásticos té que veure amb això, amb una mena de filosofillo, per entendre.
1: Sí, de sabiendo,
0: sí. La veritat és que la traducció del lumbrera està molt ben trobada. La traducció, perquè dius, esto es un lumbrera que entra
1: en una
0: zapateria.
1: Sí.
0: Ja només pensant un lumbrera en una zapateria, ja, segurament els romans ja començarien a riure.
1: Clar, clar, clar.
0: Doncs això, acudits de segons quins gremis concrets, doncs es feien. Acudits sobre gent ciutadans d'altres ciutats es feien. Llavors, són coses que sembla mentida, però avui en dia continuen.
1: Sí.
0: Fent-se.
1: Sí.
0: Avui en dia, òbviament, ja el concepte d'acudit ha mutat a través de les xarxes socials,
1: sí.
0: Memes,
1: sí.
0: I altres maneres de fer les coses, i els tasques, i
1: sí.
0: No sé què.
1: Sí.
0: Però en el món antic, clar, és un món en què, òbviament, no hi havia xarxes socials, perquè la xarxa social era en viu i en directe.
1: Clar. Sí.
0: La gent que... Les pintades, els grafitis, les pintades als carrers, això Pompeia, per exemple, podem trobar en molts casos. És a dir, que és una cultura popular que estava molt viva, en aquest sentit, i el sentit de l'humor estava constantment, per dir-ho en castellà, al cabo de la calle. És a dir, que ells no tenien televisió, ells no tenien sèries de televisió, però potser no s'hi feia falta.
1: Clar,
0: no s'hi calia.
1: Clar. Sí.
0: Que
1: bueno,
0: dia...
1: és que com tantes coses que si no coneixes o no saps que existeix, no ho necessites. De fet, el consumisme neix de crear necessitats que no tens prèviament.
0: Exacte.
1: Sí, tu crees una necessitat, dius, ara això ho necessito, no? Perquè ho acabo de descobrir i ho necessito, no?
0: I vull més d'això.
1: Clar, clar.
0: Doncs al món antic passava una cosa similar. A més, avui en dia, per exemple, els acudits d'això que hi ha, els acudits més escatològics, els encantaven els romans.
1: Hi havia el cacum pedum pelofis.
0: També hi havia això. Sí, fer acudits això de borratxos, de gent que es pixava, del cacaculo pedopis, acudits sobre sexe... Aquestes coses els encantaven i els encantaven a molts nivells. És a dir, podia encantar a la gent del poble més baix i també als emperadors, als senadors, als cavallers, etc., als alts funcionaris... que potser dissimularia una mica enrere, però en el fons també els agradava, és a dir, perquè l'humor és universal.
1: És universal i és tan senzill com el que deia de que hi hagi un precedent, no? És a dir, posem per exemple el cas del Fernando Simón, no? Com que quan un dia va dir esto van a ser uno o dos casos aislados, pues què va passar que a partir de... I després es va passar el que va passar, què fa que només que torni a dir que seran un o dos casos aïllats de qualsevol cosa, ja la gent comenci, doncs en aquest cas ficaven un meme, no? Doncs era el Fernando Simón dient la viruela del mono van a ser un o dos casos i la següent imatge ja era una escena del planeta de los simios, en plan, bueno, no? Com volguem dir, si, pues és això, és un precedent, és una situació que es repeteix, s'exagera i es burla, no?
0: Sí, perquè l'humor és universal en aquest sentit, sí, sí, i l'humor, sí, diguéssim, és posar, diguéssim,

0: sobre l'humor és com posar portes al desert, és a dir, no té sentit. Perquè d'una manera o altra la censura dispara cap a cap qui fa humor, però l'humor per si mateix no desapareix. És a dir, desapareixerà qui ha fet un acudit,
1: sí, sí, sí.
0: O ha fet una paròdia, o ha fet un gag determinat, però el gag en si mateix no desapareixerà. I això en el món antic doncs, també existia. Sí, òbviament hi havia censura, però la censura no era, diguéssim, tan burda com de vegades sembla avui en dia. Que és aquest rapero, el jutjo, per exemple,
2: clar.
0: Que ha fet una cançó que enalteix no sé què, o es burla de la Casa Reial o del rei, no sé què. Home, la gent continuarà burlant-se de la Casa Reial, del rei o del que sigui. El fet de que jutgis a un rapero, a un explicador d'acudits, o un presentador d'un programa, el que sigui, això no evitarà que continuï havent humor i sàtira.
2: Sí, totalment.
0: Ironia, la ironia no es pot jutjar en aquest sentit.
2: Totalment.
0: Ironia, la gràcia, el sentit de l'humor, no sé, això és universal i com podem veure és atemporal.
2: Sí, totalment.
0: Òbviament els emperadors, un emperador concret que se sentia ofès amb una conya que li havien fet, doncs potser agafaria, vinga, va, este pelotón de pretorianos, ve, acércate a esta grada i comença a dar-les de hòstia.
2: Està clar.
0: De què serveix això? No serveix de res, perquè al final, sí, a més l'emperador tindrà la mala fama i diguéssim que els escriptors que escrivien contra ell doncs encara carregaran més les tintes.
2: Totalment.
0: En aquest sentit. És a dir, que al món antic la pell no era tan fina en aquest sentit.
2: Clar.
0: Era, diguéssim que hi havia una certa tolerància perquè també, en el fons, els emperadors, diguéssim, l'elit que governava, entenia que el poble doncs, també havia de tenir, diguéssim, els seus mecanismes de desahogament.
2: Bueno, panes et circenses, no? És una mica...
0: Exacte.
2: Uh-huh.
0: És això. Això Jerry Turner, el seu llibre de 60 milions de romanos, ho explica amb moltíssims altres més detalls, i en aquest llibre de Mary Beard, que a més Mary Beard és mentora d'en Jerry Turner en aquest sentit, a la risa en l'antigua Roma sobre contar xistes, a fer cosquilles i risa carcajades, publicat per l'Aliança Editorial fa més i mig, doncs explica moltes coses. És un llibre molt curiós, és un llibre que a més, ja ho diu ella, jo la primera part faig una miqueta així de teoria. Si voleu, passeu directament a la segona part, que són els exemples més concrets, i si de cas després, torneu a la primera.
2: Molt interessant.
0: O llegiu des de la primera fins al final. O sigui, aquest sentit és un llibre que és com crea tu pròpia aventura, fins a cert punt.
2: Totalment,
0: doncs
2: sí, sí.
0: Pots llegir-ho de diverses maneres, perquè al fons el que ella vol... Jo us vull parlar de com era riure, com era riure l'antigua Roma, que al fons és parlar del sentit de l'humor, que al fons és parlar de com es feia comèdia, de quins eren els temes o quines eren les circumstàncies que provocaven el riure de la gent, fins a quin punt aquest riure era contagiós, era espontani, era cruel, era més blanc, era molt groller, etc, perquè d'humors hi ha molts.
2: Mm-hmm. Doncs molt interessant tota aquesta proposta i a partir d'aquest llibre doncs tot el que ens ha explicat l'Òscar González, que com sempre és un plaer poder-lo escoltar i a més quan toquem el tema de Roma, de veritat que és espectacular tot el que saps, Òscar. Doncs una abraçada ben forta i t'esperem d'aquí una setmana amb bon humor.
0: Sempre amb bon humor.
2: Fins la propera.
0: Fins la propera.

Ella mateixa va ser una estudiant exemplar que més endavant desenvoluparia un mètode educatiu que encara avui fem servir en part de les nostres escoles. Parlem de Maria Montessori, la primera metgessa a Itàlia.

En un món en què no era gaire ben vist que les dones es formessin professionalment, ella va estudiar enginyeria, biologia i fou acceptada molt jove a la Facultat de Medicina fins a graduar-se amb 26 anys. I no va deixar de formar-se, ja que encara va estudiar antropologia, filosofia i psicologia.

El mateix any que va néixer el seu fill Mario, Montessori va començar a treballar amb nens amb problemes mentals. Conscient que la infància era un període clau en el desenvolupament de l'ésser humà, va estudiar l'obra de diversos pedagogs fins a unificar les seves conclusions en el famós Mètode Montessori.

Però en què consisteix aquest mètode? Montessori va defensar l'amor als nens mitjançant un ambient propici que pogués fer créixer en ells l'autoestima i la capacitat d'estimar, per a desenvolupar finalment la intel·ligència. A més, considerava vital que els més petits de la casa poguessin preguntar i expressar les seves opinions per aprendre. La seva fama es va estendre per tot el món i va fundar diverses escoles. Tanmateix, com que no va voler cedir les seves idees al feixisme italià, tots els seus centres en aquest territori van haver de tancar. De fet, el 1934 va exiliar-se a Barcelona, on va conèixer l'inici de la Guerra Civil.

Montessori, malgrat haver de fer periples per tot el món, va donar a conèixer el seu mètode i va profunditzar la importància de l'etapa d'infantesa fins a la seva mort el 1952 a Holanda. I és que la nostra manera d'educar encara conté gran part del seu llegat.

0: Onda Cero Barcelona.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Aquí seguim a Nits de Ràdio i en aquest tram, en el tram de 4-5, ja sabeu que ens agrada doncs escoltar els nostres companys, la Miriam Frank, el Robert, el Gerard, per escoltar el que ha sigut de si, que ha donat de si aquesta ciutat, la ciutat d'Onda Cero, Catalunya, per fer una cloenda del dia que ja està acabant. En veritat ja ha acabat, però és que per nosaltres és com que la nit està acabant ara i ens acabem de preparar per iniciar en el tram de 5 a 6, dir-vos ja bon dia i explicar-vos coses que us puguin ser d'interès i que, bueno, una mica el que us pot anar bé per tenir una conversa d'ascensor en aquest dia que tot just comença o que està començant. Abans que surti el sol, nosaltres aquí estarem acompanyant-vos. Ara escoltem el millor de la ciutat aquí, a Nits de Ràdio.
1: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
0: Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
3: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Uns 200 bombers de la Generalitat es manifesten a Barcelona per exigir més inversió, millores laborals i un pla de xoc.
4: Aquest pla de xoc contempla renovar infraestructures i equips de protecció individual i el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament, en una marxa amb petards, xiulets, botzines i bengales i amb pancartes amb missatges com bombers en risc, prou incompliments, prou contaminants o acord tòxic.
3: El barri de la mina de Sant Adrià de Besòs s'ha despertat aquest dijous totalment militaritzat per dur a terme els desallotjaments dels blocs de la Rambla.
4: La comitiva judicial ha arribat al barri a primera hora del matí acompanyada d'un ampli dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra. Diversos furgons de l'àrea de recursos regionals operatius dels Mossos s'han desplegat al barri per acompanyar la comitiva que vol executar els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos dels coneguts com a blocs de la Rambla, uns blocs de pisos públics que van ser ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reubicar els veïns desallotjats del bloc Venus, bloc que s'ha d'enderrocar el 2028 per reformar i transformar aquest barri.
3: L'Institut Català de la Salut i l'Hospital Evangèlic de Barcelona han posat en marxa la unitat comunitària de fragilitat.
4: Es tracta d'un dispositiu assistencial per atendre pacients amb risc de descompensació. L'objectiu és oferir una atenció especialitzada i de proximitat i reduir les visites a urgències i els ingressos hospitalaris. La unitat, ubicada a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, ofereix tractament ambulatori a pacients derivats des de l'atenció primària o altres nivells assistencials, de manera que puguin tornar a casa. En funcionament des de principis d'any, la unitat ha atès uns 130 pacients dels districtes de Sant Martí i Ciutat Vella.
3: Expliquem també que a l'inici de les obres de transformació del carrer del mossèn Amadeu Oller ha desencadenat un problema de mobilitat als carrers de l'entorn.
4: El tall de trànsit entre la Gran Via i el carrer de Bartomeu Pi ha convertit els carrers adjacents en un desgavell circulatori. Els veïns es queixen de girs problemàtics en què els vehicles grans es queden encallats i els mateixos veïns han de convertir-se en agents de trànsit improvisats. El dia 10 de juny, el darrer tram del carrer del Corral, que connecta amb el carrer de mossèn Amadeu Oller, es va fer de doble direcció i va quedar restringit només per als veïns, però alguns conductors en surten marxa enrere.
3: El Teatre Principal començarà a programar la tardor del 2028 després d'una rehabilitació completa que es va iniciar al març.
4: Els responsables del teatre, amb l'equip assessor format per Jordi Celles, Ventura Barba i Júlia Gómez Cora, han treballat per definir el projecte artístic. Els responsables de la nova etapa es designaran a finals d'aquest any. L'equipament suma 10.000 metres quadrats de superfície i la rehabilitació costarà 50 milions d'euros aportats per diversos inversors i

0: entitats financeres.
1: I acabem explicant que el Festival Temporada Alta, que es celebrarà entre el 2 d'octubre i el 8 de desembre, ha anunciat un nou avançament de programació.
0: Les novetats són les obres de Poncio, protagonitzat per Lolita Flores, la nova comèdia amb Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galceran, Dakota, en aquest cas amb Roger Coma al capdavant del repartiment. Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sans, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Selves, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a edició de la Mostra d'Arts Escèniques. El festival ha anunciat que per primera vegada estrenarà una col·laboració amb el Festival Flamen G, amb 12 artistes interpretant una coreografia de Manuel Liñán.
1: Són notícies d'aquest dijous 18 de juny.

0: Doncs amb aquesta sintonia tan misteriosa rebem l'Àlex Soto, enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: És molt fosca, aquesta música.
1: Ah, què et recorda, tu? Et recorda alguna o...?
0: No sé. Ostres, és que... alguna guerra o alguna així, no sé.
1: Alguna guerra o alguna de por, no?
0: Potser alguna de por,
1: que,
0: sí.
1: Algú que persegueix algú, no? Sí, a mi també m'ho va sonar això de seguida, però no, això representa quan una màquina de vapor arrenca.
0: Ostres, que bo.
1: Sí, això és una obra de, que es diu Pacific 231, que el Pacific 231 és una... de vapor, mm-hmm. No? I és una sinfonia que la va composar Arthur Honegger, que era un compositor que li agradava molt, no? Diríem, les novetats d'aquella època, no? Mm-hmm. I, bueno, és una miqueta per... Però l'he posada perquè no parlarem de la màquina, de la locomotora de vapor, de la màquina de tren de vapor, però sí que parlarem de la màquina de vapor, és a dir, no del tren, uh-huh. sinó de tota la tecnologia
0: sistema,
1: que hi ha,
0: no?
1: Del sistema exacte de vapor. Perquè tu, més o menys, si ara et digués de quan és la màquina de vapor, de quina època diries?
0: Clar, és que jo ho relacionaria amb la revolució industrial, no? Finals del segle XVIII, principis del XIX, una cosa així, no sé.
1: A mi, per exemple, em ve molt...
0: tren de vapor...
1: Exacte, sí, a mi em venen els vaixells... saps aquells típics vaixells dels Mississippi
0: sí,
1: que es veu?
0: Sí, el de la roda.
1: Per exemple,
0: no?
1: Sí, la princesa i el sapo, per exemple,
0: sí,
1: es veu.
0: Tiana,
1: no?
0: I el sapo, sí.
1: Sí, que té... això, Tiana i el sapo, correcte, no? Que tenien aquelles rodes grans, sí. No? Que es van movent, bueno, clar, allò...
0: De Tom Sawyer, no? Una mica.
1: Això, també, exacte, no? Que el que feien era posar, no? Molt vapor per fer moure aquelles turbines, no? Diríem, sí. per anar-ho... No, bé, movent. El cap, també, el tren de vapor, que dèiem, el Regreso al Futuro 3.
0: També,
1: no?
0: Sí. A l'Oest, no era?
1: Sí, sí. Exacte. Doncs, pues, bueno, resulta que això és molt, però molt, molt, molt més antic del que estem parlant.
0: Què dius? Rotllo edat mitjana o alguna així?
1: Més enrere. L'Imperi Romà.
0: Què dius?
1: L'Imperi Romà, imagina't. No, si no es considera un opart, aquí ja no entrem... Simplement va ser un invent que era... avançat en el seu temps, no? I que ningú va entendre per què servia i literalment el van utilitzar com a decoració.
0: Com a decoració, eh? Ui, quin misteri. Explica'm això.
1: Sí, ens hem de moure a Alexandria durant l'època de que era part de l'imperi, on era, no diríem que era la cuna de la tecnologia i del saber, no? Tots ens ve al cap la llibreria d'Alexandria, no? Mm-hmm. Que ja vam parlar fa molt temps, no, que l'Alexa es diu Alexa per la llibreria d'Alexandria perquè sí. Representa que té tot el saber i de més. No? Bé, allà vivia un grec que era Heró d'Alexandria, que era un erudit matemàtic que va estudiar molt. Per exemple, va descobrir fórmules per calcular les superfícies dels volums de cossos. Va estudiar, i ara des del segle XXI, erròniament, va dir que la llum sempre utilitzava el camí geomètric més curt, cosa que no és cert, perquè el que fa la llum és buscar el que li costa. Val? Però el que vull dir és que ell ja es plantejava coses molt avançades en el seu temps, no? Uh-huh. O, per exemple, va inventar un molí de vent, i el que sí que va crear, per el que ens ocupa avui, és un aparell que es deia eolípila, que diem que és la vapor o la màquina.
0: La turbina de vapor, la màquina de vapor. Sí que va fer coses, no?, aquest home, però escolta, parlem d'aquesta màquina de vapor, d'aquesta turbina.
1: Sí, mira, perquè ens la imaginem, ens hem de pensar en una esfera buida on a dins s'hi posava aigua, no? Llavors, era tant per als extrems, tenia com uns tubos que sortien en angle recte, val? Uh-huh. O sigui, no sortien en punxa amunt, sinó que era com si anessin amunt i després els dobleguéssim, no? I llavors... aquesta esfera la penjaven com de dos pals, val? Perquè ens entenguem. Saps allò de la roda del bingo o de la loteria de Nadal?
0: Sí, sí, sí.
1: Ens hem d'imaginar allò, val? Però clar, una esfera compacta, o sigui, buida però compacta, reixes ni res, no? Estava allò i tenia aquests dos tubets. Llavors el que es feia era encendre foc a sota i clar, el que feia l'escalfor era fer bullir l'aigua de dintre de l'esfera. Uh-huh. Clar, el vapor pujava, perquè el vapor puja, i sortia pel tubet de dalt. Com que estava en angle recte, el que feia era empujar l'esfera aquesta, no? l'empujava i donava una volta. I llavors el tubet que estava a baix passa a estar... Clar, el vapor seguia... i ara sortia pel tubet i el tubet feia que em puxés i no, i veia que el que estava dalt anava baix i el que estava baix passava dalt, no? Anava fent aquest moviment.
0: És a dir, que anava rotant, no podríem dir.
1: Exacte. Tant, això, ens hem d'imaginar que quan ja tenia, agafava una carència ja important, el que feia era anar rodant i rodant i rodant i rodant. Com podem veure, Aró, sense saber-ho, va descobrir que el principi d'acció-reacció de Newton, però molts segles abans. Uh-huh. No tenia els conceptes matemàtics, però sí va poder experimentar i va veure això. No? Llavors, què passava? Que a més temperatura, l'esfera, clar, començava a girar més i més i més i més i més i més ràpid, no? I realment principi del que llavors s'utilitzaria, no, la revolució industrial.
0: Escolta, i com és que no ho van utilitzar en aquell moment?
1: Bé, hi ha dues raons. Jo he estat llegint, hi ha dues raons. La primera és que, si al final l'imperi romà ja tenia cavalls i tenia mà d'obra barata, és a dir, els esclaus, però dius, ens hem de gastar diners en fer, no, pues això, fer unes calderes i de més, però si ja tenim, no, gent que ens ho fa, i gratis, no? Llavors dius, per què? O sigui, per necessitat, no calia. I la segona és que tècnicament poder fer calderes de qualitat grans, perquè aquestes eren petites, grans, per poder aguantar l'aigua, doncs no tenien aquesta tècnica, no tenien aquesta tècnica de tractar els metalls.
0: I no la podien estudiar, perquè entenc que estaven força avançats, no? Més potser del que ens pensem avui en dia.
1: Sí, però al final ve un altre cop a la primera raó, i és, si hi ha... Nosaltres el metall el necessitem per fer espases, armadures, escuts. Per què necessitem fer altres coses? No ens cal, no? Simplement. Hem de pensar que aquesta esfera arribava a girar 1.500 revolucions per minut.
0: Déu-n'hi-do.
1: Tant, sí. I al final, com deia al principi, només es va utilitzar per distreure la gent. Allò, faig un sopar i el tenien allà donant voltes. Però mira, per fer maco, sí. Ho he llegit i és així, no? I llavors també... Sí, sí. I també per fer trucs en els temples, saps? Recordem com aquella part de la pila que era per donar... saps? Per fer... Sí. Impulsos elèctrics, a més, però és el mateix, no? O sigui, al final, una miqueta allò per... El tema és mantenir el radar, no? Uh-huh. I va quedar així, això, no? El tema...
0: Déu-n'hi-do. I aleshores, cap a quina època saltem ara?
1: Sí, saltem ja cap al 1600, o sigui, abans de la Revolució Industrial, on Jerónimo de Ayans, que era un espanyol, de fet, és curiós perquè encara a casa seva es pot visitar, que ja fa ja quasi, no, quasi 500 anys. Està, està, no, pel costat del Camino de Santiago, per Navarra, o sigui, si mai aneu, mireu perquè Jerónimo és un dels grans inventors, o un dels inventors més importants d'espanyols, de tota... De sempre, eh? Hem de pensar que va dissenyar, per exemple, un submarí. Imaginem-nos, 1600, un submarí. Va fer també un tratge per fer immersions al mar, va fer molins de vent, va fer balances que podien pesar la pota d'una mosca.
0: Ostres.
1: Imagina't la precisió que tenia en aquella època, eh? I, atenció, va crear l'aire condicionat.
0: Com?
1: Sí, no com el que entenem avui.
0: Ja, m'imagino, però...
1: Perquè... Sí, el va fer per refredar l'interior de les mines, perquè els, diríem que els, la gent que treballava dins de la mina no passés tanta calor, no?
0: És a dir, que és un home molt important, però escolta, com li va venir la idea aquesta de crear la màquina per...
1: Sí, resulta que, clar, ell veia, ell, vull dir, estava al càrrec de mines i veia que dintre de la mina s'hi estancava aigua, no? I llavors, clar, què passa? Una mina plena d'aigua, primer, costa molt treballar-hi, i segon... Si mai heu fet un castell de sorra a la platja i quan ve l'onada, el que fa és que va erosionant el castell fins que el castell se'n va...
0: Clar, s'enfonsa.
1: Clar, això és el que passa a les mines, o podia passar a les mines. Llavors el que va ser crear una bomba de vapor a pressió, seguint el principis que va fer Aró, que el que feia era agafar l'aigua, pujar-la per una tuberia i treure l'aigua fora de la mina. I a més això ho feia de forma contínua. I clar... Això va salvar moltíssimes vides, va poder reobrir moltes mines que deien, ostres, que està ja, no, està inundada, no podem fer-hi res. Doncs bé, doncs va aconseguir que es reobrissin més mines, no?
0: Escolta, Àlex, i aleshores, per què no se'l considera ell el pare de la màquina del vapor?
1: Bé, saps què passa? Que al final això, Míriam, això és Espanya, no? Ja. I llavors ja sabem que, igual que el Regne Unit tenia la Royal Society, aquí, pues, no, el tema aquest científic mai no ha sigut molt de... No?
0: Vaja.
1: Clar, llavors pues, simplement va quedar una mica en l'oblit, no?
0: Quina llàstima, tu.
1: Llavors, sí, perquè realment, vull dir, perquè també estàvem més preocupats, no?, amb el descobriment d'Amèrica i de més. Igual que els romans, al final ve ser el mateix que els romans, vaja. Uh-huh. Però un dia podríem parlar de tots els invents que han fet espanyols que s'han aprofitat als països de fora perquè aquí no els hi vam fer cas. Vull dir, això també donaria per una... Sí, sí, n'hi ha molts, donaria per una secció.
0: Més d'una secció, ens has explicat, no? Molts invents que no es van patentar, amb la qual cosa l'altre el va agafar, no? I...
1: No, però aquí ja no és ni, patentar, és que aquí... Ho van ensenyar i quan van dir, això no volem per res, això dic el govern espanyol, bueno, el govern, l'imperi espanyol, el que fos, això no volem per res, i després anar a una altra nació, i aquesta nació dir, què, sí, porta a porta, ja d'allò, farem, ja, per això, vull dir, aquí donaria per secció, vull dir, ja és algo endèmic, volem dir-ho així, a la història. Sí, però bé, és igual, al final... Com has dit, va vindre la revolució industrial gràcies a una persona que es diu James Watt, que si us fixeu, saps quan diuen aquesta bombeta quan consumeix 50 watts?
0: Sí. Doncs,
1: ve d'aquí. Ve d'aquesta persona. Bueno, li van posar en honor a ell. Val? I bàsicament el que va fer va ser agafar tota la història que hem vist aquí de màquines de vapor que s'havien anat inventant, i les que el va fer va ser transformar-les de forma eficient. Va crear com una càmera de condensació que el que feia és que necessitaves molt menys carbó per fer funcionar la màquina de vapor. Al fer-la eficient, el que va passar va ser que la gent va dir, ara sí que puc començar ja a crear màquines de tren, telers, vaixells, que funcionin amb aquesta tecnologia, perquè ara sí que surt a compte. No com abans, que havíem de gastar molt carbó, ara n'hem de gastar molt poc, i per tant, això el que va fer va ser l'inici de la revolució industrial.
0: Que curiós, eh?
1: Sí, fixem-nos, que passa una mica com la intel·ligència artificial. Ara encara no és òptima la intel·ligència artificial, gastem molts recursos, però en algun moment segurament passarà a ser òptima, i llavors, igual que la gent que tenia els telers que els utilitzava de forma manual i es van haver d'adaptar a aquesta nova tecnologia, segurament nosaltres haurem de fer el mateix.
0: Serà la nostra revolució industrial, no?, una mica.
1: Sí, ja es diu que serà una nova revolució, no? Preparant la secció, vaig llegir una frase que va dir, ostres, em va fer reflexionar molt. Diríem que té sentit la frase si agafem un tren a qualsevol part del món, menys si agafes la Renfe. Ja ho afegeixo.
0: Vale.
1: Ja ho afegeixo.
0: A un tren puntual, vamos.
1: Sí, exacte, ja ho afegeixo. Ara, la frase és d'Aldous Huxley i va dir, per nosaltres, el moment 8:17 del matí vol dir alguna cosa. Una cosa molt important si resulta que és l'hora de sortida del nostre tren de cada dia. Per als nostres avantpassats, un instant qualsevol com aquest no tenia cap significat, ni tan sols existia. En inventar la locomotora, Watt i Stephenson, que Stephenson és el pare dels trens, van ser, en part, inventors del temps.
0: Ostres, que bona aquesta frase.
1: Sí, clar, és a dir, abans sorties amb el cavall i anaves on havies d'anar i sorties quan havies de sortir.
0: Exacte.
1: Quan vam fer el tren, quan vam dir el nostre tren surt a tal hora...
0: No el podem perdre i hem...
1: No el podem perdre i vam inventar el temps. I va ser, ostres, per això he dit que amb la Renfe ja sé que...
0: El temps és relatiu.
1: Relatiu, però si no, l'ho vaig trobar molt interessant. No? Algun dia ja parlarem de trens, que tots ja sabem que el Shinkansen és la joia de la corona dels trens, però algun dia ja en parlarem, ja també.
0: Doncs mira, en parlarem, però avui hem parlat d'aquesta màquina de vapor que té els seus orígens en l'imperi romà, un imperi i una època que segurament, com deia abans, estan molt més avançades, o estan molt més avançades del que nosaltres ens pensem avui en dia. Àlex Soto, com sempre, és un plaer parlar amb tu de tecnologia.
1: Igualment.
2: La ciutat, amb Míriam Franch.

0: I és que ens visita un dels grans noms de l'art en el cinema d'animació. Ha treballat en pel·lícules com El Dorado, Sinbad, Madagascar o El gato con botas.
1: Puede que conozcáis mi nombre, pero no conocéis mi leyenda. Protejo a los inocentes.
2: Todos se lo debemos a él.
1: Y en mi valerosa y noble cruzada por la justicia, nada me distraerá.
0: Ara és aquí a Barcelona per ensenyar les noves generacions d'artistes gràfics a aplicar els seus coneixements.
3: És un mestre gràfic que ha fet somiar milers de milions de nens i nenes arreu del món i també molts adults. Avui descobrirem com és la vida a Hollywood i també fora de la Meca del cinema. I entendrem com es formen avui els artistes i si cal marxar fora del país per dedicar-s'hi. I a més, sabrem com ha canviat tot en l'era digital de la intel·ligència artificial.
0: Nathan Fowkes, good morning.
4: Good morning, it's good to be here.
0: Hem d'explicar que parlarem amb el Nathan gràcies a l'Oriol Armengou. Oriol, bon dia.
5: Bon dia.
0: Que ens farà la traducció. El Nathan és un artista veterà de la indústria de l'entreteniment amb crèdits a 11 llargmetratges animats que inclouen tot tipus d'històries. Històries que, Nathan, al cap i a la fi, construeixes tu també.
4: Yeah, so, first of all, let me compliment you. When you speak, you roll your R and you speak so beautifully.
0: Thank you.
4: Being near Mexico, I tried it. I can't do it. My American tongue cannot speak as beautifully as you do.
5: El Nathan volia, primer de tot, no, donar-vos un afalac, perquè per ell el català i el castellà sonen molt maco, especialment ell, no, que a New Mexico està molt acostumat, no, a sentir aquestes erres i com les coses no surten una mica de, i com les erres, no, roden, etcètera, etcètera, sí. I bé, diu que ell, pues, no parla d'una forma tan maca, però està clar que no és el cas.
0: Ah, està clar.
4: But yeah, so we do, that's my job, is the world building behind the animated movie. So I'm not a writer.
5: El Nathan no és un escriptor i ell, la seva feina principal és veure com poder visualitzar-les. Llavors hi ha una gran part que és bàsicament entendre i poder visualitzar personalment aquests moments clau de la història i també aquests personatges, i bàsicament és una feina que consisteix en poder veure com això es pot mostrar per pantalla i com això ho podem bàsicament aproximar a un públic.
6: ¡Ay, madre! ¡Allá vamos! ¡Ahora sí que sí! ¿Sabéis lo que supone? ¡Que me tengo que amazar! ¡Cincelarme los bíceps, cuadrarme la espalda, tabletearme la tableta y apretarme el culazo!
7: ¡No, de eso nada!
6: ¿Entonces dices que seremos el rey y asno en una nueva...?
7: ¡No! ¡Calladito!
6: ¡Dos grandes amigos!
7: ¿Qué no es eso?
6: ¡En una trepidante
7: asno
6: aventura!
8: ¡Ay! ¡He echado un culo como dos tartas de boba!
7: ¡En la ciudad!
3: ¿Un imagina? I ell ho plasma sobre el dibuix. I a més, aconsegueix amb el dibuix crear icones que es convertiran en referents per a molts nens i nenes que veuran aquests dibuixos animats i que acabaran fent-lo seu.
9: Es horroroso. Eso no está, pero que nada bien. Solamente es un asno.
10: ¿Ah, sí?
3: Com se sent el traslladar a la, diguéssim, el que és la imaginació d'un script,
5: sí,
3: el dibuix que ell pot fer a la part més digital?
4: The truth is, by the time we get to the end of a movie, it's so difficult to make the movie.
5: La veritat és, bàsicament, que les pel·lícules són un producte tan difícil de crear que quan arribes al final i a més prenen tant temps, no saps ni tan sols si estarà bé, si li agradarà a la gent, si heu fet una cosa que ha valgut la pena, si no. I, per exemple, doncs, quan van estar treballant a How to Train Your Dragon, a Com entrenar tu dragón, van ser 7 anys de producció. 7 anys de producció on van haver 4 directors diferents del film i, a més, o sigui, la història va canviar molts cops. I clar, la primera vegada que ell havia anat a veure la pel·lícula amb la resta de la gent, no? Amb la resta dels mortals com nosaltres, no? Bàsicament, la gent al final es va aixecar i van aplaudir. I és una cosa que passa a Amèrica, però no passa sovint, no? Ell també preguntava si aquí és una cosa que passa molt sovint, que no sol ser el cas. Però clar, aquest moment va ser com el moment de dir, ostres, ha valgut la pena, jo no necessito una teràpia després d'aquests 7 anys de treball dur.
0: Digue-li que és la pel·lícula preferida dels meus fills, així que pot estar tranquil.
11: It's actually her kid's favorite film.
4: Oh,
11: it's
4: good children. They're good children, yeah.
0: Nathan, has treballat en algunes de les grans pel·lícules d'animació de les últimes dècades i a mi m'agradaria saber, quan mires enrere, quin és el moment que diries que va canviar la teva carrera?
4: For me,

0: It was my first animated movie way back at the beginning was The Prince of Egypt. And that was DreamWorks' first animated movie. And, you know, we had Steven Spielberg.
1: La pel·lícula que més ha marcat el Nathan, curiosament, és la seva primera pel·lícula, que va ser El príncep d'Egipte, que a més era la primera pel·lícula animada que es va crear DreamWorks. I clar, una mica d'història, no?, sobre DreamWorks. Steven Spielberg va ser una de les persones que va ajudar a fundar-ho. I abans d'aquesta empresa tenia una altra empresa d'animació que es deia Amblimation. I clar, aquesta empresa llavors va tancar per poder obrir DreamWorks. Però Steven Spielberg es va emportar a tots aquests artistes que ja tenia a Europa, i ell era el nou dintre d'aquella empresa. I clar, de cop i volta es va trobar tot rodejat de grans artistes europeus, i de fet ell mateix diu, no?, els millors artistes i animadors que hi havia al món en aquell moment. I algunes d'aquestes persones eren, doncs, Carlos Grangel, que actualment té un estudi aquí, que és espanyol, o Marcos Mateu Mestre, que és mallorquí.
0: I couldn't believe it. I was so lucky. And we had here in Barcelona, there's a famous character designer named Carlos Grangel. We had and still have at DreamWorks Marcos Mateu Mestre, who is from Mallorca, one of the best artists in the world. And so for me, oh my gosh, I learned so much.

0: d'Egipte, Spirit, diferents projectes dins de l'univers Shrek, com Entrenar el teu drac, La llegenda del gat amb botes, Rio 2, Ferdinand... Són molts els títols que acompanyen aquest home que tenim avui aquí, que per mi és una eminència del món del disseny, de dibuix, de la imaginació de Hollywood, que a més el que fa és, a part de crear aquests referents, aquestes icones que jo deia, és posar títols a les històries que molts nens que acompanyaran a molts nens al llarg de la seva infància, no?
1: I would say the honest truth that we hope for that. We hope to
2: doncs
1: create
2: sí, no?
1: that.
2: Bàsicament, nosaltres, en el cas del Nathan, esperem crear aquestes icones. I, de fet, d'alguna forma ho sentim d'una forma desesperada, no? Vols d'una forma extrema poder crear allò, no? Poder crear aquella brillantor. Però, al final, sempre es vol ensenyar a l'audiència el que mai s'ha vist, el que mai s'ha pogut tocar. Poder també donar una mica d'emoció als artistes perquè siguin creatius i puguin crear aquestes coses, però les coses no funcionen únicament quan són noves. Generalment necessites tenir alguna cosa que també ja es reconeix i el que l'audiència pugui reconèixer, coses passades. I en moltes ocasions, fins i tot, la història pot ser molt bona, però el look no és exactament, no? La forma en què es veu no és exactament el que es vol. I hi ha una història, no?, que ens explicava el Nathan de terror, que és quan alguns artistes estan a l'estudi i com senten un soroll, no?, i diuen: vaig a veure què ha sigut aquest soroll. I un cop van a veure-ho, ja no torna. I això va passant amb més i més gent. És una mica com una metàfora per poder dir el fet que hi ha artistes que exploren un concepte, però que no tornen, perquè tot i que era un concepte brillant, no era el que necessitava la producció, i producció els ha tallat. Llavors, això és el que a ell li agrada anomenar el túnel dels desastres. És un túnel en el que tu vas acumulant desastres i desastres i desastres, però al final del tot tens, bàsicament, una cosa excel·lent que està destil·lada. I aquí és el que veiem nosaltres quan anem al cinema.

0: Nizan, per últim, m'agradaria saber com veus els estudiants que ara comencen a formar-se i quins errors creus que es cometen.
1: One of the great things about art school is it you take classes.
2: Quan en Nathan estava estudiant, ell, dintre de la seva carrera artística, hi ha diverses assignatures i mai saps molt bé doncs, quina serà, no?, la que marcarà o de la qual aprendràs més. Hi havia una en concret que tenia bàsicament una quantitat de deures i tasques molt bèstia i bàsicament eren sobre exercicis de volums, d'espais, de si estàs fent una cosa amb un gruix o amb una altra, bàsicament com cal·ligrafia, no?, també. I ell no era conscient, però a totes aquestes experiències era una cosa que ell estava necessitant. Llavors, si pogués recomanar alguna cosa, seria probablement aquesta, que és el fet que a internet avui dia pots trobar de tot. Hi ha de tot. Però el més important, al final, és que surtis de les experiències que ja coneixes i de les coses que ja sabem que funcionen i experimentis, perquè allà és on trobaràs les coses que realment necessites.
1: Right now we need a very broad experience and knowledge.
0: Mm-hmm. Ens han quedat moltes qüestions per preguntar-li a Nathan, però ens quedem sense temps. Nathan Foulkes, artista i formador. Thank you very much.
1: It's absolutely my pleasure.
3: Això és La Ciutat, amb Miriam Frank.
0: Arriba una nova cita amb aquesta secció que tant ens agrada, que és el Barceloní Anònim, un espai en el qual coneixem persones que viuen, treballen i que fan coses importants aquí a la ciutat. Alguns són catalans de tota la vida i altres han esdevingut catalans fa uns anys. És el cas del nostre convidat d'avui.
4: Míriam, és un home que, ja ho hauràs notat ara que ha vingut a la ràdio, et conquesta des del primer moment.
0: Totalment.
4: Amb mi ho va aconseguir. Crec que té un morro que se'l trepitja, però també té una alegria de viure, unes ganes de fer la feina que fa i una passió pel tracte amb la gent que són envejables. És un home que t'atreu pel tracte, pel caràcter, i que et remata conquestant-te per la boca. És a dir, que pel menjar et acaba conquestant.
0: A tu ja t'ha guanyat?
4: Sí, tant.
0: A veure si jo també caic. Andrés Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días, ¿qué más? ¿Bien o no?
0: Bien, bien. Te he de decir que cuando te conoció...
5: Sí.
0: ¿Ho podem explicar?
4: Sí,
0: o
4: claro,
0: lo explicaràs.
4: Claro.
0: ¿En un restaurant?
4: Sí, ara, sí.
0: Un restaurante,
4: ara contaremos dónde va.
0: Me escribió. Tenemos que traerla al programa.
5: Sí, bueno, en serio.
0: Para el Barceloní Anónim. Bueno, bueno.
4: No, yo salí del restaurante y le dije...
0: Encantado.
4: Le mandé un mensaje a Miriam y le dije, Miriam, tenemos un invitado para nuestra sección del Barceloní Anónim.
5: Muchas gracias.
4: Y es muy bueno.
0: Ha costado, pero al final...
5: Muchas
0: gracias. Aquí estás.
5: Gracias.
0: Explícanos un poco quién es.
4: Mira, es l'encarregat d'un restaurant que des de fa dues dècades ha revolucionat, diguéssim, el concepte de la tapa de Barcelona. El lidera el xef Carles Avellan i és un espai que reinterpreta el llenguatge creatiu de l'alta cuina per convertir-lo en un concepte més accessible. És la tapa d'alta cuina que tothom es pot permetre. És a dir, alta cuina accessible a totes les butxaques. És un local que es diu Tapes 24, està obert des del 2006, per tant, celebren el seu 20è aniversari i nosaltres el celebrem amb ell convidant aquest home a l'estudi. Aquest local va néixer com un homenatge als bars tradicionals, amb producte de qualitat, preus ajustats, ambient de bar clàssic, i la seva proposta es basa en la reinterpretació de la cuina tradicional, però mantenint una identitat reconeixible. I allà, durant, no 20 anys, però gairebé, hi ha estat l'Andrés, més d'una dècada.
0: Andrés, 20 anys al mismo local, y claro, en el mismo trabajo, en esta sociedad, y es toda una proeza, ¿no?
5: Sí.
0: ¿Cuál ha sido el secreto?
5: Bueno, verdaderamente yo llevo 11 años trabajando en la empresa, y muy agradecido, este es algo que me gusta, algo que hago de corazón, estar de cara al cliente, el tema de la gastronomía, me encanta la cocina. Entonces se dio la oportunidad que en un momento de mi vida llegué a la empresa, gracias a Susana Casanovas, que en su momento era la directora de aquel entonces. Uh-huh. Y bueno, y pues así llegué a la empresa y he ido aprendiendo, he ido escalando poco a poco. Y hoy por hoy me encuentro supremamente agradecido de estar donde estoy, de hacer lo que hago, porque realmente lo hago con amor, lo hago con el corazón. Entonces, pues, infinitamente agradecido de estar en la empresa on estoy, de corazón, se lo digo.
4: És que una persona que diu que fa les coses amb amor i amb passió, a mi ja m'ha guanyat. Només per això ja m'ha guanyat. I després per la seva feina i la seva
0: tasca. Sobretot a la restauració, és important.
4: Sí, sí. És que Míriam, a més, és de família de...

0: Peña, que también es una de mis favoritas. Hasta luego.
1: Candela Peña, la dona del moment, jo diria, perquè
2: tot
1: està...
2: Sí, sí. Està triomfant.
1: Està triomfant. A més, crec que ha trobat molt bé el personatge. Perquè, clar, Candela Peña deu ser així 24 hores, no? Com es mostra a les entrevistes.
2: Doncs jo crec
1: que sí.
3: Jo crec que
2: una
3: té
2: mica
3: part,
2: sí,
3: té part, sí.
1: Evidentment hi ha una part de show.
2: Ha de descansar en algun moment, perquè és molt intensa. Sí. Si no, deu acabar esgotada.
1: Viure amb ella? De... Sí, llavors, sí. Llavors dius de mi, però imagina't viure amb ella.
2: No
3: deu dormir amb els ulls oberts, eh?
2: Ja en tinc
3: d'aquesta gent que bueno, no dorm. Sí, sí. No dorm.
2: Però és divertidíssima.
1: Sí, molt divertida.
3: Sí, sí. Josep Maria Pou, quina entrevista que ens va regalar.
2: Sí, sí, sí.
3: Va ser espectacular.
2: Un encant de persona.
1: Jo recordo una pel·lícula de no fa massa que va fer Paco León, que es diu Kiki, el amor se hace, que ell sortia Candela Peña.
2: Anys,
1: sí, potser 15 o així. Ah, o 10. I sortia Candela Peña i el seu personatge a mi em semblava interessantíssim.
3: És molt bona.
1: Era una dona que al fer l'amor no sentia res.
2: Llàstima.
1: Si no la pagaven, una miqueta així. No, perdó. Si l'home no plorava, no.
3: Si l'home no plorava.
1: És a dir, ella, diguéssim, que arribava al clímax quan ella deia a l'home tu tia Juana s'ha muerto. I llavors que llorava.
2: De Candela Peña, si no m'equivoco, parlarem amb la propera secció de l'Eugeni Osaka.
1: Ah, però que deixi que la portaríem.
2: Home, tant de bo. Tant de bo, m'encantaria parlar amb ella.
1: A veure, esto, per Candela Peña.
2: Tens una llista important, eh? La tindrem a la propera secció de l'Eugenio Sácar amb La desconocida. Crec que ha tret una pel·lícula ara a Netflix i és la propera...
3: Jo la recordo la sèrie aquella que van fer sobre el caso Assunta, que fa la mare, que fa... Sí, Rosario Porto, exacte.
2: Va ser un abans i un després en aquesta última etapa de Candela Peña.
4: Alfonso.
1: Ho ha fet també.
4: Tenemos que dar las medicinas.
3: Sí, amb aquella és boníssim.
2: Perquè jo crec que feia temps que no feia res així important i amb això va triomfar.
3: Sí, sí.
1: Crec que va ser un paper esplendorós.
2: També us diré, els hem enviat a tots, eh? L'Emma Vilarassau, el Jordi Sánchez, la Carmen Machi, Toni Acosta, Josep Maria Pou, Candela Peña, el Tossar, el Zahera, la Dueñas, però mira, alguna, ens hem de quedar aquí a casa, així que de moment que no marxin,
3: que
2: es quedin aquí, que facin bon cinema espanyol, que ens encanta. Què tenen allà?
1: És que et dic una cosa, res que envejar-li al cinema espanyol. Visca el cinema espanyol.
2: Jo estic totalment d'acord. Crec que des de Tesis, per mi va ser una banda...
1: Cafè no, però Tesis.
2: Ai, doncs mira, amb aquest acudit dolent del Robert hem d'acabar, us sentim. Això és la vida. Tornem demà a partir de les 12 i 20 i fins les 2 del migdia. No vens demà, sí?
1: Sí, sí.
2: Ah, vale, vale. Tornem demà, 12:20 i fins a les 2 del migdia, que passeu una molt bona tarda. Adéu, adéu.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
6: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: que dispuesta a liderar la candidatura.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant el divendres, 19 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui sí que molt jovent ja està, avui sí que sí, avui sí que s'aixeca, avui costarà poc, que deia, va, no et facis més el ronso, que t'has de llamar, que escolta, que tal, vinga, en un moment, va, va, va, vinga, va, som-hi, perquè avui és festa grossa. Avui és festa grossa perquè molts, crec que quasi totes les escoles ja acaben avui, ja diuen, mira, hasta que hemos llegado. I clar, és allò de que abans, jo ho tinc molt associat, David Morales, amb allò de el final del verano, aquí començava el verano, no? Però allò, que és l'hora dels adeus, no? O dels comiats, no? Aquelles cançons que ens posaven una mica nostàlgics, perquè vulguis o no, suposava que estaríem molts dies sense veure els nostres amics i amigues de l'escola, perquè encara que visquessis a prop, doncs clar, el tema de la comunicació no era com ara, que es poden enviar missatges, whatsapps, correus electrònics, el que tu vulguis, no? Per tant, era molt més difícil coordinar, no? La gent feia menys viatges curts i més estiuets llargs, és a dir, per exemple, un mes fora o dos mesos fora, no?, al poble. I per tant, doncs era més una situació d'estar més temps separats, no? I desitjar, o sigui, per una banda contents, però per l'altra trist de que deixaves de veure la gent que, amb els que feies vida, no? I això ha canviat molt, crec que a millor, perquè poden seguir veient-se i parlant i comentant experiències vitals. Per tant, és menys dolorós i té totes les avantatges que tenia a la nostra època. Recordes molt aquests finals d'escola, David?
1: Sí.
0: Quins records donen aquests dies?
1: I després l'alegria del setembre.
0: Sí, jo crec que sí. Això ajudava a que hi hagués algun motiu pel qual voler tornar al col·le, no? De tornar a veure a la gent, veure, carai, com has crescut! No m'ho van dir mai, això, perquè no vaig acabar de fer l'estirada que volia, però sí que, bueno, una mica, no? Cada estiu tornaves una mica més alt, no? O sempre hi havia algú que havia pagat una estirada que de cop i volta li deies, perdoni, vostè havia... Ai, hola, si no et coneixia. Doncs una mica passa això, no? Jo ara ja quan vaig a buscar la meva filla algun dia que hi ha alguna cosa dic, però mare, si són més altes que jo, si són més alts que jo tots, mare meva, ells i elles, espectacular. Doncs això, que ja estem a 19 de juny i a part de que per moltes criatures és un dia de felicitat, què més podem dir, David?
1: Doncs mira, avui tenim que és el Dia Mundial de la Cèl·lula Falciforme, que és una malaltia genètica de la sang que provoca que els glòbuls vermells adquireixin una forma de mitja lluna. També tenim que és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Sexual en els Conflictes. Avui és el Dia Mundial de l'Albatros, d'aquell animal, d'aquell ocell que... Mira, ja que parlem de l'albatros, que sabeu que el logotip del Partit Popular no és una gavina, és un albatros.
0: És un albatros.
1: Tothom sempre ha parlat de la gavina, sí, però és un albatros.
0: La gavina és voladora, però... De fet, els que són del golf coneixen aquesta figura, perquè és una jugada mestra, és una jugada que passa pocs cops, no? És quan fas tres sota par... és un verde, un verde és menys 1, un eagle és menys 2 i un albatros és un menys 3. Això és, per exemple, en un forat que tingui un par 4 que la colin a la primera, o en un par 5 que en el segon cop doncs l'aconsegueixin ficar. Això passa molt poc, passa molts cops, molt pocs cops, i no deixa de ser un fet extraordinari. Per tant, per un jugador de golf, l'albatros és com un unicornio d'això que es diu, no? En fi, què més teniu, David?
1: Doncs mira, avui també tenim que és el Dia Mundial de les Passejades per promoure la importància de caminar i de fer activitats físiques a l'aire lliure. Molt avui bé. És un dia que els gossos estan platòrics.
0: Sí, totalment. El que passa és que coincideix en quan s'ha de vigilar molt amb els gossos i les hores de sol, perquè no perquè els hi toqui el sol directament, sinó perquè el terra està molt calent. I els gossets pateixen molt a les potes, perquè ells amb la il·lusió de sortir aguantaran el que sigui, però que els humans en siguem conscients, eh?
1: I d'altra banda, si els refresquem, sobretot, és important que quan els refresquem sigui per la part de sota, per la panxa i les potes. No els mullem per sobre, no els mullem al cap, ni els mullem al llom, perquè això provoca un efecte contrari al que estan fent. Si li està donant el sol i l'estem mullant per sobre, el que estem fent és rescalfar-lo.
0: Sí, sí, això com a les plantes. Les plantes passa el mateix. S'ha de mullar la terra i no les fulles, perquè pot fer un efecte pel·lícula, i que es cremin, eh? O sigui que, sí, sí. Tot això, sabidoria popular, que dèiem abans al Partit Popular, això és sabidoria popular. En fi, què més tenim, David?
1: Doncs mira, avui és el Dia Mundial de Garfield. Del gat, sí, sí. D'aquell gat taronja, una mica mandrós, que li agrada la lasanya.
0: Sí, doncs, sí, sí.
1: Doncs avui és el seu dia.
0: Molt bé. I als Estats Units, algun pastís?
1: Mira, no. Mira, avui és el dia de l'emancipació, per celebrar l'evolució de l'esclavitud. Tenim també que és el Dia Internacional de les Caixes.
0: Les de pensions o les d'embolicar coses?
1: Les de guardar coses.
0: Les de guardar coses, les de les mudances,
1: Sí. Però, sobretot, és un dia pensat i especialment popular entre els propietaris de mascotes, especialment entre els propietaris dels gats. I és que als gats els encanta jugar i amagar-se dintre de capses. I tenim també que és el dia del rellotge als Estats Units. I avui no tenim menjar, però sí que tenim alguna beguda. Avui és el Dia Nacional del Martini.
0: Ah.
1: No sóc jo gaire de martini, la veritat.
0: A mi m'agrada, però no acostumo, O sigui que, bé, doncs interessant del martini. I passem del martini als sants, igual avui Sant Martini, veurem.
1: D'entrada no, no és Sant Martini, però sí que tenim que avui és Sant Romualdo, Sant Gervasio, Sant Protasio de Milán, Sant Lamberto de Zaragoza, Sant Gerlando de Caltagirone, Santa Juliana Falconeri, Sant Remigio i Soré i Sant Modesto Andlauer, Santa Aurora, Sant Deodato de Nevers, Santa Quildomarca o Ildemarca de Fecamp.
0: Mare meva, que és complicat tot això, mare meva. Quins noms més complexos, però bé, sí, sí.
1: Quildomarca.
0: Quildomarca,
1: És quan... un nom amb empaque, allò de dir, Quildomarca.
0: Hi ha un penal, Quildomarca, no? O aquest davanter, Quildomarca. Qui el marcarà de prop? Bé, doncs, ben curiosos els noms. I ara anem a fer un salt en el temps, un viatge, concretament de 100 anys, perquè sempre ens agrada conèixer les notícies que eren importants fa un segle. Per tant, en aquest cas, ens hem d'anar a un 19 de juny de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava fa tot just un segle.
1: Mira, La Vanguardia avui ens parla de les joies del zar. Quan facin aquesta secció d'aquí un segle seran les joies de Zarpatero.
0: Senyor! Vinga, vamos! Molt bé, molt bé.
1: Va, tornem cap a La Vanguardia de fa 100 anys, en el que ens parlen de El rubí del zar. Entre les joies de los emperadores de Rússia, havia una que los zares transmitíanse de generación en generación y que usaban siempre desde los tiempos de Iván el Terrible. Era un anillo en el que estaba engastado un solo rubí de medianas proporciones, pero profundísimo para su tamaño. Tenía la forma de una gota de sangre coagulada y, según se decía, cambiaba de color cuando montaba en cólera quien lo llevaba o cuando una desgracia se cernía sobre algún miembro de la familia imperial o amenazaba a la Santa Rusia. Muchas veces durante el reinado del zar Nicolás cambió de color el mágico rubí, el día en que ante la residencia de Tsarskoye Selo, los cosacos de la Guardia Imperial dispararon sobre la muchedumbre que imploraba al padrecito y mataron

Va passar tal dia com avui, 19 de juny del 1978. El gat Garfield apareix per primera vegada en una tira còmica.

0: El personatge creat pel dibuixant Jim Davis, aquell gat mandrós, irònic i de color taronja que respon al nom de Garfield, feia la seva estrena amb diverses capçaleres de la premsa nord-americana en un format de tira diària que en aquell moment era un dels principals canals de difusió de l'humor gràfic. Des del primer moment, Garfield es va caracteritzar per una personalitat molt definida, amant de la lasanya, poc amic dels exercicis físics i amb una actitud cínica davant la vida quotidiana. El salt a la pantalla de televisió el va fer 2 anys més tard, el 1980, i és que va tenir un gran impacte en la tira còmica.
1: Damas y caballeros, Garfield y sus amigos.
2: ¿Todos?
3: ¿Todos?
2: ¿Listos?
3: ¿Listos?
2: ¿Para?
3: ¡Para
2: la fiesta!
3: ¡Listos en la fiesta estamos!
2: ¡Traeros un montón de platos!
0: Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 19 de juny del 1978, que Garfield debutava a la premsa nord-americana.
2: Fiesta!
3: Romances!
2: Siesta!
3: Samba!
2: La bamba!
3: Ai, caramba!
2: Disfraces!
3: Disfraces!
2: Sorpreses!
3: Sorpreses!
2: Cartazos!
3: Cartazos!
2: Bien grande!
4: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: I és que sí, quan sona aquesta sintonia ho sabeu, estem a punt de passar-ho d'allò més bé, estem a punt de tenir una nova sessió dels Tribuneros, toquem fusta de que tots els cables funcionin avui, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, vamos! Vinga!
1: S'han alineat els afters.
2: Sí.
0: És una alegria, no m'ho crec que...
2: Sí.
0: Que ens puguem escoltar des de l'Estació Internacional i que per fi puguem doncs, retrobar aquesta estona de divulgació, de reflexió, d'anàlisi.
1: Sí, és una estació espacial interreligiosa, sí. No fer divulgació.
0: Sí. És interplanetària. És com quan, quan recordeu que de petits vèiem el Planeta Imaginari, que era com una espècie de programa que feia algú que havia pres masses estupefacents. Sí, oi? No, exactament. I mira, prou bé...
3: Com era jo? Sí. Això no me'n recordo.
0: No te'n recordes el Planeta Imaginari, mare meva?
3: Allò... Devia estar en altra nube.
0: Estaves en una altra nube, estaves en un altre planeta, el Planeta Agostini o així. Escolteu una cosa, aquestes setmanes que les criatures estan... entre l'escola i les extraescolars que estan setmana sí, setmana també fent activitats a final de curs, la meva pregunta que us llenço i a veure com ho analitzeu és per què no ho fem els adults? Si les escoles i els extraescolars és per preparar per fer coses a la vida adulta, és a dir, perquè prosperin i tinguin alguna cosa que sàpiguen fer bé, per què després, quan ets adult, no fas festivals de final de curs? És a dir, per exemple, jo què sé, doncs a la fàbrica, no? Doncs que facin un festival i ensenyin a les famílies com es posen els claus. O com es... saps? O com es posen les rodes.
1: Un cabaret, hombre.
0: Sí. I que cada treballador doncs faci el seu numeret, faci el seu show, el jefe ja fa el seu show habitualment, però vull dir que el numeret ja el fa habitualment, però bueno, ja m'enteneu. Com ho volíeu, això?
1: El dia que anaven els fills i la dona o l'home,
0: sí.
1: A veure.
0: O els amants, sí,
1: que
0: sí, sí.
1: Tothom, sí. A veure com ho pones clavos.
0: Sí, bueno, a veure, sentit figurat, vull dir, entenent que sigui una fàbrica, vull dir, qui faci assegurances, doncs...
3: Perquè també diuen allò d'un clavo saca otro clavo, no?
0: Sí, és que en aquest cas seria una mica més complicat, sí. Però jo em referia, jo què sé, doncs, el que fa assegurances, doncs aquell dia venen tota la gent i aplaudeixen, oh, a veure, que pot ser el que fan a la feina o que es posin a cantar o a ballar, no sé, vull dir, posats a fer podria ser, no?
3: El coro de la fàbrica, no?
0: Que el coro de la fàbrica, sí, que facin un d'això i que la gent els vagi a veure.
1: En lloc de los chicos del coro, seran los obreros del coro.
0: Los obreros del coro, sí. I tu com ho veus, Sergi?
1: Madre mía, a mí si me sacas del cabaret y de la revista, del paralel, me pierdo. Pero bueno, un poquito de magia, un poquito de telonero.
0: Vale.
1: Telonero, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí som tribuneros, però sí, teloneros, sí. Els que van abans...
1: Això ja me sonava. ¿De qué estoy hablando? Si esto me suena.
3: Se posen la tela, ¿no? A l'escenari, posen la tela.
0: Sí, senyor. Sí,
1: están allí los del quirófano,
0: sí.
1: Operando y tú mirando, pero con música, ¿eh?
0: Home, els metges, els d'Operando, podrien jugar a l'Operando. Us en recordeu de l'Operando? Aquell joc que havies amb unes pinces d'anar traient els ossos? Allò tenia la seva conya, ¿eh? Que hi havia uns que eren molt més complicats.
3: Jo no vaig passar dels hipopòtams aquells tragaboles.
0: Sí, senyor, els tragaboles, Aquests eren... Que hi havia gent que golpejava amb molta força i les boles entraven però per vibració, no perquè les capturés l'hipopòtam, sinó perquè allò botava que, mare meva, no?

0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do els jocs mítics. Però no sé, fer una exhibició d'algú, no? Per exemple, pues això, si és el cirurgià, pues que talli allà, saps?
1: Sí,
0: que, que obrin algun canal, saps què vull dir? Bueno, per fer un festival, de dir, sí, sí, sí.
1: Que li portin un pernil i que faci cirurgia.
0: Sí, senyor, sí, senyor. És a dir, activitats diverses, no? És a dir, activitats tangencials. Si és una persona que fa servir el bisturí, doncs que aprengui a tallar el pernil. I si és un tallador de pernil professional, doncs que aprengui a fer una cirurgia i a posar, saps, els punts i coses d'aquestes.
1: I si és un dentista, que reparteixi aquell gas de la risa que tenen.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Ostres, seria un festival, allò. Seria, t'ho imagina't, que bé ens ho hem passat, que no, però qui actuava? No, ens han posat un gas allà. I
1: es... No sé, però rèiem.
0: Sí, no sé, sí, no sabíem de què, però rèiem una barbaritat. Home, estaria bé, estaria bé. I per exemple,
2: a veure, un moment,
0: sí.
2: El producte interior bruto,
0: sí?
2: què dicen a todo esto?
0: O sea, el senyor Pip què diu d'això? El producte interior bruto. És molt bruto, eh? És un tio molt...
1: Poder que es dutxi algun dia,
0: sí,
1: aquest senyor.
0: Sí, sí. Les deixa anar de l'alçada un campanar.
2: Estem perdent el temps de tanta fiesta i tanta tonteria. Estem perdent el temps, això és el que diu.
0: El senyor Pip diu que anem per feina, no? Que us deixeu de festivals i a facturar.
2: Dos panellets i a seguir.
0: Dos panellets i a seguir. És que el Sergi sempre té unes frases que no te saps per on vindrà. Dos panellets i a seguir seria una mica la frase del dia, eh? Això, hi ha gent que s'ho tatuarà ara, a partir d'ara, això, ja veuràs. És més, s'ho tatuarà en xinès, saps? Amb unes lletres d'aquelles xineses. I diu, què posa aquí? Dos panellets i palante. Dos panellets i a seguir, eh? Diu això amb lletres xineses o japoneses, que sempre que queda molt bé.
1: És filosofia de butxaca.
0: Bueno, sí, depèn de la butxaca, però sí, és de butxaca perquè és econòmica, vols dir, no? És de...
1: Sí, perquè si només són dos panellets encara, potser sí que arribes.
0: Sí, bueno, ojo, dos panellets, eh?
2: Sí, de los buenos, clar.
0: Ah, de pinyons, dius.
1: De pinyons, eh?
0: Uf, ojo, eh? Dos panellets de pinyons, cuidao, eh? Que això ja... Això és un pastizal. Vull dir, jo...
1: És que va pinyon fijo.
0: Va pinyon fijo, sí, senyor.
2: Que té energia. Té energia i
0: venga. Sí. No, energia te da, mare meva. Vas a pinyon, eh? Aquest va pinyon. Boquita de pinyon, deien, eh? Això de... Però clar, ara boquita de pinyon, què és? O sigui, ara la frase pot canviar, no? Boquita de pinyon pot ser que té un gust molt selecte, eh? O que li agraden les coses cares.
1: O que no obre la boca.
0: Sí, sí, exacte. No li cap ni un pinyon, eh? Mare meva. El pinyon de Gibraltar.
2: Boquita de TikTok?
0: Sí, mare meva. Sí, perquè el problema d'aquestes coses, i això és veritat, és tornant als festivals de final de curs, és que abans el que passava en un festival de curs es quedava en el festival de curs. Saps què vull dir? Allò, si el que li havia anat bé i el que l'actuació havia quedat regolinxi, allò es quedava allà i ja te n'oblidaves. Però ara, com que tothom ho grava i tothom lo emite per TikTok, per Instagram... per el porter automàtico, per on sigui,
1: sí.
0: Doncs clar, ara jo intento borrar. Clar, sempre hi haurà algú que...
1: Per la teva vergonya de la posteritat.
0: Queda per la teva vergonya de la posteritat, Sergi. Haurien de prohibir les càmeres en aquests... els mòbils en aquests festivals?
2: Sí. Està prohibit? No està prohibit?
0: No, doncs patenta-ho.
2: Però... Què has de patentar? Prohibir els mòbils?
0: Sí, senyor. Treu una nova llei. La llei Sergi Procel... De...
2: Te lo puedes quedar para ti, para la intimidad.
0: Ui.
2: Però no lo puedes...
0: Això és molt... Això...
2: Sí. I todo esto. Guay. Imagínate que has grabado a alguien que tiene de derecho de imágenes $1,000 a
0: la imagen. Anava a dir $1,000 a la imagen.
1: Al frame,
0: eh? Frame, I'm gonna live forever. Escolta'm una cosa.
2: S'ha de vigilar quan gravis, perquè si graves a alguien que tiene muchos

0: dòlars d'esto, de imagen, buf.
1: Ojo que diu el Sergi, que té tota la raó del món, eh? Clar, perquè aquí és un tema de... Ai, no, no, jo puedo grabar... No, no, escolti, vostè està gravant l'actuació, que surten 12 nens a l'escola, i si un d'ells té un contracte d'exclusivitat, con una empresa o con unos derechos de imagen, com diu, et pot demandar. Se't pot anar... bueno... Pues,
2: És que ara quan graves una cosa anar preguntant un per un a veure què passa i si no ara a pixelar
1: un per un, tu, i és una feinada, bueno, ara la IA igual ho fa, pixelame a este.
0: Es este el que está meando, el de la fuente, la estatuilla es el pixel este.
1: El pixel. No, no, clar.
2: Aquells dibuixos, no? El Pixel i Dixel.
1: Pixel i Dixel.
2: Pixi
1: Dixel. Sí. Però, no, però també igualment s'hauria de fer signar un document a tothom qui entri, no? Al teatret, a on sigui, signar un document de me comprometo bajo juramento a no publicar en redes sociales nada de lo que ocurra. Lo que en el festival de curso ocurre se queda en el festival de curso. Y así de esta manera...
0: No, secreto, todo es secreto.
1: Secreto de un...
0: Aquí, no,
1: sí. Secreto de un sumario, ¿no? ¿Diuen?
0: Sí.
1: Un sudario.
0: Sí, top secret.
1: Top secret, sí, sí. No, no, a veure, que en alguns casos és millor oblidar-ho fins i tot, vull dir, algunes actuacions ja un cop surts. En canvi, n'hi ha algunes altres que se't queda la cançoneta, després del que han fet o del musical, i se't queda la cançoneta setmanes, perquè, clar, que aquestes coses... Que a veure, que fa il·lusió, bé, per tant, tot l'any preparant-ho, no? No ho sé, però...
2: Sí, però... Haurien de deixar que quan acabi de fer el xou el teu fill pugui sortir, perquè si has d'aguantar la resta de cursos, això sí que ja
1: no, no, això,
2: és...
1: Això, no, no, han de deixar el dret a l'escapada, diguem-ne, no?
2: Sí.
1: Això deu estar... Sí.
2: Com en els avions, tu què vols? Passillo o ventanilla?
1: Sí, senyor.
2: Passillo per sortir ràpid.
1: Exactament, per fugir el més ràpid possible. I això ho veig totalment així. Escolta, nosaltres que estem aquesta temporada proposant construir una estació internacional de repostatge, allà, tenint en compte que igual triga més... Per exemple, si la tenim camí de Mart, que els anys duren ben bé 2 anys i pico, nostres, un any, o sigui una volta, un any allà de feina... Són 2 anys i pico de la Terra. Per tant, el festival de final de curs a Mart és cada 2 anys i mig de la Terra. Clar, és complicat, això,
2: Mare mia. Per poder durar un mes.
1: El que deia, Sergi, perdona.
0: Una hora menys en Canàries.
1: Exactament. Sí. Bueno, dura una hora menys allà. A Canàries, el festival de fi de curs dura una hora menys. Això ha de ser un avantatge, ja, doncs.
2: Bueno, ja... Jo proposo que això sí que hauria de sortir una llei abolint els festivals de final de curs.
1: O sigui, directament prohibir-los tots, eh?
2: Prohibir-los tots. I s'ha acabat el curs. Adéu, adéu, fins l'any que ve i passi-ho bé.
1: Abans es feia allò de l'hora dels adeus i sí. Cantàvem tots i ja està. Ja fins l'any que ve.
0: Lo dejaría en el limbo,
2: ¿no? I l'únic que paties és tota la setmana per recordar-te d'agafar-ho tot, que si els llibres, que si la bata, sí. Que si l'àlbum del final de curs que t'havien fet fer, que si no sé què que havies fet, que si les bambes i l'equip de gimnàsia. Sorties d'allà amb una maleta,
1: és veritat.
2: Amb un sac.
1: Bueno, que hi havia gent que contractava camions aquests de mudances per poder...
2: Sí.
1: De tot el que tenies allà, que havies anat acumulant al llarg de tot el curs, clar. Que hi havia aquells diguem-ne, sota la taula, no? Que hi havia, doncs, on podies ficar coses, que anaves acumulant i trobaves papers que pensaves que havies oblidat, o sigui, que havies perdut documents, llibres... Allò era com un... com era un agujero negro en espai-temps, no? Perquè allà hi cabien més coses de les que aparentment...
2: era un calaix desastre, però no, no, de fet era un calaix desastre.
1: Desastre totalment, clar, perquè ja anaves acumulant coses i tot i així intentaves encara ficar, jo crec que encara hi cap això, saps? Allò que apretaves, allò aviam si entrava a l'estuig, hi havia bolígrafs que pensaves que havies perdut, doncs això, no? El rotring, el tema dels rotrings era complicat, eh? Vosaltres

0: vegades fèieu rotrings? Fèieu dibuix tècnic?
1: A veure, era el regal de la comunió que esperava sempre. La caixeta aquella amb el rotring i el com es deia allò que per punxar i fer
0: el
1: coses
0: compàs,
1: rodones.
0: El compàs,
1: i bueno, allò era... Era el que esperaves per la comunió. Això i un rellotge.
0: El tema dels rotrings és que...
2: És un misteri. El rellotge, vale. Però el rotring, todavía no sé ni pa què sirve.
0: Diu, el rellotge no ho sé, però el rotring encara menys, no?
2: Con tinta ahí como un lápiz y luego me hacen escribir con un boli. Pero esto no es para escribir. ¿Pero esto qué es? ¿Para qué sirve?
0: Sí. A més, tenia aquella... Digues.
2: Solo era para una materia.
1: Rotring, sí. Rotring de diferents números que volia dir més fi o més gruixut.
0: Sí, senyor.
1: A mi m'era igual, perquè jo el paper l'acabava embrutant igual.
0: El que era gruixut era el tema. O sigui, el tema de després haver-los de netejar, que era complicat, si no després no funcionava... Uf, quina feinada, quina sort ser adult, ella, i superar totes aquestes etapes que...
1: Si després feies així arts plàstiques de batxillerat o coses d'aquestes, també tornaves a recuperar això.
0: Mare meva, era com un... Era com un malson. Jo ja no ho vaig agafar més. Jo ja vaig dir, això ja ho he vist prou, el tema dels rotrings, i ara... I ara una cosa complicada. Mare meva.
2: La festa de final de curs la vamos a hacer en avión. De trayecto de Barcelona a Canarias. Será como estar en el limbo.
0: Claro.
2: Siempre una hora menos. Y entonces, claro, ya cuando llegas, como si no hubiera
0: existido. És a dir, si la festival de fi de curs es fa en l'avió, camí de Canàries... Llavors no existe.
1: Quan arribes has de tornar a començar.
0: Aquest és el tema. No sé si es farà el doble de llarg o el doble de curt. No em queda clar. És un vació legal aquí, em sembla que hi ha.
2: No sé què, te acuerdas? Digo, yo, ¿de qué me hablas?
0: Tengo un vacío perquè sí. Para ti ha passat una hora, però per a mi és com... Sí, és com un... Això, per a ti ha passat una hora, per a mi ha passat dos o tres, no em queda clar.
1: Però això són misteris, allò de la nave del misterio, que sí. Clar, depèn d'on viatgis. Si tu viatges, jo què sé, te'n vas a l'Austràlia o a Nova Zelanda,
0: sí.
1: Representa que surts d'aquí avui, que és dia, què? Quin dia és avui?
0: Sí, no, però... O sigui, al cap d'una setmana arribes, no? Perquè, clar, han passat dos dies.
1: No, però imagina que vas directament. Arribes allà i resulta que surts d'aquí, per exemple, el dia 11
0: sí.
1: I arribes allà el dia 13. I dius, hòstia, i el 12?
0: Clar.
1: On
0: està? Qui me'l paga?
1: Qui torna aquest dia? Qui em torna aquest dia que no he viscut?
0: No, has de fer una cosa. Treus la fulla del diari, del dietari, de l'agenda... I quan fas el viatge de tornada, l'afegeixes. Perquè, o sigui, el dia que has perdut anant cap a una banda, com si diguéssim, l'has de posar el dia que tornes. Per tant, de l'agenda el treus al full i el poses allà. I el que passa és que serà una mica raro perquè posarà el dia de quan anaves, que sempre és més complicat. Però sí, és una història aquesta,
1: O si vas al revés, surts el dia 13 i resulta que arribes allà on vas tu, surts el dia 13 i arribes el dia 12. Dius, hòstia...
0: Què ha passat aquí? Venga. Com pot ser això?
2: ¿Cómo sabemos de aviones?
0: Sí.
2: Cogemos tantos aviones al dia.
0: Sí, exacte. Són diversos al dia. Bueno, sí. Llavors, clar, si...
1: Per prescripció mèdica, m'han dit un al dia.
0: Però clar,
2: a mi me gustan más los helipuertos.
0: No, tu ets més d'helipuertos, fixa't tu.
2: Sí, hay menos cola, no hay tanto diagonal, es más vertical todo.
0: És más vertical. Llavors, no canvia el temps? És a dir, tu ets d'aquesta teoria dels terraplanistes que si tu t'aixeques... No has de viatjar, és a dir, com que està donant voltes el d'això, tu puges, t'esperes un moment i al baixar ja estàs a un altre país, saps? Perquè com que hi ha hagut la rotació, hi ha teories d'aquestes rares que ho diuen, que és una bajanada, però bueno, sí. Sí. Bueno, mira.
1: A veure, la lògica, no?
0: Sí.
1: Té la seva lògica.

0: Sí,
1: tu
0: sí.
1: saltes, no? De... Si ara jo salto, hauria de caure no al mateix lloc, sinó una mica més enllà, no? Perquè ha avançat la Terra.
0: Això és el que diuen els, que, els que no entenen com funciona la rotació, que tu també t'afecta, perquè tu tens la força que et segueix tirant cap al centre. Però bueno, si té la seva... Si, un es pot posar a imaginar i és fantàstic.
1: Que la força m'acompanya, no?
0: Sempre? Sí, sí, exactament. Sí, sí. Que la força t'acompanya.
2: Les derrotistes, estes. Derrotistes planetàries.
0: Exacte. Les derrotistes planetàries m'agrada molt. Com a definició. Esto es cosa de los derrotistas planetarios. Está molt bé, está molt bé. Bueno, jo estava pensant... Si agafes a l'avió aquest que deies, de un tren sale, tal, i un avió sale el dia 13 i llega el dia 12...
2: Te la trayut.
0: Sí, si arribes al dia 12 i tornes a agafar un avió d'aquests que pots acabar el dia 11 al mateix lloc?
1: Bueno. Aquí no sé despejar la X, ¿eh?
0: Pido el comodín de... ¿eh? Clar, aviam si entraràs en un...
1: Si no donas més dades...
0: Clar, aviam si tu acabaràs com a regreso al futuro. No, si però, vas...
2: Però és plano o no és plano? Perquè si no és terraplanista, no juego.
0: Exacte, a mi que me hagan un plano. Si no...
2: Perquè es mantano. No, habrá que coger un crematero.
0: Sí, sí. No, clar.
2: Va.
0: ¿Te imaginas?
2: Pero es que el mismo día se llega con el tren. Sí,
0: se llega el mismo día, ¿no? Sí. Un tren sale en una dirección y otro tren...
2: A Canarias, sí, ¿no?
0: Clar, o sigui, de fet, si ara et fessin a l'escola aquell exercici típic d'un tren sale de no sé què, tal, hauries de preguntar, vale, però és de cercanies? Perquè si és de rodalies, el tren pots dir que no llega. Depèn de si estan en obres, el tren igual no llega. Vull dir que és complicat tota aquesta situació. Bueno, ho anirem analitzant. De moment així no us animeu, eh? Fer un festival de final de curs, de... no ho sé, de tribuneros o d'algú.
1: Ja portem més d'un mes en festivals, en un festival de l'any.
0: Sí,
1: no s'acaba mai això.
0: S'ha d'acabar això ja. S'ha d'acabar.
2: Si hacemos un poco de juego con el espacio-tiempo, igual me apunto, ¿eh?
0: A tu t'ha agradat l'espacio-tiempo, ¿eh? Voy a viajar ayer, ¿eh? Aviam si...
2: Claro, dame un poco de espacio, espacio vital, y dame tiempo, que... ¿No?
0: Sí. És el que tothom vol, eh? Un poco de espacio y un poco de tiempo, no? Doncs imagina't tenir les dues coses. A mi em sembla fantàstic. Bueno, li donarem voltes, mai millor dit.
1: Com a la Terra.
0: Exactament, a la opció, i la setmana que ve ho seguirem plantejant. Com d'altres hipòtesis que sempre ens agrada fer aquí amb els tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
3: Epa, me'n vaig al barrio.
2: Hipòtesis, sí, por favor.

0: va passar, tal dia com avui, 19 de juny del 2014. Felip VI és proclamat nou rei d'Espanya. Era un matí assolellat a Madrid quan Felip de Borbó i Grècia, fins llavors príncep d'Astúries, es convertia en Felip VI, el nou monarca d'Espanya. Amb només 46 anys, assumia el tron després de l'abdicació del seu pare, Joan Carles I, un fet inèdit en la història recent del país. L'acte de proclamació celebrat al Congrés dels Diputats va ser el punt àlgid d'un dia carregat de simbolisme, marcat per una transició que buscava renovar la imatge de la monarquia en un context polític i social convuls. Així ho va recollir y CNN en español.
1: Sí, esa es otra de las cosas que llama la atención. No ha habido representantes de otras casas reales europeas, ni tampoco Marina, otros jefes de Estado que han asistido a esta ceremonia.
2: Efectivamente, Casa Real ha optado por una línea muy austera, una línea muy sencilla. Se proclama el jefe de Estado español, están los representantes del pueblo español, pero en este acto en concreto, ni en la posterior recepción en Palacio Real, veremos a ningún mandatario extranjero ni representantes de casas reales. No lo vamos a ver.
0: Felip VI, acompanyat de la reina Letícia, va jurar la Constitució davant dels diputats i senadors, un moment que simbolitzava la continuïtat de la monarquia parlamentària. Després, en un gest poc habitual, va recórrer els carrers de Madrid en un cotxe descobert saludant la ciutadania. Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 19 de juny del 2014, que Felip VI era proclamat nou rei d'Espanya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el divendres 19 de juny de 2026. Però abans de donar el relleu a Más de Uno, ens agrada sempre comentar alguna noticieta d'aquestes curioses que ens fa reflexionar sobre què és capaç de fer la humanitat per bé o per malament. Quina has triat avui, David, a veure?
1: Anem a Estats Units, anem a Houston. Hem de dir que els dos grans partits dels Estats Units, el Partit Republicà i el Partit Demòcrata, estan representats tradicionalment cadascun amb un animal. Sí. Els demòcrates tradicionalment s'han representat amb un ruc, mentre que el Partit Republicà s'ha identificat amb un elefant.
0: Amb un elefant, sí.
1: Des del 1854, que es va fundar el Partit Republicà, que els elefants són el símbol d'aquest partit. Doncs aquesta setmana, a Houston, els republicans han celebrat la seva convenció estatal. A l'esdeveniment, doncs, hi participava Paige. Paige és una elefanta. Anna. I és que van voler portar una elefanta real a la convenció. És una elefanta que forma part del East Texas Elephant Experience, un centre d'animals ubicat a l'est de Texas, on tenen diferents animals. Doncs, en aquest cas, la Paige, diguem que no va ser gaire respectuosa a la convenció.
0: Ai.
1: S'ha fet viral perquè quan sortia del centre de convencions George Brown de Houston, va apropar-se a la premsa i es va posar a pixar davant d'ells, directament.
0: Ostres.
1: Una pixarada d'aquelles ben abundants. Clar, el Partit Demòcrata ha aprofitat la vinentesa per fer viral el vídeo de l'incident de l'elefanta Paige, presentant-ho com un fet simbòlic.
0: No, clar.
1: Clar, de fet, diuen que és una metàfora perfecta del que és el Partit Republicà a Texas.
0: Com vulguem dir, ja està i pot leer. Sí.
1: Són aquelles coses a les quals t'enfrontes quan, clar, utilitzes un animal en un esdeveniment d'aquestes característiques.
0: Sí, sí. I els animals són, I ja els hi pots dir, escolta, comporta't, que és una, que és un dia important, i diràs, sí, sí. A mi m'és exactament igual, jo faig la meva. Doncs, en fi, David, que tinguis molt bon cap de setmana, cuida't molt.
1: Bon cap de setmana.
0: Nosaltres tornarem per això aquesta propera matinada, serà 2:15 amb el cinema i la història, però David ja tornarà la matinada del diumenge al dilluns per arrencar la nova setmana. Us deixem a Más de Uno amb Carlos Alsina i tot el seu equip. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Doncs per conèixer millor Héroes Sin Capa, ens acompanya aquí a l'estudi la seva presidenta, Mari Carmen Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, molt bé.
1: Empecemos por el principio. ¿Cuándo y cómo nace la asociación?
2: La asociación nace en el 2021 porque durante el confinamiento pues nos dimos cuenta del poco apoyo que hay y, bueno, y los pocos recursos que teníamos en ese momento, y ya te pones a pensar y en cualquier momento. Uh-huh. Entonces decidimos hacerla pues tipo una asociación más que nada de familias, donde podamos hablar, donde podamos compartir cosas que nos pasan y vivencias que nos pasan todos los días para podernos ayudar entre nosotros,
0: ¿no? A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
3: Bon dia. Avui a Catalunya continuem amb altes temperatures i s'esperen màximes especialment elevades a zones de l'interior. Màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Molta atenció durant els propers dies. Continuaran pujant els termòmetres i el dilluns, per exemple, es podran arribar a màximes de 43 graus a Lleida o 37 graus a Girona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Molta atenció al Pirineu de Lleida durant la tarda. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat a l'Empordà i a litorals. És una informació d'AEMET.
0: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
4: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
5: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya a l'exercici de la professió. Uh-huh. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
4: home,
5: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: Dissabte 20 de juny, al Mas Miró de Mont-roig del Camp, visita teatralitzada per descobrir la vida i obra de Joan Miró amb entrades des de 16 euros. A Deltebre, també dissabte 20 de juny, tercera fira del vinil amb mercat de discos, DJs i entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, Magnífic Fest amb concerts i abonaments a partir d'un centenar d'euros. Al Delta de l'Ebre, caps de setmana de juny, visita dels menuts, una activitat familiar per descobrir la natura jugant. I a Barcelona, del 18 al 20 de juny, el Sonar, música electrònica i cultura digital amb entrades des d'uns 49 euros.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
7: Son las 6:30 de la mañana, las

0: reparació de danys a la via per un accident i que deixa un quilòmetre de cues en sentit Amposta. Finalment, comencem a poc a poc també a registrar ja aquestes retencions habituals amb més intensitat, sobretot al vessant Besòs, amb cues en tot el nus de la Trinitat i també el primer tram de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès es destaquen 2 quilòmetres de cues a Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa. Per moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Tornarem a tenir un dia assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat a l'Alta Ribagorça. La calor serà molt intensa a Ponent, on es poden arribar, atenció, a màximes de 38 graus. A la resta del territori s'arribarà també a altes temperatures, amb màximes de 34 graus a Girona i 30 a Barcelona i Tarragona.
2: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Els bombers de la Generalitat han hagut d'afrontar aquest dijous un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya. Els equips van haver de treballar en 9 focs a la vegada, 5 dels quals declarats ahir mateix, el que va obligar a mobilitzar nombroses dotacions terrestres i aèries. Concretament, els incendis d'ahir van ser a Arbeca, Agramunt, Cervera, l'Albi i Alfarràs. Tot i la complexitat, els bombers han informat que tots els incendis s'han pogut estabilitzar o controlar. Aquest repunt d'activitat arriba en un moment especialment delicat i és que a partir de diumenge Catalunya entrarà en una onada de calor intensa amb temperatures que podrien superar els 40 graus a l'interior i humitats molt baixes, un escenari que incrementarà encara més el risc d'incendi. A tot això, recordem que els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa en diversos municipis, sobretot a Ponent, la Catalunya Central i el prelitoral. Aquest nivell implica la prohibició d'activitats amb risc d'incendi i l'ús de maquinària que generi espurna a menys de 500 metres del medi natural. Amb tot, els serveis d'emergències demanen màxima prudència i recorden que davant qualsevol columna de fum cal trucar immediatament al 112.
2: Más de uno Catalunya.
1: Avui s'acaba el curs escolar. El Departament d'Educació ha convocat una nova reunió a la mesa sectorial, una trobada que tindrà algunes absències i és que de moment la CGT ha anunciat que no hi assistirà. El seu portaveu, Isern Prades, lamenta que la conselleria, a parer seu, no pretengui abordar el conflicte en aquestes reunions.
3: I en lloc de solucionar aquest conflicte, que és el més gran en les últimes dècades que hi ha hagut en l'educació a Catalunya, en lloc de plantejar una reunió que pugui abordar els temes que han quedat sense tancar de totes aquestes mobilitzacions i que segurament continuaran l'any que ve, el departament vol seguir amb un funcionament ordinari de les meses sectorials.
1: La CGT defensa que s'hauria de convocar el comitè de vaga i no la mesa sectorial. Pel que fa a USTEC, el sindicat majoritari en l'educació primària, encara no ha confirmat si acudirà o no a la reunió de demà, però sí que ha demanat en un comunicat obrir un procés per blindar l'educació pública. De la seva banda, en una carta dirigida a les famílies pel final de curs, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que està disposada a continuar escoltant els professionals de l'educació i ha garantit que les millores del pacte assolit amb una part dels sindicats no es faran esperar. I en aquesta plana educativa també hem de destacar el revés de la justícia europea, el model d'immersió lingüística. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha decidit no admetre la demanda que havien presentat algunes famílies contra la sentència que el TCJC, que fixava més hores de castellà a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar a petició d'uns pares. El tribunal argumenta que l'ensenyament exclusivament en català deixava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu i vulnerava el dret i el deure dels seus fills a aprendre el castellà.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Un informe del Banc d'Espanya en el qual proposa limitar l'ús dels habitatges als residencials ha obert un camí a l'entesa entre els qui defensen el dret social i l'econòmic dels pisos reconegut pel Tribunal Constitucional. Ricard Jiménez, bon dia.
4: Bon dia, Montse. El Banc d'Espanya creu que falten 750.000 pisos arreu de l'Estat per resoldre la crisi de l'habitatge amb especial urgència a Barcelona, Madrid o Sevilla. De forma temporal proposa que només es pugui llogar o comprar per viure. Ara bé, tant llogaters com propietaris de pisos turístics fan una mateixa lectura del problema. A Espanya no falten pisos, sinó que estan en les mans equivocades.
5: De la OCDE, Espanya és el país amb més habitatges buits.
6: No ens oblidem que a Barcelona hi ha 60.000 habitatges buits.
4: Són les portaveus del sindicat de llogateres, Carmen Arcarazo, i de Partur, Marian Muro, en declaracions de la brúixola d'Onda Cero.
1: Informació en format més breu. Avui arrenca l'operació sortida amb motiu de la revetlla de Sant Joan. S'espera que aquest cap de setmana uns 610.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana, dels quals tornaran uns 290.000. Hi haurà carrils addicionals a la P7 i la C32 i a partir del dia 23 s'aplicaran restriccions.

restriccions per a vehicles pesants en alguns trams de l'AP7. Més coses, l'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta

0: Santa Anna, entre la Noguera i l'Aragó, serà una realitat aquesta tardor. Parlem d'una infraestructura estratègica que ha de garantir la qualitat de l'aigua per a uns 200.000 habitants d'una vintena de municipis del Segrià i la Noguera, inclosa la ciutat de Lleida.
1: Más de uno Catalunya.
0: Els Mossos d'Esquadra som amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar. Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts i moltes més. Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
2: Bon dia. El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga CB al Roig Arena davant València Bàsquet 112-113 després d'una pròrroga, amb protagonisme per Claiborne i la Pro Víctola amb 21 i 20 punts respectivament. Dissabte, al mateix escenari, es disputarà el segon assalt de la sèrie el millor de 5. A la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala, segon partit i segona victòria pel Futbol Club Barcelona davant el Pozo Murcia, 6-1, amb 4 gols per Touré i un per Sergio González i un altre per Adolfo. Dilluns, a 8:15, es jugarà el tercer maig a la pista de l'equip murcià. En cas de guanyar els barcelonistes, es proclamarien campions. Avui comença la tercera edició de la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme, amb la catalana Paula Blasi com a principal atractiu. La primera etapa començarà i finalitzarà a Santa Susana amb un recorregut de 91 km i 900 metres.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
4: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering, vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering. La mejor fotografia de Barcelona la tienes desde el aire.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants maig portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
1: Onda Cero Catalunya.
7: Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias y es la hora de escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
8: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
9: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: usando el manual de instrucciones de NVIDIA para hacer un negocio de inteligencia artificial, pues, competidor. Y terminamos con The Economist, que dice que Trump está apostando a lo que Irán quiere: dinero y no poder. Y el acuerdo de paz es todo zanahoria y nada de pa.
1: ¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor?
0: Buenísima, Caín, en La Razón. Pedro Sánchez de espaldas dice: tranquilizaos, haré unas exequias fúnebres del PSOE de carácter laico.
1: Hay momentos que simplemente fluyen, una escapada improvisada, una puesta de sol, una copa de denominación de origen rueda, tan sencillo como disfrutar la actualidad deportiva con Félix José Casillas.
2: Y con los regalos, y varios expertos anuncian que lo de Arabia no lo es, España va a jugar contra los saudíes el domingo, y los técnicos españoles que trabajan en el fútbol árabe avisan del crecimiento de una selección que quiere convertirse en potencia en su mundial, el del año 34, así que las joyas internacionales que viajaron a Arabia han subido el nivel de una selección que no exporta jugadores no por falta de calidad, sino porque ganan lo suficiente en su país. Todo el apoyo para la selección el domingo a las 6 de la tarde. La novedad en el proceso mundial es que México ya tiene hueco en la agenda de la siguiente fase, porque tras ganar a Corea del Sur por 1-0 estará en 16avos. Canadá le ha hecho un set al equipo catarí de Lopetegui y comienza el verano, y mañana sabremos si Almería o Málaga son destinos de primera.
3: ¿Te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
1: Cada viernes llega ahora el repaso lírico de la semana.
0: Recreación del poeta venezolano
1: Abigail Lozano.
0: Abigail Lozano. La semana del fin de la guerra trajo incertidumbres. Para Fernández, del precipicio se alejan las muchedumbres. Nuestra selección no aleja a la gente, la pone mimosa. Divididos entre la tortilla, la cebolla y alguna otra cosa, el fútbol une, aunque la senda mundial es larga y sinuosa. Largo era el camino, pero Ousmane Umar lo recorrió de Ghana a España, llegó en patera y su vida mejoró. Como argentino con vida en España, atendía a dos entrevistas. Laura Ramos, de su misteriosa niñera, empezó a buscar pistas. Resultó ser espía letal. Como otros comunistas, cómplice del crimen de Trotsky, el hábito no se le había ido, con lo que recurrió a un veneno, y el que se fue su pobre marido. No pobre fue la infancia de Cassiari, con el fútbol como hada. Confía en España, porque el primer partido no cuenta nada.
1: En 6 minutos serán las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Ahora seguimos.
0: Vale.
4: Onda Cero Barcelona, la teva radio.
5: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91 555 5555. Consulta condiciones en mutua.es.
6: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
7: Parc de vacances Vilanova Parc, a Vilanova i la Geltrú. Vilanova Parc, reconegut com un dels millors parcs de vacances d'Europa. A Vilanova Parc, nou parc aquàtic infantil sostenible. Parc de vacances Vilanova Parc, vacances familiars en plena natura. Vilanova Parc, el paradís més proper. Vine com tu vulguis, amb tenda, caravana, bungalow, glamping. Aprofita les ofertes del nostre web, vilanovaparc.com.
6: ¿Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
8: ¿Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
4: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
9: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en dos minuts.
10: Què tal? Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una suposada agressió sexual dins del parc de bombers de la Zona Franca. Ana Utiel, bon dia.
11: Bon dia, Montse. L'Ajuntament ha traslladat els fets a la Fiscalia. Segons el tinent de Seguretat, Albert Batlle, l'agressió hauria tingut lloc el cap de setmana del 6 i 7 de juny, quan el bomber hauria accedit al recinte amb la víctima dins del seu cotxe particular, després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona es va despertar desorientada dins del vehicle i va trucar al 112. Després va ser traslladada al Clínic. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i feina.
12: S'ha incoat un expedient disciplinari i, en conseqüència d'aquesta incoació de l'expedient, se suspès cautelarment de funcions i sou a la persona implicada, que és una suspensió efectiva des del dia 7 de juny.
11: Arran dels fets, s'instal·laran càmeres de vigilància a tots els parcs de bombers.
10: Al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs, els primers desallotjaments de les famílies dels blocs de la Rambla ha provocat enfrontaments i corredisses entre els veïns i els Mossos d'Esquadra. L'operatiu, sota l'empara judicial, pretén recuperar uns pisos ocupats des del 2017, que ara seran destinats als veïns del bloc Venus, pendent de ser enderrocat l'any 2028. Gabriel Figueredo, bon dia.
13: Bon dia. Els enfrontaments entre policies i veïns ha continuat després dels tres primers desnonaments dels 58 previstos. S'han llançat objectes contra la façana del Consorci de la Mina i també s'ha assetjat una treballadora social municipal. Des del Sindicat d'Habitatge de Sant Adrià, la seva portaveu, Marta López, ha criticat la intervenció policial i el desnonament de famílies amb menors a càrrec.
14: I que el que han preferit és esparcir la narrativa en el barri que la responsabilitat de que Venus no tingui un reallotjament és d'aquestes persones. No, no. Aquesta responsabilitat és de 25 anys de negligència institucional que no es poden solucionar desnonant a 58 famílies ni tampoc enfrontant els veïns entre si.
13: De la seva banda, l'Ajuntament de Sant Adrià ha recordat que aquests pisos són propietat del Consorci del Barri de la Mina i que els actuals inquilins els havien ocupat de forma il·legal. Ara seran destinats per als veïns de l'edifici Venus, que seran derrocat l'any 2028. També han assegurat que les persones en situació de vulnerabilitat seran ateses.
10: Els Mossos desmantellen totalment una organització criminal perquè no només n'han tallat el tràfic de marihuana, sinó també la seva estructura econòmica. Ricard Jiménez, bon dia.
15: Bon dia, Montse. Sí, han aconseguit atacar la part econòmica intervenint mig milió d'euros i bloquejant comptes, però sobretot destapant com blanquejaven diners amb empreses legals. La compra d'immobles en tenien més de 30, inclòs un hotel, i l'adquisició de béns per garantir sempre ingressos constants. Carlos Martínez és el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra a Girona.
16: Inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compra de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen.
15: La investigació, iniciada al setembre del 2025, s'ha tancat amb 28 detinguts, 27 escorcolls i milers de plantes decomissades.
10: Gràcies, Ricard. Sàpiguen també que la Guàrdia Civil continua buscant el menor de 16 anys que va desaparèixer fa més d'una setmana a Roses, quan va caure de la moto aquàtica que conduïa. Ens ho explica en Marcos Díaz. Marcos, bon dia.
17: Bon dia, Montse. El cos manté mobilitzats el grup especial d'activitats subaquàtiques, un helicòpter i patrulles terrestres de la comandància de Girona. La cerca s'està duent a terme des de la part nord de la badia de Roses fins a l'Estartit. Recordem que el menor va desaparèixer dimecres de la setmana passada durant una sortida guiada amb un monitor i altres companys. Salvament Marítim va rebre l'avís hores després de la desaparició i poc després la Guàrdia Civil va trobar la moto a la platja de Pals, al Baix Empordà.
9: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona.
18: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
19: Alsina, la hora...
1: Son las 8 y un minuto en punto de la mañana, las 7 y un minuto en punto en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: de Barcelona i Tarragona.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: El Pla Alfa està activat en nivell 3 avui en 8 comarques catalanes, les Garrigues, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell, i és que són zones amb un risc d'incendi extrem, tenint en compte les altes temperatures que s'esperen aquest cap de setmana, que combinades amb el vent i la baixa humitat creen la combinació perfecta per originar i propagar focs. De fet, en els últims dies i hores, els bombers han hagut de treballar en 9 incendis forestals, 5 dels quals es van produir ahir dijous a Arbeca, Agramunt, Cervera, l'Albi i Alfarràs. Tots es van poder estabilitzar, però el cos alerta que la situació es pot complicar encara més, i és que diumenge comença una onada de calor intensa amb temperatures que podrien superar, atenció, els 40 graus. I tot plegat arriba just quan avui arrenca l'operació sortida de la Revetlla de Sant Joan. Es preveu que 610.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana aquest cap de setmana i que en tornin uns 290.000. Hi haurà carrils addicionals a la P7 i la C32 i a partir del dia 23 de juny s'aplicaran restriccions per a camions en alguns trams de l'AP7. Amb tot, els serveis d'emergències demanen prudència màxima tant a la carretera com al medi natural.
1: Más de uno Catalunya.
0: En plana política, Salvador Illa reivindica el finançament singular per superar la visió centralista, diu, d'Espanya, i apel·la a la responsabilitat de les comunitats autònomes. Marcos Díaz, bon dia.
2: Bon dia, Montse. El president de la Generalitat defensa que les comunitats autònomes no han de viure d'esquenes les unes a les altres, sinó que han de teixir complicitats perquè el centralisme polític, adverteix, és el passat. I una oportunitat per demostrar aquesta col·laboració i deixar enrere desconfiances és la reforma del finançament autonòmic.
3: Les comunitats autònomes som el principal escenari on impacten els reptes als quals ens enfrontem, des del canvi climàtic a l'atenció dels serveis públics. La proposta de nou finançament beneficia totes les comunitats autònomes, totes, totes. Les xifres són públiques, transparents i contrastades. És hora, doncs, de demostrar tots plegats responsabilitats.
2: Salvador Illa ho ha dit en el tercer Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, on també ha reclamat una macroregió perquè els territoris de la Conca afrontin conjuntament els reptes de futur.
0: Gràcies, Marcos. Canviem de qüestió. Més de la meitat dels casos atesos per Projecte Home l'any passat, el 53% del total, estan relacionats amb l'addicció a la cocaïna. És la xifra més elevada dels últims anys i confirma que el consum d'aquesta droga està normalitzat entre totes les classes socials i franges de edat. L'ONG avisa del caràcter fortament addictiu de la cocaïna i de la necessitat de demanar ajuda per sortir-se'n. Un exusuari, en Jonathan Ortega, explica la importància del suport de l'entorn. Són declaracions a la ciutat d'Onda Cero.
4: Ha sido un proceso largo, de esfuerzos, de lloros, de emociones, claro. De implicación de la familia. También he tenido mucha suerte de que he podido aguantar con la mujer, con mis hijos. Mi madre me ha ayudado muchísimo.
0: Els programes de tractament de Projecte Home també van atendre més de 1.000 familiars addictes que sovint acumulen anys de patiments i desgast emocional. Aquest acompanyament està clarament feminitzat perquè dues de cada tres acompanyants eren dones. Canviem de qüestió. Avui que s'acaba el curs escolar, el Departament d'Educació ha convocat una nova reunió de la mesa sectorial, una trobada que tindrà algunes absències i és que de moment la CGT ja ha confirmat que no hi assistirà. El seu portaveu, Isard Pardas, lamenta que la conselleria, a parer seu, no pretengui abordar el conflicte en aquestes reunions.
5: I en lloc de solucionar aquest conflicte, que és el més gran en les últimes dècades que hi ha hagut en l'educació a Catalunya, en lloc de plantejar una reunió que pugui abordar els temes que han quedat sense tancar de totes aquestes mobilitzacions i que segurament continuaran l'any que ve, el departament vol seguir amb un funcionament ordinari de les meses sectorials.
0: La CGT defensa que s'hauria de convocar el comitè de vaga i no la mesa sectorial. Pel que fa a USTEC, el sindicat majoritari en l'educació primària encara no ha confirmat si acudirà o no a la reunió de demà, però sí que ha demanat en un comunicat obrir un procés per blindar l'educació pública. De la seva banda, en una carta dirigida a les famílies pel final de curs, la consellera d'Educació Esther Niubó ha assegurat que està disposada a continuar escoltant els professionals i ha garantit que les millores del pacte assolit amb una part dels sindicats no es faran esperar.
1: Más de uno Catalunya. amb Montse Valls.
6: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661. 93-495-1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
7: Pero aún sigue, ¿eh?
8: Sí. Ha empezado a hablar de que su Sprinter es fiable, espaciosa, de su conectividad, que además tiene financiación a medida, acuerdos de servicios, Service Care.

0: 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
2: Bon dia. El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga CB al Roig Arena davant València Bàsquet 112-113 després d'una pròrroga, amb protagonisme per Claiborne i la Províctola amb 21 i 20 punts respectivament. Dissabte, al mateix escenari, es disputarà el segon assalt de la sèrie El millor de 5. A la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala, segon partit i segona victòria pel Futbol Club Barcelona davant el Pozo Murcia, 6-1, amb 4 gols per Touré i un per Sergio González i un altre per Adolfo. Dilluns, a 8:15, es jugarà el tercer maig a la pista de l'equip murcià. En cas de guanyar els barcelonistes, es proclamarien campions.
1: En cultura, els 7ens Premis Alícia, celebrats a l'Auditori de Barcelona, han reconegut Alosa, Momi Maiga, Irene Reig i Montserrat Torrent com a grans protagonistes d'aquesta edició dels Premis de la Música. Irene Reig ha rebut el premi a l'Auditoria pel disc Ànima, mentre que el duet Alosa ha estat distingit com a talent emergent. L'organista centenària Montserrat Torrent ha estat guardonada amb el Premi de la Trajectòria i Momi Maiga ha obtingut el premi a la interpretació per la gira Caigo. I en aquest informatiu hem de tornar a parlar de Quevedo, i és que el cantant canari omplirà fins, atenció, 8 vegades el Palau Sant Jordi de Barcelona el juliol de l'any vinent.

0: Ara un mateix artista havia aconseguit aquesta fita, perquè es facin una idea, Rosalía, que va actuar-hi a l'abril, en va fer 4. Ara Quevedo en farà el doble. Les entrades s'han posat a la venda aquest dijous al migdia i la primera previsió era celebrar només 2 concerts a la capital catalana, però finalment, com dèiem, en seran 8 els dies 31 de maig, 1 de juny i el 1, 2, 3, 5, 6 i 7 de juliol del 2027. Amb Quevedo arribem a 8:45 del matí, al control tècnic Juan Carlos García. Molt bon cap de setmana i molta prudència al volant si han de conduir.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: caída del 2,4% en lo que va de año. Son las 10 y 3, 9 y 3 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
1: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minuts.
2: Què tal? Bon dia. Els bombers de la Generalitat han trobat sense vida un jove de 20 anys d'Artés, al Bages, que havia sortit a córrer dijous a la tarda i no havia tornat a casa. L'avís es va rebre a la 1:30 de la matinada i es va activar un ampli dispositiu amb 7 dotacions, el grup Caní de Recerca, drons de la unitat de mitjans aeris i equips de comandament. A 3:45 de la matinada, el cos va ser localitzat en una zona propera a la font de les Tàpies. En la recerca també van participar 7 dotacions dels Mossos, que han obert una investigació, així com el SEM, que va activar una unitat i l'equip de psicòlegs i la policia local d'Artés. La principal hipòtesi és que el noi s'hauria accidentat. Més coses, els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Talavera, a la comarca de la Segarra, que es va declarar dimecres a la tarda i que inicialment va mobilitzar 60 dotacions terrestres, 13 d'aèries i més de 200 efectius. Aquest dijous el cos treballava en 9 incendis arreu de Catalunya en diferents fases d'evolució. També ha quedat controlat un foc al Farràs amb 4 hectàrees cremades. A l'Albi l'incendi continua estabilitzat després d'afectar la línia d'alta velocitat i també s'han controlat focs a Sant Nauja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt i Cervera. Per una altra banda, a Torrefeta i Florejacs, el foc ja està extingit. I un últim apunt en plana d'educació. Sàpiguen que el sindicat Ustec-Estès finalment ha assistit aquest matí a la mesa sectorial convocada pel departament per exigir al govern que reobri la negociació amb concrecions, diuen, i garanties. La portaveu Yolanda Segura adverteix que el conflicte continua obert i que si no hi ha avenços reals hi haurà mobilitzacions i vagues al primer trimestre del curs vinent. El sindicat reclama millores estructurals com la reducció de les ràtios, més plantilles, desplegament de l'escola inclusiva, climatització dels centres i la defensa del català.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
3: Da igual donde estés,
4: da igual cómo lo vivas.
5: Cuando juega la selección,
6: todos estamos en el mismo sitio,
7: en la misma jugada,
8: en el mismo latido.
9: Y cuando todo eso fluye,
10: cuando todo eso llega,
11: entonces sí, entonces somos uno.
12: Somos uno.
13: Somos uno.
14: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
15: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
16: De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
17: Chuleguado estaría bien. Gracias.
18: Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
16: ¿Chuleguado, señor?
19: Volkswagen. Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
20: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
19: Vente a la Mutua y todos contentos.
20: Condiciones en Mutua.es.
21: Este verano haz tu mejor jugada.
22: Hasta el 28 de junio, comprando electrónica y electrodomésticos en El Corte Inglés e Hipercor, te regalamos hasta 550 euros para alimentación.
21: Compra electrónica y electrodomésticos y del 29 de junio al 31 de julio llena tu carro gratis en el supermercado El Corte Inglés, Hipercor y Supercor.
22: También en web y app, consulta condiciones y modelos participantes.

0: Mini One en su versión más accesible. Más info en mini.es. Mini One. Todos quieren One.
1: Este verano, que el calor no sea en la cocina. Llega Satisfryer, de David de Jorge. El libro de recetas para tu freidora de aire. Cocina fácil, rico y sin pasar calor. Satisfryer, la manera más fresca de cocinar caliente. Editorial Debate.
2: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91 555 5555. Consulta condiciones en mutua.es.
3: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
4: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
5: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
6: Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
7: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
8: Bon dia. Avui a Catalunya continuem amb altes temperatures i s'esperen màximes especialment elevades a zones de l'interior. Màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Molta tensió durant els propers dies. Continuaran pujant els termòmetres i el dilluns, per exemple, es podran arribar a màximes de 43 graus a Lleida o 37 graus a Girona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar, a l'Empordà i a litorals. És una informació d'AEMET.
7: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
7: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
10: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que les proves mentals, perquè el cap de vall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
7: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.

0: L'agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
1: Obrim l'agenda esportiva del divendres 19 de juny d'aquest 2026 i ens trobem que pot ser un altre dia històric pel Centre d'Esport Sabadell, que rebrà el Zamora a les 9 de la nit a la Nova Creu Alta en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. El conjunt arlequinet de Ferran Costa ha de remuntar l'1-0 encaixat en el duel d'anada per tornar al futbol professional. Aquest divendres també es continua disputant la segona jornada de la fase de grups del Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. A les 9 de la nit, Estats Units, Austràlia, a Seattle, corresponent al grup D, ja de matinada, a les 12 hora catalana, Escòcia-Marroc, a Massachusetts, corresponent al grup C. I a 2:45 de la matinada es tancarà aquest grup C amb el Brasil-Haití, a Filadèlfia. I a les 5 de la matinada, Turquia i el Paraguai tancaran la segona jornada del grup D, a Santa Clara. Dissabte, València, Bàsquet i Barça jugaran el segon partit de la sèrie de la final del play-off pel títol de la Lliga CB a partir de les 8 del vespre. Un altre esdeveniment de dissabte és la tornada de la final del play-off d'ascens a primera divisió que disputaran l'Almeria i el Màlaga a les 9 de la nit després del 0-0 a la Rosaleda. També dissabte, més Mundial de Futbol. A les 7 de la tarda, Països Baixos-Suècia. A les 10, Alemanya-Costa de Marfil. I ja de matinada, en la matinada de dissabte a diumenge, a les 2, Equador-Curaçao i a les 6, Tunísia-Japó. I diumenge, els grups G i H finalitzaran la seva segona jornada. A les 6 de la tarda, Espanya s'enfrontarà a l'Aràbia Saudita. A les 9, Bèlgica-Iran. A les 12 de la matinada, Uruguai-Cap Verd. I a les 3, Nova Zelanda-Egipte.
0: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
2: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
3: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagin bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya a l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
2: home,
3: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Donem veu a una entitat amb finalitats solidàries i coneixem el seu origen i la tasca que desenvolupa. Parlem amb l'associació Cooking for a Mission.
2: A Cooking for a Mission han ofert durant 2 anys, durant la pandèmia, cuina i atenció alimentària per persones vulnerables subministrant plats cuinats i actualment fan cursos de restauració per persones amb diversitat funcional.
3: Para mí, un chico entre 20 y 30 años tiene que estar incluido en varios aspectos de la vida. Es no solamente el curso y adiós, sino hacemos comunidad. Es decir, también hacemos talleres de enseñar cómo se decora una mesa, talleres de fabricación de velas por nosotros. Nos vamos a hacer excursiones, de manera que tanto ellos como los padres nos lo agradecen realmente muchísimo. Ha sido una sorpresa.
0: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termoshow, ciència que crema, una espectacular exhibició que mostra com canvia la temperatura en diversos processos físics i químics. En aquest espectacle participatiu per totes les famílies i a partir de 8 anys, l'assistent experimentarà amb materials de propietats inusuals, barrejarà substàncies i descobrirà resultats sorprenents. Aquesta activitat es podrà gaudir fins al 7 de setembre. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i De Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional, format per Raffaele Bertolini i la pianista Antonella De Vinco, actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre, posant la rúbrica aquest festival que ha ofert 12 actuacions musicals a diverses poblacions gironines. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez, elaborada sobre paper, fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara. A través d'aquesta obra, Benítez explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies, estretament vinculades als processos de colonialisme europeu i capitalisme global. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació col·laborativa que convida al públic a la reflexió i a la participació que es pot visitar fins al 18 d'octubre. Aquesta activitat està marcada dins la commemoració de l'any Gaudí.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Gente Viajera Catalunya. Amb Carles Lamelo.
5: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món, a on? Aquí,
1: sí.
5: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
6: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
5: Veus?
6: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.

0: 3 anys després. El conjunt blaugrana va remuntar el 0-1 inicial amb 4 dianes de Mamadou Touré, que va estar completament il·luminat. Dilluns, primer match ball pel Barça quan la sèrie es traslladi a terres murcianes. En futbol, Mèxic és la primera selecció classificada pel 16è final del Mundial i, a més, ho fa com a primera de grup després de superar Corea del Sud amb una diana de Luis Romo. D'altra banda, en el grup B, Suïssa es va imposar Bòsnia per 4-1, mentre que el Canadà va atropellar Qatar per 6-0. Avui, Estats Units a Austràlia a les 9, Escòcia Marroc a les 12 de la matinada, Brasil Haití a 2:15 i Turquia Paraguai a les 5 de la matinada. I un últim apunt també en futbol, el Centre d'Esports Sabadell rebrà aquesta nit el Zamora a les 9 de la nit en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats buscaran altre cop la remuntada després de perdre 1-0 en el partit d'anada.
1: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
2: Avui a la ciutat anirem amb en Xavi Casinos a la primera botiga de Barcelona que va tenir llum de gas. Una botiga, per cert, que encara existeix i que manté tota la seva essència.
3: Quin misteri. També prepararem el nostre cap de setmana amb els plans que ens porta la Mercè Ruiz de la Fuente. En Gerard Sanz ens posarà a prova amb els seus soniditos i en Lluís Soler ens proposarà un dels seus dilemes absurds però amb els quals sempre acabem discutint.
4: I la recta final del programa i de la setmana serà, com sempre, pels moments més divertits de la setmana a la ciutat, a la nostra secció, la ràdio que et mereixes.
2: Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. L'actualitat de Catalunya
5: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
6: A la tertúlia que teníem aleshores hi havia l'Alfredo Martínez i li vaig preguntar: Alfredo, Julián Álvarez sigue interessant en el Barça? Em va dir sí.
7: Cert que necessiten un davanter, que Robert Lewandowski al 95% no continuarà en el Barça, però bueno, haurem de veure també quan ve cobrant, si el Barça compleix la massa salarial, el fair play.
8: El que també entenc és que el rol que té ara mateix a l'Atlético de Madrid, defensant com un animal i jugant al mig del camp, això no és per Julián. A partir d'aquí, l'interès del Barça és real. El sabem molts. A mi em costa veure la xifra. És a dir, aquests 70, després del que va desembolsar l'Atlético de Madrid, i coneixent l'historial entre aquests dos clubs, que els favors no van de Madrid cap a Barcelona, sinó a la inversa...
6: Bueno, hi ha el mateix a Alemanya, home, tendiendo puentes.
1: De dilluns a divendres, de 2:15 a 9 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.

0: La contrate con quien la contrate, la luz de su casa es la misma, eso no cambia.
1: Pero ¿y la tranquilidad de gestionar sus energías con la garantía de una marca líder como Repsol? Y si encima ahorra en facturas y carburante, pues eso ya es distinto, eso es otra energía. Contrate la luz con Repsol y comience a sentirla. Repsol, misma luz, otra energía. Informes en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
2: Más de uno, en Onda Cero.
0: Estos dos minutos que quedan de Cultureta de por las mañanas de los viernes tienen que rematar su intervención en Nacho Vigalondo, que ya ha olvidado dónde la dejó.
3: Muy rápido, que viniendo de una película prácticamente metafísica en la que de mitad para allá todo es silencio, que es alegórica, poética, fácil de interpretar. A Spielberg se la sudan los extraterrestres, o sea, eso hay que saberlo de antemano. O sea, eso de que él sabe lo que...
4: Pero esto es una suposición tuya.
3: No.
5: A él le gusta la gente.
3: Ninguna persona con la inteligencia de Spielberg se toma en serio la mitología extraterrestre, se lo toma como los directores de antaño tomaban el western, como una estratagema, como un instrumento para contar otras cosas. Y es fácil ver que Spielberg contaba otras cosas en Encuentros de la Tercera Fase. En esta película que tenemos ahora entre manos, En vez de ayudar a sentir la alegoría, en vez de ayudar a sentir la posible poesía que hay detrás, se ha metido en un berenjenal muy saludable, porque la película yo creo que se emparenta con Paris Tombuctú de Berlanga, Los amantes pasajeros de Almodóvar y Tiempo después de Cuerda, que son películas de gente que decide volver al territorio conocido, al territorio que dominan,
4: el estilo tardío,
3: sin ningún tipo de sentido, claro, del ridículo. O sea, la película es Spielberg diciendo... perdón por la expresión que voy a utilizar, para lo que me queda en el convento me cago dentro. Básicamente es lo que es la película.
5: Almodóvar también saca un ciervo, pero está imitando a
4: Durán. Pero eso es el estilo tardío, cuando el artista viejo en vuelve a sus temas obsesivos.
6: El manierismo.
4: Y vuelve.
6: Manierismo.
3: Bueno, pero...
0: Pues hasta aquí. Hasta aquí, no digáis más.
3: Hay que decir que también François trufó sus películas con manierismos.
6: Adiós. El ciervo es el símbolo de Cervera, que es donde yo recibí el premio.
3: A Berrea.
0: A las 7 de la tarde, en Berrea, Ciudad Real.
4: Berrea, Cultureta.
0: La Cultureta de por las noches de la cadena de Onda Cero.
4: Viajantes.
0: Adiós, adiós Sergio, adiós Willy, adiós Rosa, adiós Nacho, adiós Samón. En 5 minutos, la actualidad.
7: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
8: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
9: Com cada any i amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
10: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
11: Avui a la ciutat anirem amb en Xavi Casinos a la primera botiga de Barcelona que va tenir llum de gas. Una botiga, per cert, que encara existeix i que manté tota la seva essència.
12: Quin misteri. També prepararem el nostre cap de setmana amb els plans que ens porta la Mercè Ruiz de la Fuente. En Gerard Sanz ens posarà a prova amb els seus soniditos i en Lluís Soler ens proposarà un dels seus dilemes absurds, però amb els quals sempre acabem discutint.
13: I la recta final del programa i de la setmana serà, com sempre, pels moments més divertits de la setmana a la ciutat, a la nostra secció, la ràdio que et mereixes.
11: Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
14: La ciutat. De dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Frank.
7: L'agenda d'Onda Cero Catalunya.
14: Aquestes són les propostes de la setmana.
15: Comencem el repàs cultural amb una proposta a Mont-roig del Camp. Dissabte 20 de juny, el Mas Miró acull una visita teatralitzada per descobrir l'univers de Joan Miró des de dins, una experiència guiada per la masovera del Mas que permet conèixer la vida quotidiana de l'artista i el paper de les dones en la seva obra. Dura una hora i el preu és de 16 euros. Seguim cap a les Terres de l'Ebre. A Deltebre, dissabte 20 de juny, arriba la tercera edició de la Fira del Vinil amb mercat de discos, sessions de DJ i ambient vintage durant tot el dia. Una bona oportunitat per als col·leccionistes i curiosos i, a més, amb entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, arriba una de les cites musicals de l'estiu, el Magnífic Fest. Tres dies de concerts al recinte firal de Les Firetes, amb noms destacats de l'escena indie i pop estatal i un ambient que combina música i territori. Les entrades de dia es mouen a partir dels 50 euros i els abonaments ronden el centenar. Seguim amb un pla per fer en família la visita dels menuts a Mont Natura, Delta de l'Ebre, durant caps de setmana de juny. Una proposta pensada per als més petits, amb activitats per descobrir la fauna, la flora i les tradicions del Delta, jugant i aprenent. El preu és de 14 euros per adults i 6 pels nens. I acabem amb una de les grans cites musicals del país. El Sónar torna a Barcelona del 18 al 20 de juny amb 3 dies dedicats a la música electrònica, la innovació i la cultura digital. Tot concentrat al recinte de Fira Gran Via i amb entrades a partir d'uns 50 euros al dia i abonaments a partir dels 150.
14: Apunta-t'ho a l'agenda. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
16: A Abanos, a la Capadòcia, hi ha un museu únic dedicat exclusivament a mostres de cabell femení. Més de 16.000 dones d'arreu del món han deixat aquí un floc de cabell i una nota personal. Parlant de gastronomia i parlant de Catalunya, hem de parlar, esclar, del cava, que és el vi escumós més famós de Catalunya, originari del Penedès. S'ha exportat a tot el món i és indispensable en les celebracions que es viuen aquí a Catalunya. La seva elaboració segueix el que es coneix com a mètode tradicional i cada any atrau turistes que volen visitar les caves.
14: Gente Viajera Catalunya.

el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya

0: de toda falsedad.
1: No, ya está bien con la leyenda negra o blanca, urbana o lo que sea. Esta.
0: Es blanca, sí.
1: Tengo la culpa, si nos habéis aguantar un poquito de fresco.
0: Joder, fresco.
1: Sois blandos en general. Un equipo blando. Tiene talento, bueno, pero es blando. Nos vamos. Enseguida la programación local en cada una de las emisoras de nuestra cadena. Pero el lunes a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, que todavía estaremos en junio, aquí estaremos desde el primer momento para contarles la actualidad. Bueno, algunos. Estará el ingeniero Montes levantando la persiana. Estará Laura Lorenzo, que durante todo este mes es quien más madruga con el ingeniero. Gracias por su confianza. Adiós.
2: Onda Cero Cataluña. La radio que te escolta.
3: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
2: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
3: Avui és divendres 19 de juny i a la ciutat marxarem d'aquí uns minuts fins a Cambrils per visitar amb el Pablo Alcaraz el Parc Samà, un espai natural per gaudir amb tota la família. De seguida us expliquem tots els detalls abans, però com sempre saludem l'equip que fa possible aquest programa.
2: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
3: Avui tenim bona part de l'equip tècnic al nostre servei, el Juan Carlos García, l'Ivan Gustem, l'Isma de la Parra, el Robert Atay, i aquí a l'estudi, Robert Cal, bon dia.
4: Què tal, bon dia i bona hora.
3: Gerard Sanz, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Montse Valls, bon dia.
6: Bon dia.
3: I avui tenim convidat estrella. Pablo Alcaraz, bon dia.
7: Juan Pablo Alcaraz,
3: ui. Aquest no és el Pablo, no,
5: eh? I atenció al Joan.
4: És la girafa.
5: Atenció al Joan Bien, que Ràdio Verité. Això és Ràdio en directe, la màgia
3: ràdio
5: de la ràdio.
3: En directe, home, bon 12:21. Clar que sí. Bon dia, Pablo. A veure, estàs molt ben acompanyat, veig, eh?
4: Com és el soroll? Com és?
5: Sí, estic acompanyat per uns quants paons que suposo doncs, que això ens posaran la banda sonora.
3: Fantàstic.
5: Al llarg d'aquest estonet amb, que estiguem perfecte aquí amb vosaltres.
6: Mantinguem
5: i també a partir de la una.
6: Mantinguem-ho cada dia, sisplau.
3: A partir de la una.
5: Això ho voleu cada dia, eh?
6: Sisplau.
4: Saps què t'heu de recordar?
5: Jo per mi cada dia venim a fer visitet al Parc Samà i home, allò que és estupendo.
3: És un luxe, eh?
5: Hectàrees a l'aire lliure. Té, alguna fotografia t'ha arribat, no?
3: És el que anava a dir, m'has enviat ja aquest matí alguna fotografia i t'he dit, quina enveja, quines ganes de fer un programa des d'allà. Mm. M'has dit, doncs mira,
5: xulo,
3: dic, mira,
5: sí, sí,
3: ja m'hagués agradat, eh? De seguida per expliquem tots els... Això està... Vamos, ja fet.
5: M'ha recordat a quan vam posar a Míriam la cançó de Pavo Real, Pavo Real.
4: Vibrant
5: sí, sí,
3: una mica, una mica. Són els oients que tindrà avui el Pablo a partir de la una. De seguida en parlarem, d'aquest programa especial.
4: No el Pavo Alcaraz, Pablo. No Pavo.
5: Ostres.
6: Uau.
5: Targeta groga.
8: Uau.
3: No, groga o vermella,
8: vermella
3: directa.
8: Vermella directa.
3: Mira, mira, mira. Fins i tot els companys del Pablo l'han callat, eh?
8: Pavo al cara.
3: Vinga, Pablo, avui et convidem a que participis del xau-xau inicial, si et sembla bé.
8: Sí, home.
5: I tant.
3: I després parlem d'aquest programa especial. Quina cançó ens portes avui, Gerard?
8: Vinga, va, avui una cançó molt nostrada, tot i que no és tan nostrada. Som-hi.
9: És

0: Ai, que trista.
1: Què és? Una cançó trista, perquè els comiats mai són agradables.
2: No marxem, recordo com plorava jo l'últim dia d'escola.
1: Mira, doncs per aquí anem. Estem escoltant la cançó L'Hora dels Adeus, un himne nostrat, una famosa cançó patrimonial i de germanament, la lletra de la qual en català és una adaptació de la popular melodia escocesa Auld Lang Syne. Sovint es canta en campaments, comiats o festes mentre els participants s'agafen de les mans formant un cercle i també en algunes escoles. No sé si encara es fa avui dia, però jo recordo que en la meva època la cantàvem abans de marxar de vacances. I és que avui posem punt i final al curs escolar. Avui els i les alumnes deixen els llibres a casa i comencen les llargues vacances després d'un curs que, com passa sempre, es fa llarg quan t'hi trobes de ple, però quan hi poses perspectiva, doncs es passa molt i molt ràpid. Un curs que ha vingut marcat en el seu inici per la campanya contra l'ús de les pantalles i els resultats escolars, que hem de remuntar una miqueta, i ha acabat marcat per les vagues de docents que reclamen millores en les seves condicions. Veurem si a l'estiu sindicats i educació llimen diferències i podem començar el proper curs amb un ambient més positiu o almenys amb una miqueta de normalitat. No sigui com sigui, avui tots envegem els més petits i els més joves que comencen unes vacances d'un

0: uns dos mesos i mig, o més o menys. Tres. Qui les agafés, eh? Qui
1: I avui és el dia que els pares comencem a fer malabars per veure què fem amb les nostres criatures aquestes properes setmanes abans de començar les vacances d'estiu.
0: Bueno, el Robert
1: plora, com cada dia. Perquè ell també comença vacances avui, has d'estar content.
2: Sí, però plora per això, no, m'he recordat dels dies d'escola.
1: Mare de Déu, doncs has de fer memòria, eh? Sí, sí. No, home, no, però els dies d'escola...
2: En aquell moment de l'hora dels adeus, que era molt emotiu per mi.
1: Jo pensava que ploraves per nosaltres, perquè ja no ens veuràs.
0: El plorar per marxar de vacances seria molt...
1: Jo no vull marxar,
2: ja estic de vacances. Has dit que faràs malabars durant aquest estiu? Demà és el Dia Mundial dels Malabars, mira.
1: Doncs mira, potser per això és el Dia Mundial, el dia després de que s'acabi l'escola. Vinga, Pablo, tu content, no?, a acabar l'escola, també hauràs de fer malabars.
3: Estic encantat.
1: Sí, sí, home.
3: Com tots els pares i mares, fent el sudoku i intentant, doncs això, intentant tampoc carregar excessivament
1: clar
3: de feina als avis,
1: a ningú,
3: que
1: clar
3: sovint, en ocasions així, són els grans salvadors. Mm. Però
1: deixant-nos el sou en casals i aquestes coses.
3: Això mateix, buscant sí, sí campus, a més l'oferta no te l'acabes, eh?
0: Home,
3: no,
0: pots, no, no, no. Pablo, pots segrestar un paó, no?, i portar-lo com a entreteniment, com a cangur, i així.
1: Mira,
0: es fan una miqueta d'esplai.
1: O els portes al Parsamà, que segur que estaran encantats.
4: Home,
1: els
4: també.
1: Allà.
2: Que l'estudi seria bé.
3: A més, aquí tens terreny per córrer que no te l'acabes.
1: Clar, per això et dic. Pablo, no sé si ens has escoltat aquests dies, però el Gerard, des de dimecres...
0: Sí, no sé
1: fins a final de temporada,
0: sí, dimecres,
1: té un repte.
0: Sí, perquè avui és la tercera. Sí, sí.
1: Cada dia ens ha de portar una cançó amb la paraula calor.
0: Calor, o que parli de la calor... Una
1: no,
0: mica...
1: no vagis ampliant, sí, ja més, eh?
0: No, vam dir aquestes dues normes.
1: Ja està,
0: que contingui la paraula calor. Contiene la palabra, eh? O que parli de... Sí, sí, sí.
1: Quina
0: sí
1: és la que ens portes avui?
0: Vinga, va, avui una que a mi m'agrada moltíssim.

0: Estem escoltant la cançó In the Heat of the Moment de Noel Gallagher's High Flying Birds, el projecte en solitari d'un dels germans Gallagher d'Oasis, concretament el guitarrista i podríem dir també vocalista. El títol traduït és En la calor del moment, és a dir, en el punt àlgid del moment, i fa referència a la fe i la determinació en moments crítics de la vida on el suport mutu i la confiança són claus per superar adversitats. Aprovem avui?
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: per, bueno, t'estava mirant per si em donaves la validació.
1: Bueno,
0: no.
1: Estaria bé que
0: en la calor del moment, no?
1: Que conegui
0: ja,
1: jo.
0: Ja. He vist un silenci aquí a l'estudi, jo allà cantant i d'això, sí. I dic, bueno, res, sol.
1: De moment, no
0: em quedo sol.
1: Coneixia alguna...
0: La de Què calor, la d'ahir, la Montse sí que la va ballar. Sí. Tu la coneixies, no? La de Què calor.
2: J Balvin.
3: Has perdut la
4: discoteca. Quin dia és aquesta secció?
1: Fins al 24 de juliol.
0: Fins que s'acabi el
4: programa. Sí, no és? L'últim dia de programa que faràs tu.
1: Que has perdut l'oportunitat de què?
4: No, encara tindré l'oportunitat quan torni a les meves vacances. Home. Recordem que les meves vacances són de dilluns a dissabte, de divendres, vaja. Però els diumenges estaré aquí, jo. Però el que
1: jo
4: et vull...
1: Jo també he de venir. Ah, bueno, jo estaré treballant.
4: Per favor.
1: Sí.
0: Per cert, algú m'haurà de recollir el guant a l'última setmana del programa, crec,
1: no pateixis,
0: perquè jo marxaré
1: no pateixis,
0: de vacances.
1: No pateixis, que...
2: Mare meva, quina roda esteu fent ja,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
2: Mare
1: sí,
2: meva.
1: Sí. Montse, digues un número.
2: Que m'ha tocat.
4: Anava a dir, sort que el 24 de juliol estaré aquí i tindré l'oportunitat d'intervenir, potser, si em deixes a la darrera secció.
1: Home, hem de fer el raspàs.
4: Clar, perquè espero que no perdis l'oportunitat aquell dia.
1: Perquè no, que no estarà ella.
4: Ah, ja no hi serà.
1: No.
4: Doncs has perdut l'oportunitat de fer-me viure amb Sonia i Selena al moment de l'estiu, però no hi has caigut.
0: No, sí que la tenia preparada,
4: pena,
0: però clar, no he caigut. Que era,
1: bueno, la reservarem perquè la pugui cantar el Robert. Ostres. No pateixis, hi ha moltes cançons.
0: Ens hem perdut un ball del Robert. Eh?
1: Sí, vinga, què preguntes a l'audiència? Si tenen calor?
4: Doncs mira, avui,
1: que diuen que sí.
4: Avui escolta'm, atenció, senyores i senyors, si va conduint aturis.
1: No, sí, vigileu.
4: Aturis al voral de la carretera, si va, estàs fent alguna cosa, aturis ara mateix.
1: A mig de la P7 no s'aturi.
2: No.
4: Perquè avui, com sempre, i en divendres, i a aquesta hora avancem al dilema del divendres que ens portarà d'aquí una hora aproximadament en Lluís Soler i Roca. Però és que avui el dilema és... espaterrant.
1: És complicadíssim avui.
4: No, és espaterrant, perquè convergeixen un munt de coses que ens acabaran portant a la cosa del dilema. Per primera vegada en la història d'aquesta... El Pau
5: vol participar.
1: Home, clar, ara li preguntarem a veure què en pensa.
4: Per primera vegada, senyores i senyors, el Pau que s'aturi, per primera vegada en la història d'aquesta secció tan important a la radiodifusió de Catalunya, atenció, perquè... Per

0: primera vegada. La divisió serà entre lo bueno y lo mejor.
1: Sí, sortirem guanyant.
0: És a dir, no hi ha la part negativa com resava la careta del 1-2.

0: A més, és el Dia Mundial de les Passejades, aquestes que ens donen tanta salut, que ens ajuden a socialitzar, a anar amb els veïns a passejar. I demà, demà serà el Dia Mundial del Surf. If everybody had an ocean across the USA. Surfejarem totes les onades amb alegria el mateix dia que seguirem fent malabars com puguem per anar avançant en el camí de la vida amb tota l'alegria possible. Per exemple, mentre cantem les notes d'una cançó que ens agrada. Encara que a alguns no els agradi gens ni mica que les persones alegres cantin. Però ho seguirem fent, perquè volem celebrar...
1: Clar que sí, la música
0: vida,
1: és vida.
0: Volem celebrar la vida i volem celebrar que diumenge serà el Dia Europeu de la Música.
2: És la música!
0: Ai, sí,
1: portem 3 minuts i encara no sabem quin és el dilema.
3: Però ja si us
1: posa el dilema, que estem nerviosos.
0: Amb tot plegat, mentre saludem una girafa en el seu Dia Mundial... Escolta'm, espera, no t'avancis. Dic, amb tot plegat, mentre saludem una girafa en el seu Dia Mundial, diumenge, donarem la benvinguda al solstici d'estiu, que començarà a les 9 hores i 24 minuts. Diumenge, dia de la girafa, dia de la música, dia de... el sol. Perquè comença el solstici d'estiu. Per tant, tot això són ingredients per fer-nos estar feliços. En el dia del sol, diumenge, comença l'estiu, el dia de la música, de la girafa. Bravo!
4: Espera, que el Pablo,
1: Pablo
4: havia fet
1: Pablo,
4: un comentari.
1: Pablo, sí, què estàs dient? Que no t'hem escoltat.
5: No, que el Pau està desquiciat.
1: Home,
5: no,
1: clar, està esperant la pregunta del dia, no? El sí, dilema.
0: I el dilema avui és... tot això que hem explicat...
1: Ara has de posar el redoble de tambores.
0: No, tot això que hem explicat...
1: Era croqueta de jamón o...
0: no.
1: Després tot... lies a l'audiència i després responen el que volen.
0: Tots clar. Aquests elements que hem explicat són ingredients per a la felicitat.
1: Totalment.
0: I d'això va el dilema d'avui. De la felicitat. Per què... demà és el dia més feliç del món i de la vida. Està marcat al calendari com el dia més feliç de l'any, el Yellow Day, el dia groc, el dia de la felicitat. Això del groc, ara que els mestres ho porten a la protesta, però bé, és el dia més feliç de l'any. I per tant volem celebrar la felicitat de tothom amb l'audiència d'aquest programa, que ens agrada tant, que ens estimem tant. I la pregunta avui sobre el dilema és...
1: Sigue.
0: A vostè què li agrada més?
1: A veure.
0: Que el facin feliç o la facin feliç? O fer feliç vostè a una altra persona. És a dir, clar, el rebre tambores.
1: Ja salia el gordo.
0: Aquest és el dilema. Fer feliç o que et facin feliç?
1: Jo per això et deia que potser la part negativa, entre cometes, és triar... Mira, mira.
3: El Pau...
1: Què ha dit, Pablo?
5: El Pau, que li facin feliç. Clar. Que li facin feliç.
1: Clar, que és una mica egoista, clar.
0: Alerta que el Pau sembla un animal amable i simpàtic, que quan s'emprenya, sí, s'emprenya, eh?
1: No, però és tan maco.
0: Sí, sí.
1: Oh, que macos que són.
0: Doncs això, notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908, 676-760908. El dilema del divendres és... vostè què vol, que el facin feliç o fer feliç els altres? Amb notes de veu del WhatsApp els esperem ja en temps del dilema del divendres.
1: Montse Valls, tu què?
3: Oi, és una pregunta molt complicada, sí, perquè a mi m'agrada molt ser feliç, però és que crec que si posaria per davant la felicitat dels altres, no? A mi em fa feliç que la gent sigui feliç, no? Llavors, sí, seria feliç.
1: Algú ha de triar l'altre, durant aquest programa.
0: No diguis,
1: ho guardem pel dilema, no?
3: Guardeu-vos aquesta present.
1: Pablo, tu què?
5: Fer feliç. No? Poc original, jo crec.
0: Sí. Argumenta-lo.
5: Sí, per exemple, amb el tema dels regals, què t'agrada més, que et regalin o regalar? Jo et diria que regalar.
3: Jo també regalar.
5: Veure la cara. Veus?
1: Sí. Mira, sí, ell diu que no. Que
5: Déu-n'hi-do, quin programa m'espera a partir de la una amb aquests ambients. Sí.
1: Vinga, va, parlem d'aquest programa especial que faràs des del Parc Samà Cambrils. Explica'ns què podem escoltar a partir de la una.
5: Doncs a partir de la una posarem una mica de context, parlarem de la història que hi ha al darrere d'aquest parc, situem-nos a finals del segle XIX, 1881, parlarem de modernisme i, aprofitant que estem en l'any Gaudí, parlarem també de la figura de Gaudí, d'un concurs fotogràfic que estan tirant endavant els del Parc Samà i d'una possibilitat, que és que un molt jove Gaudí fos ajudant de l'arquitecte del Parc Samà.
1: Ostres,
5: també parlarem de Festa dels Indians i del modernisme, que està sent protagonista aquests caps de setmana, i parlarem d'una de les joies, no només a nivell cultural, sinó també a nivell patrimonial i a nivell de pulmó verd que trobem aquí a les comarques del Camp de Tarragona, com és el Jardí Històric del Parc Samà.
1: El Parc Samà és un jardí botànic construït, com deia el Pablo, el 1881, que ofereix als seus visitants

0: Pablo, crec que ara ja m'escoltes. Pablo Alcaraz, m'escoltes?
1: Hola, hola.
0: Hola, sí, m'escoltes.
1: Aquí torno.
0: No, només per dir-te que gaudiu del programa, gaudeix de la companyia, que crec que t'ho posarà una mica complicat, però bueno, és la gràcia, no?, d'aquest programa especial que faràs des del Parc Sama.
1: Aquesta és l'aventura.
0: Si
1: estem a l'estudi, doncs clar, allí el so ambient poc, però quan surts a un espai com el del Parc Samà, doncs escolta, l'últim programa que vam fer aquí, em sembla que ja et vaig enviar una fotografia, vaig acabar muntat a cavall. Doncs avui no descarto res amb el Pau com a protagonista.
0: Doncs vull imatges d'aquest programa especial a partir de la una des del Parc Samà i amb molt bona companyia. Pablo Alcaraz, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Vinga, i ara repassem l'actualitat. Molta atenció, i és que el Meteocat ha emès per diumenge el primer avís de perill per calor de l'any.
2: Sí, i és que s'esperen màximes que poden arribar a tensió als 40 graus a l'interior, especialment a Ponent. L'episodi es podria allargar fins dimarts, 23 de juny, amb el punt àlgid dilluns, i amb nits molt càlides que no baixaran dels 20 graus i fins i tot dels 25 al litoral i al prelitoral. L'arribada de pols en suspensió agreujarà la sensació de calor i afavorirà nits tropicals i tòrrides. Amb aquesta previsió hem de recordar els consells bàsics per a la calor, que és evitar sortir en hores punta de sol, portar sempre a sobre aigua i un ventall, tenir cura de col·lectius vulnerables com gent gran o infants i refrescar-se sempre que es pugui.
0: Un avís per calor que coincideix amb una alta mobilitat per la revetlla de Sant Joan. En aquest context, el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra es coordinaran amb l'objectiu d'evitar morts a les carreteres catalanes fins al cap de setmana vinent.
2: Per un costat, Trànsit ha preparat dos dispositius. Una primera operació sortida l'han donat per iniciada avui a les 12 del migdia i s'allargarà fins demà al matí, quan esperen que surtin de l'AMB més de 600.000 vehicles. És, però, un dispositiu habitual de cap de setmana. Les principals novetats arribaran dimarts per la tarda, quan de forma extraordinària sortiran prop de 500.000 vehicles de Barcelona. Per evitar colls d'ampolla i accidents, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anunciat limitacions de velocitat als 80 km per hora en les carreteres de sortida cap al Maresme, els Vallesos i el Baix Llobregat.
3: La velocitat de 80, per què? Perquè la velocitat de 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
2: Pel que fa als Mossos d'Esquadra, han preparat un dispositiu de controls d'alcohol i drogues amb prop de 700 controls i 2.000 agents desplegats que s'allargarà durant tota la setmana vinent, amb especial atenció durant la nit de revetlla de Sant Joan.
0: I avui s'acaba el curs escolar, ho explicàvem a l'inici del programa, i ho fa amb el conflicte entre el departament i una part dels sindicats docents encara obert.
2: Sí, Míriam, i tot indica que les mobilitzacions es podrien reprendre a partir del mes de setembre. Per fer un repàs d'aquest curs, enguany s'han convocat 22 dies de vaga a escoles i instituts, 25 si sumem les 3 aturades també impulsades a les escoles Bressol. Un símbol inequívoc de l'enfrontament entre el Departament d'Educació i una part dels sindicats que continuen reclamant més recursos per a l'escola inclusiva, la climatització de les aules i una reducció de les ràtios. Qüestions, recordem, que estan ara mateix encallades. Per això, el sindicat educatiu majoritari, USTEC, ha participat aquest matí a la reunió de la mesa sectorial per reclamar la represa de les negociacions. De la seva banda, en una carta dirigida a les famílies pel final de curs, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que està disposada a continuar escoltant els professionals de l'educació i ha garantit que les millores del pacte assolit amb una part

0: clasificados en dos motivos que siempre se repiten.
1: A ver.
0: El primero es que no se repita, que no se produzca la ruptura de la familia por culpa de la herencia. Uh-huh. Y el segundo es, dentro de la legalidad, pagar los menos impuestos posibles. Son las dos grandes preocupaciones de las personas que hacen testamento.
1: Hablando de impuestos, ¿se puede heredar sin pagar nada de impuestos de sucesiones?
0: Se puede. No todo el mundo paga, ¿eh? Vaya. Claro, porque hay que tener en cuenta que los primeros 100.000 euros que heredas de tus padres están libres de impuestos. Uh-huh. O sea, primer 100.000 euros te los perdonan. Luego, lo que es la vivienda habitual está bonificada en el 95% del valor. Ojo, digo vivienda habitual de los padres, no del que va a recibir la herencia. Lo que importa es de los padres que son los fallecidos, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, si un piso vale 500.000, como tiene esta bonificación tan importante, es como si heredaras 25.000 euros. Y como he dicho antes, los primeros 100.000 euros no tributan, pues tú podías recibir un piso de 500.000 euros sin pagar absolutamente nada si eres hijo.
1: Oye, ¿qué pasa si he hecho un testamento y luego me lo pienso?
0: Afortunadamente podemos cambiarlo siempre que queramos, ¿eh? No hay ningún problema.
1: Menos mal.
0: Mientras nuestra cabeza está en buenas condiciones, porque a partir del momento que ya hemos perdido la capacidad de obrar, ya eso no es posible, ya no se puede hacer testamento.
1: Pues ya veis la importancia que tiene tener un buen asesoramiento como el que encontraréis en Bufete Roja. Solo tenéis que llamar a María Elba, su teléfono 93-246-6096. Lo repito, apuntadlo, 93-246-6096. También los encontraréis en la calle Caspe número 37 aquí en Barcelona o en su página web bufeterrojas.es. María Elba, como siempre, es un placer hablar contigo.
0: Igualmente, Miriam, hasta la próxima.
2: Estàs escoltant La Ciutat amb Miriam Frank.
1: Víctor Llucià, què tal? Molt bon dia. Feia dies que no venies per aquí.
3: Sí, feia dies que monopolitzat completament el matí pel Víctor Lozano.
1: No et deixava,
3: quina
1: no et deixava.
3: Una màquina a treballar, no, sí. no para.
1: Avui està descans,
3: assumptes així que propis.
1: Et toca a tu. Vinga, comencem parlant del Barça de bàsquet, que tira d'èpica per assaltar el Roig Arena.
3: Sí, per tant, sumar el primer punt de l'eliminatòria pel títol de la Lliga ACB. El conjunt blaugrana va guanyar per 112-113 en un partit descomunal de bàsquet. Van a sempre remolca el Barça, que va forçar la pròrroga quan mancaven 3 segons amb un triple espectacular del nord-americà Will Clyburn, que va acabar el duel amb 21 punts. L'entrenador culé, Xavi Pascual.
4: Contentos por esta victoria, que significa el 1-0 la eliminatoria, en un partido muy bonito, creo yo, para el espectador. En un partido donde hemos entrado mal, nos hemos dejado muchísimos tiros libres en el tramo inicial y eso pesa mucho, con altos y bajos en el marcador, pequeños, pero muy, muy igualadas, hasta el tramo final que Valencia ha cogido un poco de ventaja y hemos conseguido, con estas dos acciones después de tiempo muerto de Clyburn, que hemos conseguido igualar el partido y forzar esta prórroga. Y al final, en la prórroga, en el tiempo extra, también ha habido muchísima igualdad, pero bueno, al final hemos conseguido defender la última pelota y llevarnos esta victoria.
3: El Barça va fer un partit molt coral davant d'un dels millors equips d'Europa en aquesta temporada, un equip que va disputar la Final Four de l'Eurolliga, aquest València del català Pedro Martínez, i això doncs va permetre avançar-se a la sèrie de la final. El tècnic de Gavà també destacava l'aspecte mental de la seva plantilla.
4: Sí, l'equip està fort, estem bé, els dos equips estem bé, la veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable, nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar, però bé, hem tingut la baixa del Satoranski, que aquí també l'hem notat bastant, però l'Apro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
3: Recordo, 112-113, per tant aquests 225 punts combinats entre els dos equips ja és un partit per a la història, el de més anotació en una final de la Lliga ACB. 1-0 pel Barça, a l'eliminatòria demà dissabte buscarà sumar el segon punt de la sèrie. El partit també es disputarà al Roig Arena.
1: Això pel que fa al Barça de bàsquet, al Barça de futbol sala, mentre ja frega la Lliga amb els dits.
3: Sí, el té molt més encarrilat que el Barça de bàsquet després de golejar el Pozo Murcia per 6-1 al Palau Blaugrana en el segon partit de la sèrie pel play-off pel títol. I ara ja només, per tant, és a un triomf d'aixecar la Lliga 3 anys després. L'entrenador Javi Rodríguez opina que els seus van ser superiors i que la victòria de Dimarts

0: en la base de San Javier. Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
1: Mundial 2026 en Radio Estadio.
2: Día 9, Grupo D. El liderato ya está en marcha entre los dos primeros.
3: Desde el Lumenfield Stadium de Seattle, Estados Unidos y Australia quieren alcanzar los 6 puntos.
4: Paraguay backline. They've certainly done that. It's a big chance.
2: Hoy viernes, desde las 9 menos 20, más emociones mundialistas en directo. Y el domingo, España, Arabia Saudí en Radio Estadio. Tu selección.
1: Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
6: Passen gairebé 6 minuts de la una. Seguim en directe aquí a la ciutat. Un divendres més ja tenim aquí preparat a l'estudi en Xavi Casinos per descobrir-nos un nou secret de Barcelona. Xavi, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Com estàs?
7: Molt bé.
6: En fresqueta, eh?
7: Sí.
6: Sí. Vinga, on anem avui? No facis caminar gaire.
7: No massa lluny, no massa lluny.
6: Perfecte.
7: Anem a un lloc d'aquells que no sé si és màgic, però té una atmosfera encara molt especial a Barcelona, i és d'aquests jocs autèntics que dona ganes d'entrar. Jo cada cop que hi passo, entro.
6: A veure.
7: I m'hi passo allà una estona i m'ho compraria tot.
6: A veure, on?
7: Estic parlant de la Sereria Sobirà, aquí al carrer de la Baixada de la Llibreteria.
6: Espera, és que per
7: fas
6: aquí...
7: Fas una cara d'escepticisme.
6: No, faig una cara perquè per aquí al voltant hi ha moltes sereries que no es conserven totes, perquè davant de Sant Agustí, per exemple, hi havia una preciosa, però no és aquesta.
7: Segurament la més històrica, que és famosa, però que explicarem avui, que quan entres dintre, a part d'espelmes de totes classes, formes, olors, hi ha una escala magnífica que puja cap als altells laterals de la botiga. I bueno, jo ja et dic, jo m'ho compraria tot cada cop que hi entro, m'he de frenar. Per què anem a aquesta botiga? Per diverses raons. Una, perquè és la botiga més antiga de Barcelona, la més antiga de 1761, quan es va fundar, no aquí, sinó al carrer Corders, després va traslladar, però és la botiga més antiga, i perquè conserva, parlàvem de l'escala, doncs, al peu de l'escala hi ha dues escultures en forma de dona que sostenen per sobre del cap uns llums que van ser dels primers que a Barcelona es van il·luminar amb gas.
6: Ostres! Història viva.
7: No podem dir que van ser els primers, però sí que van ser dels molts primers. Vull dir, el gas doncs, va arribar al carrer. De fet, si passeges per Ciutat Vella i per altres barris antics, es troben moltes restes de les instal·lacions dels llums de gas que hi havia a la ciutat. S'ha d'identificar, però bueno. Jo vivia a una casa a Sant Andreu que encara quedava la instal·lació de gas.
6: Mira.
7: No funcionava, però quedava. És a dir, que el gas va ser una forma d'il·luminar els carrers i també els interiors, que va començar a estendre's a Barcelona el 1841, quan l'empresa fundada pel francès Charles de Bon, l'empresa Societat Catalana d'Alumbrado de Gas, va guanyar el concurs que va fer l'Ajuntament. Per això, aleshores es va estendre per tots els carrers i molts locals doncs, també ho tenien. Bé, s'ha de dir que en principi doncs, hi ha la fundació d'aquesta botiga el 1761 al carrer Corders, però va resultar que, degut a l'apertura de la Via Gaietana a principis del segle XX, va afectar en aquesta part del carrer, que va desaparèixer, i llavors es van haver de traslladar. I van escollir el número 7 de la Baixada de la Llibreteria, on es troben ara, que no era una sereria, era una botiga molt popular de moda femenina que es deia l'Argentina. És a dir, que la decoració, les escales i les llums a gas són de quan era l'Argentina. Ells arriben allà i bé, i aleshores doncs prosperen com a negoci, i avui dia, tot i que també fabriquen, bueno, tenen allò, gent que els subministra allò, l'espelma en forma d'ou, l'espelma en forma de mil coses que tenen allà de fruites, molt, molt impactants. Doncs bé,

0: Aleshores, parlem de les escultures, que són les, de les primeres les llums de gas.
1: Aquestes escultures femenines, eh? Les de les escales, eh?
0: Les de les escales, són les més típiques i les que tothom, bueno, tothom es queda meravellat davant d'elles. Doncs hi ha una investigació d'una historiadora d'art que es diu Betty Artigas, que va decidir, bueno, investigar d'on venien aquestes escultures. I va descobrir que la pròpia companyia, aquella que deia la Societat Catalana de l'Alumbrado de Gas, doncs tenia una divisió que importava mobiliari relacionat amb la il·luminació de gas, i aleshores va importar aquestes estàtues i algunes més de semblants que també hi ha en alguns jocs a Barcelona amagades. Doncs bé, i aleshores va descobrir també que estaven inspirades en una obra de l'escultor francès Maurin Mogó, que no sé si dic bé, però
1: jo crec que sí.
0: Faig intent, que es diu La Negresse. I els van fer una adaptació d'aquesta escultura i hi ha les de la Sereria Sobirà i algun altre per algun altre edifici de Barcelona.
1: Que ens ho diràs avui? Ens portes un altre secret
0: no, perquè
1: un altre
0: no,
1: dia?
0: No, sé que existeix, però no sé encara on.
1: I aquest secret de Barcelona que ens portes avui, a més, tothom el pot veure. Que
0: tothom
1: no és d'aquests llocs que a vegades només pots entrar tu i quatre persones més.
0: Hasta tu el pots veure.
1: Imagina't. I a sobre em queda aquí molt a prop. Quina falta fan aquests comerços, eh? I en queden pocs com aquest
0: a
1: la ciutat. I després de la pandèmia s'han tancat uns quants i és una llàstima perquè és història de la nostra ciutat. Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Secrets de Barcelona d'en Xavi Casinos. Xavi, què tal? Content?
0: De què?
1: De sortir al carrer a passar calor?
0: Sí.
1: Sí?
0: No, passar calor, sí. M'he de posar l'abric.
1: Abriga't bé aquest cap de setmana.
0: No fos cas.
1: Que vagi molt bé.
0: Vinga, adéu.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: I ara us volem parlar d'una de les entitats solidàries que més ajuden a casa nostra. Estem parlant de Creu Roja i concretament d'una de les iniciatives que duen a terme per poder arribar encara a ajudar més gent. Per saber-ne més, saludem la Bàrbara Díaz, coordinadora autonòmica de Creu Roja. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Aquesta iniciativa que ara estàvem comentant és el Sorteig d'Or, una campanya que contribueix a reforçar projectes de Creu Roja arreu del territori. Bàrbara, com ho feu aquí a Catalunya per afrontar situacions de vulnerabilitat?
3: Bueno, nosaltres, gràcies a la gran capilaritat territorial que tenim amb les oficines locals que representen a la Creu Roja dins de cada municipi, ens permet acompanyar persones que es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat a través dels nostres projectes, des d'una perspectiva de la proximitat, de la perspectiva comunitària, en la que intentem que tota la comunitat s'impliqui també en les respostes que podem donar a les persones que necessiten del nostre acompanyament en un moment determinat. I per això tenim diferents projectes, projectes que treballen l'ocupació, projectes que treballen temes de salut, sobretot a nivell més preventiu, temes d'inclusió social, és a dir, totes aquelles persones que no poden donar cobertura a les seves necessitats bàsiques, nosaltres intentem acompanyar per veure a través de tot el vessant integral si aquesta persona pues, té una dificultat per poder accedir a una ocupació, si aquesta persona té, a lo millor, problemes de salut o benestar emocional, que van molt, molt vinculats, no? Les persones quan es veuen afectades per una carència, pues, bueno, necessiten, no?, que puguem donar aquesta visió més integrada, no?
1: I
3: també, just de lo que estàvem parlant ara, no?, de l'onada de calor, també en temes d'emergències, sobretot en aquest treball comunitari de poder donar aquests consells davant d'una onada de calor, d'una onada de fred, què podem fer davant d'un incendi, pues, també des de Creu Roja intentem acompanyar, no?, a totes les persones.
1: En quins projectes esteu posant avui els vostres esforços, Bàrbara?
3: Ara mateix jo crec que tenim tres situacions que ens preocupen, no? Que són el tema de les emergències, sobretot vinculades a aquestes emergències climàtiques, que sabem que quan hi ha una emergència climàtica tots els efectes, és veritat que afecten a tota la població, però la població que es troba en una situació de vulnerabilitat sempre es veu més afectada o més impactada per aquest tipus de situacions. Per tant, ara les emergències i tot el que diu relació amb la preparació i la prevenció i també amb la resposta i recuperació estem molt enfocats. També hi ha en temes d'inclusió social, laboral i sanitària, de salut, sobretot en el que dèiem, no?, en aquesta vessant més integral, sobretot per afavorir que les persones, no?, puguin accedir als seus drets, poder d'alguna manera treballar en aquestes barreres d'exclusió una bretxa digital, el no poder accedir a una prestació, el no poder donar aquesta cobertura de sigui per alimentació, higiene, vestuari, etc., doncs aquí tenim un altre focus d'atenció important. I per últim, algo que jo crec que va bastant implicat en tot, que és la soledat no desitjada. No? Aquí tenim molts col·lectius, moltes persones que s'afecten per aquesta soledat, persones grans, persones amb alguna discapacitat, joves, infància, moltes vegades també es troben sols, dones, ja siguin víctimes de violència, famílies monomarentals. Bueno, doncs aquí tenim tot un procés, no?, de poder fer aquesta xarxa comunitària per poder fer una xarxa d'acompanyament, fer visibilitzar aquestes situacions i poder també implementar, no?, propostes en què les comunitats s'impliquin i puguem acompanyar a totes les persones.
1: I per tot plegat, per tot això que ens estàs explicant, és important que participem d'aquest sorteig d'or, però a banda d'això, com podem ajudar la societat a qui més ho necessita a través de Creu Roja?
3: Bueno, primer això, per nosaltres ara és fonamental aquesta participació, no, del sorteig de l'or, que ens permet tenir aquests fons per poder donar totes aquestes respostes i acompanyaments que parlàvem abans. Uh-huh. Però també tenim diverses vies, no? Tenim la possibilitat d'aquelles persones que potser no poden donar uns diners, però sí que poden donar un temps per acompanyar i per poder ajudar-nos a implementar, i aquí tenim la gran via, la gran porta, no, del voluntariat. I després hi ha altres vies de col·laboració econòmica també, com pot ser la donació puntual o una donació continuada fent soci o sòcia de la Creu Roja, i o a diverses campanyes que obrim i poder fer donacions per als canals de captació que tenim oberts a través de les nostres webs, de les nostres xarxes socials, etc.
1: Doncs ja sabeu una mica millor com podem fer d'aquesta una societat molt millor gràcies a Creu Roja i a l'ajuda de tota la societat. Bàrbara Díaz, coordinadora autonòmica de Creu Roja, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí a la ciutat.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
5: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.

0: Tot i que fa molta calor i farà encara més calor a partir de diumenge, no ens podem quedar a casa aquest cap de setmana, així que si encara no teniu plans, no patiu perquè ja tenim aquí a l'estudi la Mercè Ruiz de la Fuente, directora i CEO d'Escenic Productions i presentadora de formats de ràdio i televisió com Escenic Magazine i MedTV. Mercè, què tal?
1: Hola, bon dia. Míriam, què tal? Un plaer, moltíssima calor, com tu dius.
0: Home, a més aquí ja estàs fresqueta.
1: Sí, sí, aquí, jo estaria aquí tot el dia, ja encantada.
0: Un refugi climàtic, ja sí.
1: Però sí, molta calor. Però bueno, avui ja comencem programa, comencem amb moltes propostes, perquè la gent no es quedi a casa aquest cap de setmana. I, avui
0: I molt ben acompanyada.
1: Molt ben acompanyada.
0: Avui, Santi Vilchez, què tal?
2: Hola, Míriam, com anem?
0: Molt bé.
2: Un plaer que em convidis.
0: Feia dies que no venies. Nosaltres encantats de que vinguis, ja ho saps.
2: Però bueno, ja saps que jo quan tinc informació sobre art, vinc.
0: Clar que sí, l'expert, el nostre expert en art.
1: Clar que sí.
0: Vinga, per on comences avui?
1: Doncs mira, començarem parlant de la proposta de Clotilde Fest 2026. Mm-hmm. És la primera proposta que ens porta als jardins del Palau Robert. Des d'aquest passat dijous 18 de juny fins al 9 de juliol, arriba una nova edició del Clotilde Fest, un cicle de concerts dedicat al pop català emergent. Els concerts, Míriam, se celebren a l'aire lliure i en un entorn privilegiat del Passeig de Gràcia, amb artistes que representen el talent musical actual de Catalunya. És una proposta ideal per als amants de la música en directe, especialment per al públic jove i també per famílies que vulguin gaudir d'una tarda d'estiu. I l'entrada, a més, és totalment gratuïta, però amb una invitació prèvia.
0: Recordem, a més, que dintre d'aquest Clotilde Fest, el dia 2 de juliol, se celebrarà el concert d'Europa FM amb artistes com Siderland i Banda Neon. Així que si algú vol aquestes invitacions prèvies, doncs ja les pot aconseguir a europafm.com. Així que tothom a gaudir del Clotilde Fest.
1: I tant.
0: Vinga, i ara del Clotilde fins a on ens portes?
1: Pues mira, us porto fins a Sant Cugat del Vallès, perquè tenim el mercat

0: tinc de nit. Si preferiu un ambient més relaxat, el dissabte al vespre teniu doncs, una cita amb aquest mercat tan tradicional de Sant Cugat. Torna al popular mercantic de nit amb artesania, disseny, gastronomia, música en directe, tallers i botigues obertes fins a les 11 de la nit. Oh, una mica més a la fresca perquè fa molta calor. Sí. És un pla perfecte per anar en parella, amb amics o bé amb família i l'entrada totalment gratuïta.
1: I un altre pla que segur que us encantarà és anar a la Fundació Joan Miró.
0: Doncs sí, perquè aquest diumenge coincidim amb el 50è aniversari de la Fundació Joan Miró, celebra una gran jornada de portes obertes durant tot el dia. Hi haurà exposicions, performances, sardanes, activitats familiars, lectures poètiques, visites especials i food trucks. Una magnífica oportunitat per descobrir o redescobrir un dels grans espais culturals de Barcelona. L'accés és gratuït, també amb una reserva prèvia, i ideal per famílies amants de l'art i públic de totes les edats.
1: És un planazo.
0: Sí, totalment. Sembla bé, Míriam.
1: M'encanta, m'encanta. Bueno, a mi la
0: ja vas prenent nota de tot això. Sí, bueno.
1: Això més, tot el que tinc amb dues criatures i esports diversos, però trobarem un foradet per fer alguna d'aquestes activitats. Vinga, i ara, és que clar, avui ens ho estàs posant difícil, perquè ara anem a...
0: Doncs sí.
1: El millor lloc de Barcelona.
0: Doncs sí.
1: I més aquests dies n'hem parlat moltíssim.
0: Moltíssim, així, perquè ha sigut per parlar-ne de lo bonic que va ser.
1: Quina meravella ho vas veure.
0: Que cosa més bonita, de veritat.
1: Ja es posa la pell de gallina.
0: Ja emocionada. Jo vaig dir, feia temps que no m'emocionava tant amb un esdeveniment d'aquí de Barcelona.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs si ens volem també emocionar una mica, doncs avui divendres 19 de juny a les 20:30 hores la façana del naixement de la Sagrada Família es convertirà en un gran escenari musical. La banda municipal de Barcelona oferirà un concert gratuït a l'aire lliure amb commemoració del Dia Internacional de la Música. Una proposta perfecta per qualsevol persona que vulgui viure una experiència única en un dels espais més emblemàtics de la ciutat.
1: Com deies, Dia Internacional de la Música, que se celebra diumenge, per això ens portes encara un altre pla de música.
0: Més música, perquè arriba la nit de musicals. Els amants del teatre musical també tenen una cita el dissabte, dia 20 de juny, a la plaça de Can Fabra, al barri de Sant Andreu, que se celebrarà la nit de musicals, un concert gratuït amb grans èxits dels musicals més reconeguts, una activitat especialment recomanable per a famílies i aficionats dels espectacles musicals.
1: Dèiem, diumenge, el Dia Internacional de la Música, moltes activitats durant aquest dia, no? Imagino.
0: Sí, sí, i a més també se suma al Museu de la Música, que celebra el diumenge, en aquest dia tan especial, la jornada de portes obertes. Durant tot el dia es podran visitar les col·leccions permanents i participar en diverses activitats relacionades amb el món musical. Una visita molt interessant, tant per adults com per infants.
1: Vinga, i ara anem cap a la zona alta de la ciutat. Què hi trobarem allà?
0: Doncs pues mira, aquí trobareu l'Open Barri d'estiu. Fins al 28 de juny, els barris de Sarrià i Vallvidrera celebren aquesta novena edició de l'Open Barri d'estiu. Hi trobareu també concerts, visites guiades, activitats culturals, comerç local i moltes propostes repartides pels carrers del barri. Una iniciativa ideal per descobrir una Barcelona potser una mica més tranquil·la, però amb molt d'encant.
1: I ja sabem que amb la calor, amb l'estiu, doncs què arriba? El que tant ens agrada, les festes majors, no?
0: És que aquí no poden faltar, i sempre aquí ho mencionem, és un clàssic, no?
1: I tant.
0: Doncs és que aquest cap de setmana... Vinga, música! Esperança
1: de tornar-te... Que ens agrada una festa major,
0: eh? Clar, és que et dona vidilla. I és que aquest cap de setmana també continuen aquestes festes majors a la ciutat. Podeu visitar la festa major del casc antic, la festa major de la Marina o la festa major del Coll, amb concerts, activitats infantils, cultura popular, gastronomia i espectacles durant tot el cap de setmana. Una proposta pensada per tots els públics.
1: Una festa major sempre és una aposta encertada, com també ho és quan parlem d'art, i per això tenim el Santi.
2: Sí, a veure, tenim aquí un munt d'events musicals increïble, o sigui, música per tothom, però jo vinc a parlar d'art, perquè no vull dir tanta música, jo vinc a parlar d'art perquè tenim una nova exposició a Barcelona que es diu Anti-Escapes.
1: A veure, què és això?
2: Em diràs, què és això? Doncs mira, es una, parlo castellà, una exposición única, fascinante y profundamente original que lo que hace, Miriam, es invitar al visitante a comprender el cuerpo humano, pero desde una perspectiva completamente nueva del artista singapurense Wen Hee Lim, aunque internacionalmente trabaja bajo el nombre artístico de Nice Aunties. ¿Qué hace? Pues a través de imágenes creadas con inteligencia artificial, la Loat Gallery, acordaros, es una galería digital.
1: Es diferente, siempre nos traéis propuestas
2: diferentes. Sí, porque es que es diferente y a mí me gusta. Es una instalación interactiva, como decimos, y la artista nos muestra cómo el tiempo, las emociones, la cultura y las expectativas sociales lo que van haciendo es dejar más...

0: marcas en nosotros, en el cuerpo humano. Sí. No hablo únicamente de belleza, sino todo aquello que nos transforma por dentro y por fuera. Uh-huh. Y el resultado, entonces, es una experiencia tan visual como reflexiva, capaz de sorprender y emocionar al mismo tiempo que tú ves la obra. Uh-huh. Las distintas obras exploran. Por ejemplo, algunos hablan de cambios que trae la menopausia. Sobre todo está dedicado a las mujeres, por eso se llama Auntis, uh-huh, tía en inglés. Uh-huh. ¿Vale? La menopausia y de la extraordinaria capacidad del cuerpo para renovarse. Otras reflexiones sobre cirugías. Otras sobre inseguridades y emociones que vamos acumulando a lo largo de la vida. Uh-huh. ¿Vale? También encontramos una mirada muy interesante al bienestar, entendido no como la búsqueda imposible de la perfección, sino como un equilibrio. Que y lo que hace especialmente maravillosa esta exposición es la capacidad para ayudarnos a entender que el cuerpo humano es mucho más que una apariencia.
1: Totalmente.
0: Uh-huh. Es memoria, historia, emociones, como hemos dicho. Sí. Y cada obra que tú ves en la exposición, cada cuadro digital, ¿vale?, nos recuerda que nuestro tiempo habla de quiénes somos y de todo lo que hemos vivido. Uno de los momentos más sorprendentes de la exposición es el reflejo de una típica mujer que te observa a través de un cristal. Mm. ¿Vale? Es una propuesta divertida a primera vista, pero que esconde la pregunta de cuántas de las críticas que nos hacemos a nosotros mismos son realmente nuestras y cuántas las hemos heredado de la sociedad.
1: ¡Qué bueno!
0: Esto te hace reflexionar. Tú te estás mirando en el espejo, tú eres la obra, y te haces esa pregunta. Así que, bueno,
1: es una... Somos nuestros principales enemigos.
0: Totalmente,
1: A la hora de criticar nuestra imagen.
0: Somos los peores, que nunca nos gustamos en el espejo.
2: Los más críticos somos.
0: Pero bueno, encuentro que es una exposición completamente diferente, ya no es una exposición de arte al uso. Uh-huh. Nunca lo son en Load Gallery porque es digital, pero en este caso sí que es una reflexión sobre el cuerpo humano convertido en obras.
1: Está molt bé perquè, bueno, és important que l'art ens faci reflexionar, més enllà de gaudir, que també ens faci reflexionar d'alguna manera, i a més aquests temes que tracta aquesta exposició són fonamentals de parlar a totes les edats. Perquè penseu que quan deixem de ser jovenetes ja...
0: Sales hablando de l'exposició i de lo que te... Igual que una pel·lícula, pues lo mismo, o sea, expones tus ideas.
2: Sí, i una de les obres principals també diria, una de les més grans que hi ha en visuals, precisament en parlar o es veu una dona gran, molt gran, que es fusiona, diguéssim, amb el que és la natura, i és una evolució que queda perfecta, o sigui, visualment és meravellosa. Recomanem molt que la gent que estigui per Barcelona
1: doncs
2: que s'apropi
1: aquesta,
2: a veure-la.
1: Al carrer Llull. Sí. I vinga, va, visites culturals.
2: Doncs sí, ja saps que a mi m'agrada sempre doncs, fer sortir també a la gent si vol estar una miqueta més tranquil i marxar de fora de Barcelona. I si aquest cap de setmana us ve de gust fer una escapada sense anar gaire lluny de Barcelona, avui us proposo descobrir un dels espais més espectaculars de la Costa Brava. Els Jardins de Santa Clotilde, situats a Lloret de Mar, a poc més d'una hora en cotxe de la capital catalana. No sé si tots els visiten.
1: No.
2: Doncs són molt, molt, molt macos. La gent pot veure també imatges a través d'internet. I es tracta d'uns elegants jardins noucentistes dissenyats a l'any 1919 per l'arquitecte i paisatgista Nicolau Maria Rubió i Tudurí, inspirats en els grans jardins renaixentistes italians. El seu gran atractiu és la ubicació privilegiada. S'alcen damunt d'un penya-segat entre la cala de Saboadella i la platja de Fanals, oferint unes vistes absolutament impressionants sobre el mar Mediterrani. Durant el passeig hi trobareu escalinates monumentals, escultures de sirenes de bronze, fonts, terrasses, estanys i una exuberant vegetació mediterrània formada principalment per pins, xiprers i altres espècies autòctones que creen un ambient de calma i de serenor. És un indret ideal per passejar sense presses, per fer fotografies o simplement gaudir del paisatge. Els jardins estan oberts cada dia durant els mesos d'estiu i es poden visitar des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, amb l'últim accés una hora abans del seu tancament. És una proposta perfecta per parelles, per família, amants de la fotografia, de la natura i també per tots aquells que busquen un racó amb encant per desconnectar del ritme de la ciutat. Una escapada molt recomanable per redescobrir un dels jardins històrics més macos de Catalunya i contemplar una de les panoràmiques més espectaculars de tota la Costa Brava.
1: Doncs que important ara que comencen per molta gent les vacances que necessitem, com dius, desconnectar de la ciutat, del ritme diari, de l'estrès, així que tot el que sigui connexió amb la natura és un pla fantàstic.
2: Perfecte.
1: Doncs Mercè Ruiz de la Fuente, Santi Vilchez, moltíssimes gràcies a tots
0: dos
1: per venir avui
2: sempre
1: a proposar-nos tots aquests plans fantàstics per aquest cap de setmana.
2: Pues, feliç cap de setmana.
1: Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
3: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb

0: Miriam Frank.
1: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els

0: Che, ¿sabes dónde puedo ir?
1: Ah, espera, yo siempre se lo consulto todo a mi móvil. ¿Dónde puedo vender mi coche con plena confianza?
2: Autortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona. Con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
1: Pero quiero tasación al momento.
2: Autortuño, 93-330-5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
1: Sí, pero lo quiero rápido.
2: Autortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos, Avenida Madrid 89 de Barcelona.
3: Els soniditos, amb Gerard Sanz.
4: Molt bé.
3: És que em falta els soniditos de...
4: Ja ho tenim per la mà, ja.
3: Del David, és que em surt
4: soniditos
3: el David.
4: Soniditos del David amb Gerard Sanz, estaria bé. Que quedi el nom...
3: El sonidit... Ai, ara em treus...
4: D'aquest rebre.
3: El soni... No m'ho treguis. Els soniditos del David, amb Gerard Sanz.
4: Molt bé, molt bé. A més, amb aquest eco sembla com soledat,
3: tot, tot sona
4: no?
3: Bé.
4: Com...
3: Sí, tot sona bé, amb aquest
4: tot sona bé, tot sona bé.
3: Vinga, avui tinc... No, ja, no, ja,
4: ja
3: està,
4: ja està, ja prou.
3: Un poquito gusta,
4: mucho. Ja prou de revers.
3: Tinc ajuda.
4: Tens ajuda, sí.
3: Lluís Soler, bon dia.
5: Què tal? Com esteu?
3: Gràcies, tu no, tens, no necessites rever, eh?
5: Jo no necessito rever perquè, a més, estic com així una mica refredat.
3: Vaja.
5: Saps?
3: Has escoltat que acabem de parlar del
5: sí,
3: Clotilde Fest, eh?
5: Sí, molt bé.
3: Eh?
5: Doncs us he de dir...
3: 2 de juliol, eh?
5: Us he de donar una exclusiva.
3: Ah, man, ens aviam. Encanten aquí les
5: atenció.
4: Exclusiva.
5: Exclusiva.
3: A veure.
5: S'estan esgotant les invitacions.
3: Ah! Doncs correu.
5: Perquè m'ho acaben de dir ara. Queden molt poques invitacions. Heu d'anar a europafm.com. Aneu a concursos i esdeveniments. I allà a Clotilde Fest. O a la web del Carnet Jove. O a la web del Palau Robert.
3: I què els hi costarà això?
5: Un segon?
3: Clar,
5: un segon.
3: I 0 euros.
4: I 0 euros.
5: Un segon, exclusiva. Exclusiva. Un segon a canvi de 2 hores d'espectacle, de música en directe, als Jardins de Palau, a l'aire lliure, a Banda Neon, la Bulmavi, està amb nosaltres, vindrà la Míriam Frank. Vindràs, Míriam?
4: Sí.
3: 2 de juliol.
5: Sí.
3: Pues potser sí.
5: És un dijous, perfecte.
4: Un dijous. Mira,
5: dijous 2 de juliol és un dijous.
4: A les 8,
3: sí,
4: no? Crec que és.
5: A partir, sí, de les 8. Sí, portes a 2 quarts de 8.
3: Molt bona hora.
5: És ideal. Tu saps el que són els Jardins del Palau Robert?
3: Ai, fantàstic.
5: Perfecte.
4: Sí, sí, sí, sí.
5: Perfecte.
3: Doncs ara entro a la web. europafm.com, agafaran les meves
5: perquè no és broma, eh? S'estan esgotant.
3: Sí, sí. Bueno, clar, és que és un planazo.
5: Home.
3: Què? Ja l'he robat prou segons el...
4: Sí.
3: No el restaré
4: res.
3: Del dilema, eh?
4: Jo li cedeixo, jo li cedeixo encantat.
5: Això és que és
3: recordem
5: difícil.
3: Recordem el dilema avui. Què us agrada més? Fer feliç o que us facin feliços?
5: Exacte.
4: Ja t'avanço que avui la pregunta no està triomfant.
3: No, per això, per això no. La recordo. Va, encara no. Esteu a temps. Envieu la vostra resposta.
5: No està triomfant.
3: No,
4: no sempre anem
3: 676,
4: molt bé d'àudios i avui...
3: 760908. Què us fa més feliç? Fer feliços o que us facin?
5: O sigui, tu prefereixes fer feliç o que et facin?
3: Mano, mano, con mano.
4: Sí.
3: Felicitat. Ai, la felicitat.
5: Mira, la trobo a faltar.
4: Mira, és un dilema...
3: La felicitat.
4: És un... No.
3: Ja, bueno, i Romina. Ja està, un punt.
5: Va, ja guanyem, ja guanyem.
4: És que és un dilema tan profund que potser la gent ha d'aprofundir molt.
5: Mira, a partir...
3: Doncs vinga, encara teniu uns minuts abans de que...
5: A partir de les profunditats i llanceu-vos a la piscina, que hi ha aigua.
3: Vinga, comencem amb els soniditos.
4: Vinga, va, comencem amb els soniditos que he decidit que avui també serien temàtics.
3: Sí, sobre perquè... la felicitat?
4: No. Que van. No, ho he pensat després, però ja els tenia preparats. Llavors, no, perquè fa algunes setmanes, fa algun temps,
3: sí,
4: que volia fer temàtica de menjar. És que aquí a la ciutat parlem molt de menjar.
5: És que jo no trobo que el menjar i la ràdio funcionen molt bé. Home. És un tema que funciona
3: però, clar,
5: molt
3: 13 a 34
5: bé.
3: Del migdia, no em parleu gaire de menjar perquè tinc una gana ja.
4: Clar. Aleshores, avui els soniditos tenen a veure
3: vinga.
4: Amb el menjar.
3: Fantàstic.
4: Vale. Ja, ja és una pista, per això m'agrada fer-ho temàtic, perquè llavors vosaltres
3: ja
4: teniu...
3: La peli.
4: Per, vosaltres ja teniu una pista.
5: Ja sé,
3: ja sé,
5: ja,
3: la sèrie,
5: ja
3: no sé,
5: ja no sèrie?
3: Però la peli ja sé quina és.
4: Ui,
3: bueno, potser m'he tirat a la piscina
4: tires,
3: molt ràpid.
4: Et tires el triple, eh?
3: I crec que no hi ha aigua, però bueno.
5: A veure,
4: no, no, sé. Bueno, no ho sé perquè no sé què
3: sí
4: és
3: aigua,
4: el que estàs
3: mira.
4: Pensant.
5: Hi ha aigua, hi ha
4: no
5: aigua.
4: Sé què és el que estàs
3: vinga,
4: pensant.
3: Comencem amb la
4: però
3: sèrie.
4: Jo, donant aquesta pista, que són temàtiques a menjar
3: sí.
4: I tal, la sèrie la tindria bastant clara.
5: Home, clar, la sèrie aquesta del xef aquest.
4: L'havia de posar.
5: Ah,
4: l'havia de posar.
6: El restaurante está inundado.
3: Sí, és claro. Aquesta. Sí.
5: El xef del Detroit.
3: Sí, però com es deia
5: va estar relacionat amb la... No sé.
3: Com es...
5: Que ell va estar relacionat amb
3: ah,
5: la Rosalía. Sí. Es deia.
3: Ah, sí? Doncs pues és guapo. Sí. Com es diu?
5: És guapo?
3: La... Sí,
4: ara
3: és produeix, atractiu.
4: Ara es produeix la situació...
5: Perquè és un xef.
4: Que sabeu la resposta, sí, però no sabeu el títol.
5: Creu,
4: per tant...
5: Creu,
3: sí.
5: Crow, Crew, Crow.
3: No, Crow...
4: No, mire, no, mire.
5: No, jo estic mirant l'hora. 13:35, per saber quina hora estic.
3: Ah, però si l'he vist.
5: Sí,
4: Jamie Allen White és el noi... l'actor.
3: De xef.
5: No, espera't.
3: Com?
5: Ai, no. No, és de xef.
3: No, xef no és. No. Però algú que...
5: Però sabem quina és la sèrie, perdona, Gerard.
4: No, s'ha de dir el títol. Si no,

0: aquella de...
1: Per favor.
2: Ja ho sabem.
1: Que qui pugui, que m'enviï el missatge.
0: No. Confiscaré mòbils, eh? Com a les festes de...
2: A mi sempre me'ls envia l'Isma, però ara el tenim de tècnic. Amb
1: com es diu?
2: No... Però és algú de Crew... Ara, és sí, que m'ha volgut, sí. Cri...
1: No arriba, eh?
2: No arriba.
0: No arriba al WhatsApp,
1: no
0: eh?
1: No arriba al WhatsApp. Què esteu fent?
0: Lluís, no miris... hauré de fer com a les festes dels futbolistes que fan deixar els mòbils a l'entrada.
1: Com a la casita...
2: No ens arriba.
1: Com a la casita de Bad Bunny.
0: Exacte.
1: Fixa't, no ens escolten ni els amics familiars. És fort, que no ens ajuden.
2: Potser no se'n recorden.
1: No ens ajuden.
2: És que és algú amb...
0: Cri.
2: Va, no.
1: Va, no. Però sabem quina és. Ja, sí, moralment hem guanyat.
2: És... Sí.
0: Bueno.
1: Però digues el títol.
0: No, però fes un...
3: Sí.
0: El...
2: Ai,
1: no.
2: Tampoc cal allà furgar la ferida,
0: aquest,
2: eh?
0: Com m'agrada aquest so, eh?
1: Diu?
2: Però és algú de cri.
0: The Bear.
1: The Bear, és de l'oso, nen.
2: Pues no m'han encertat ni una.
0: Sí. Bé,
2: escoltem
0: el tràiler.
2: No cal, ens hem enfadat.
0: Escucha la sartén.
1: El sartenazo que te va dar. Sí, clar, ara.
2: No.
0: Ara t'ha arribat.
2: La meva filla que em truca i no sap que estic en directe.
1: Ara truca, no?
0: Ah, molt bé.
2: Ostres, però sabíem quina era.
0: Doncs The Bear.
2: Moralment, mig puntet tenim.
0: Moralment teniu 1 de 1, però tècnicament teniu 0 de 1.
1: Portar-hi's la moral.
0: A veure, no, perquè més la
2: Vinga.
0: Pista...
2: La peli, a veure si...
1: Segon ruidito.
0: A veure si és la que t'esperaves, Míriam, perquè aquí he intentat ser una mica original amb la peli.
1: Hòstia.
0: Vale,
2: però és que no me'n recordo com es diu.
1: Com a... Perdó.
2: Que estic pensant.
0: No, llavors... Bueno, anem amb la pista.
4: Comerme a su esposa.
2: Ah, no,
1: per
2: hombre.
1: Favor, què és això?
2: El silencio de los corderos. Clarís. No?
0: Bueno.
2: Bueno, la segunda parte o la tercera, no sé. No?
1: Bueno, no importa.
2: ¿No es el silencio de los corderos?
1: És el títol.
0: No és la primera.
2: Bueno, però és el
1: títol,
2: segona,
1: és el títol.
2: Ah, Lecter, no?
1: És el títol, Lecter? és el títol, el que conta. A veure si ara, abans havia de ser el títol exacte i ara no ha de ser el títol.
0: No, però la segona no es diu El silencio de los corderos.
2: No, es diu Lecter o
5: així. A veure,
2: sí.
5: Missatge a la gent
2: o
5: que
2: Aníbal,
5: ens està escoltant, per favor.
2: O...
0: Vinga, va, ho donem per
5: que...
0: Aníbal, una escena
2: no
0: que a mi m'agrada molt. Uf, a mi és que la saga d'Aníbal Lecter em flipa moltíssim. El silencio de los corderos
2: era...
0: és espectacular.
2: Ah,
0: i
2: més?
0: Aníbal també em va agradar molt.
2: Sí.
0: I El dragón rojo també em va agradar.
2: És veritat.
0: Em va agradar bastant. Aquesta és Aníbal, bueno, és una escena que a mi m'agrada molt. Es carrega un tio, un comissari d'una
2: exposició. Ah, que t'agraden les coses on es carreguen tios.
0: Bueno, a mi Aníbal m'encanta. Escoltem l'escena.
4: Es su antepasado, comendatore, colgando bajo estas mismas ventanas, Francesco de Pansi. Y en relación a ello, debo confesarle que estoy considerando seriamente...
1: Ay, por favor, ¿quién apó?
2: Comerme a su esposa.
1: Estoy poniendo nervioso.
4: El comerme a su esposa.
1: Ah, ¡homá, por favor!
2: Es que a mí es la veu de él...
0: Sí, és espectacular. No sé ara quin actor de doblatge li posa la veu. No el tinc controlat.
2: No ho sé.
0: Però és una veu espectacular.
2: Sí. Ja fa repelús,
0: sí.
2: Ja fa.
1: Home, jo, algun oient, amic oient que estigui treballant amb els auriculars posats s'haurà cagat, pobret.
0: Home, i tant. Bueno. Molt bé. Un de dos, està bé.
1: Un de dos.
2: Un de dos. Ens ha tret mig punt, això, per la cara.
0: Sí. La cançó, és d'aquestes cançons que agafi el fragment que agafi, és molt identificable. Vaig intentar ser una mica dolent, però crec que vaig ser una mica massa dolent, llavors ho vaig arreglar una mica.
2: Ja sé.
0: Però
2: ja sé quina és.
0: No.
1: Com el donut.
0: No, mira, aquesta no hagués estat malament, que la vaig posar l'altre dia, pel dia del
2: dia. La vella i la bèstia,
1: el
2: festín que festín, ja veuràs.
1: Ah, el festín.
2: Aquesta, segur.
0: Com?
2: No?
0: La vella i la bèstia.
2: Ah, no, que no és el Robert. Clar, no,
1: perdó, ja t'ha confós amb el Robert. Què fa, a vegades?
0: Jo crec que aquesta l'encerteu, vale?
2: Som.
1: Ah, la mayonesa. Mayonesa.
2: La mayonesa.
0: Era molt fàcil.
1: Com es nota aquí les hores de càmping de la presidenta, eh?
2: Però si ho has dit tu?
1: Bueno, però perquè t'he ajudat.
2: Jo he fet el gest, eh?
1: Con chocolate.
2: Chocolate i mayonesa, això no ho entès.
1: Oh, com les ganes d'anar al lavabo, nen.
0: Sí.
1: No? Mayonesa i xocolata? Això és per al lavabo.
0: No, perquè crec que el xocolata és el grup.
2: Ah, va.
0: Xocolata és el grup.
1: Tu
0: I la cançó és mayonesa.
2: Ah,
0: sí. Perquè quan tu busques...
2: Doncs mira, era una cosa que mai havia entès. Bate xocolata i
1: prou de la mayonesa. Mai això de xocolata com a grup, eh?
0: Sí.
2: Clar, bate la
0: mayonesa. Xocolata és el grup, perquè quan tu busques, mayonesa, et surt. Xocolata, guionet, mayonesa.
1: Quin èxit. I tu prefereixes la xocolata?

0: Xocolata o la maionesa?
1: Home, la xocolata. A mi la maionesa...
2: A mi m'agrada més la xocolata que la maionesa.
0: Jo la maionesa, però la manera de dir-ho en castellà ja no m'agrada. Maonesa. Maonesa.
1: Però tu dius no, maonesa, no jo sempre dic maionesa.
0: Jo quiero maonesa para la fideuà, no me ponga, oiga.
1: A la fideuà...
0: Bueno, hi ha gent que li posen maonesa.
2: Però en castellà és maonesa o hi ha gent que li diu maonesa?
0: Hi ha gent que es fa la xula.
1: Jo dic maionesa.
0: Depèn de la cançó, depèn de tot.
2: Bueno, és maionesa.
1: Dos de... i mig de...
2: Dos de tres. Anem amb la veu
1: imparables. De manera, eh?
0: Estic imparables.
2: Anem amb la veu famosa.
1: Ui,
2: relacionat amb menjar.
0: La Carme Ruscalleda.
1: No, el Xicote.
2: Podreu deduir qui és? No, Xicote habría sido muy fácil.
0: S'ha d'entendre el que diu?
2: Si s'ha d'entendre.
0: Bueno. És una bona pregunta, perdó.
1: Bueno, si anem a escoltar-ho. No
3: sí. Te voy a hacer un truco de magia.
4: Venga, va.
0: Escolta una cosa.
2: Hola? Aquí hi ha una pista...
1: És una pel·li, no?
2: Hi ha una pista implícita, fixeu-vos.
0: Perquè és mag el que fa el xef.
2: No. Torn, aviam.
0: El mago xef.
3: Te voy a hacer un truco de magia.
4: Venga, va.
0: Venga, va és el cuiner. A què diu Venga Va?
2: Jo no diré res perquè ja hi ha una pista dins de...
1: És el Mago Pop aquest que està fent a una cuina un truc de màgia a algú que és espectacular?
0: El truc de màgia?
1: No. Avui no estic fent, eh?
2: No.
1: No és el Mago Pop.
2: N'heu perduts avui.
0: Escolta'm una cosa, Gerard, amb nosaltres no ens vacilis.
1: Però això és una pel·li.
2: No és una pel·li.
0: El xef és el mag o és el que diu Venga Va?
1: Clar. Què
2: hem d'endevinar? Hi ha un tio que diu que farà màgia.
1: Aquest és el que hem d'endevinar,
2: eh? Però no té per què ser
0: mag. És el mag. Ja, ho podem tornar a escoltar per última vegada, per favor?
3: Te voy a hacer un truco de magia.
4: Venga, va.
0: És que em sona tant qui diu lo del truco de magia i no és l'Antonio Díaz.
1: Qui és l'Antonio Díaz?
2: El Mago Pop.
1: Ah, vale, el Mago Pop.
0: No és ell. Te voy a hacer un truco de magia. Venga, va. Escolta'm una cosa. És molt conegut el mag?
1: Que no és mag.
0: Aquest mag.
1: Que és cuiner, entenc. Si és de menjar...
0: Llavors, qui fa el truc de màgia no és mag.
2: No és mag, t'ho acabo de dir.
1: Clar,
2: és
1: perquè li farà màgia
2: no té,
1: a la cuina.
2: Que pot fer màgia, però no té per què
1: li
2: ser
1: farà
2: mag.
1: Farà màgia a la
0: Tampoc
1: cuina.
0: És l'Arguiñano, fill.
1: No serà el de la Pedroche?
0: Ah, el David Muñoz.
2: El David Tibercho.
1: Sí.
0: Podria ser, eh?
1: Sí, perquè és el més jove que...
0: És, perquè sí. Aquesta veu és la d'ell.
2: Feu David Tibercho?
0: Sí, Diverchamente, sí.
1: David.
0: Sí.
2: No.
0: Escolta'm una cosa.
2: Aviam, escolta, la pista...
0: Hem dit que sí, perquè...
1: Mira,
0: perquè
1: si el tècnic ha posat aquesta sintonia és que m'ha enxapat. Gràcies. Doncs ja està.
0: Això és el notari, no s'equivoca.
2: No, aviam, la pista no era sobre màgia, sinó que en el tall hi havia dues veus.
1: Però si t'hem dit...
2: En el món de la cuina, fins aquí quins són els dos famosos?
0: Els Roca,
1: els germans.
2: No, d'altres. Sí, que els germans
0: Roca.
2: No, els germans Roca són tres. Els hermanos Torres.
0: Ah, ajudat,
2: que sí, Sergio i Javier.
1: Perdona,
2: que estan
1: però
2: en una...
1: quina merda de pista.
2: Dues veus.
1: Però si t'hem dit, quina és d'encertar?
0: Tallem això i tornem a fer.
1: No, perquè és en directe, 13:43.
2: Haguéssiu identificat que la pista era que eren dues veus.
0: Fatal,
2: no el tema de la màgia.
0: No podem anar a trepitjar un Torres mai més, ja.
1: T'hem tret minuts del dilema per això, eh?
0: Mare de
1: Déu.
2: Dos de quatre, avui un 5 raspat.
1: Bueno, hem aprovat,
2: sí,
1: com a mínim.
0: Sí, sí. Sí, però clar, hem fet amics, també, saps?
1: Una abraçada als germans.
0: Sí, home, Torres.
2: I tant. I Javier
0: també,
2: i Sergio.
0: I també el Roca.
1: Sí, també,
2: Javier i Sergio, eh? Qui és Javier i qui és Sergio? Jo
0: bueno,
2: encara no...
0: Escolta'm.
1: Són com, a...
2: tan
0: com els
2: iguals.
0: Estopa, com els Estopa.
1: No, els Estopa sí que ho sabem.
2: Sí,
1: sí, home, sí.
2: Sí, sí, i tant.
0: Sí, eh?
2: Sí.
1: Vamos, José, amb això tens la pista. Ja saps qui és qui.
0: Gerard, qui és el José?
2: Sempre he utilitzat aquesta pista.
0: Ah, José.
2: El David és el cantant i el José és el guitarrista i coros.
0: I els Andy Lucas?
1: Aquest dia.
2: Aquests, aquest. El del nas, crec que és el Lucas, no?
1: Mira, ara sí, però,
0: però que l'estiguis etiquetant per al nas.
2: I el Quillo és l'Andy, el de les arracades.
0: Perdó?
2: El Quillo, aquell més Quillo, no? El... Bueno,
0: no, no,
1: vinga, deixem de fer amics, va, anem al dilema. Anem.
0: A la nit de la gala.
2: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
0: Ai, sí. Quina felicitat, eh? Estar aquí?
1: Doncs sí.
0: La veritat. Els divendres són dies més feliços. És veritat que és perquè és divendres, però també perquè estem aquí reunits, amigues i amics. Gràcies. Veus que bé ha anat això? M'han de posar una botonera i jo mateix puc anar fent aquí els efectes. Estimades i estimats, com bé ha dit la presidenta, avui el dilema és... perquè estem parlant de la felicitat, perquè la felicitat és lo más, no? El top, no? És l'objectiu de, sí. de, de,

0: de la nostra vida.
1: De la vida,
2: la, vamos, la gran aspiració de tothom.
0: Si algú no té aquest objectiu a la vida...
1: És que és un infeliç.
0: Clar.
1: Per tant,
0: jo crec que tothom busquem la felicitat.
1: També et dic una cosa, si estàs buscant la felicitat és que ets infeliç.
0: Bueno,
1: perquè és si la busques és que no la tens. Bueno, és igual. El tema és que... sou... Mira...
0: Esta sensación...
1: I això que és el Robert, eh? Era. I això es balla d'un costat a un altre, eh? Com pendulando.
0: És veritat, sí, tots ens hem posat així, eh?
2: Així.
1: Com un pèndol.
0: Vinga, va, quin és el dilema?
1: El dilema és... La felicitat sou més de fer-la, de donar-la, d'oferir-la, o preferiu rebre-la? Atenció, súbela.
0: Tan complicat aquest dilema.
1: Súbela.
3: A mi corazón.
1: Miriam, què?
3: La felicitat.
1: Què, tu què? Tu ets més de...
0: Mira, jo ho he estat pensant.
1: I... Sigues honesta, eh?
0: Sí, no, no, sóc honesta. Pots aconseguir les dues coses.
1: Sí, cert.
0: Si tu fas feliç a la gent, ets feliç. És a dir, si jo veig feliços els meus fills i al meu marit i a la meva família, però sobretot els meus fills, jo sóc feliç.
1: Sí, però que tu tinguis les dues coses és perquè primer acciones una.
0: Clar.
1: Llavors tens un retorn.
0: No, no.
1: Però com a primera, què prefereixes? Què preferiries fer?
0: Fer? Home, sempre intento fer feliç a la gent. No sempre ho aconsegueixo, eh? Però, i sobretot, insisteixo, als meus fills, vull fer-los feliços, és el meu objectiu. També vull ser jo feliç, però si els veig feliços a ells, ja sóc feliç. No necessito més. Algú m'està escoltant?
1: Sí,
0: perquè sí, esteu aquí amb els auriculars.
2: I tant, i tant.
1: Sí, és que no sé què. El Robert Calvo... Que, amb...
0: que ens separem tu i jo.
1: Perquè vol que em separi de la presidenta.
0: Que estàs
1: ja
0: una
1: dos.
0: Mica junt i perquè no s'acopli al micro.
1: No s'acopla. Bueno, s'acopla. Tenim uns tècnics fantàstics.
2: Sí. Jo sóc Tim Miriam totalment. A mi em fa feliç veure els meus feliços.
0: Clar.
2: Sí, és que està clar.
0: Vull és que és 100%. Així de fàcil, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. I a mi sempre m'ha agradat veure a la gent feliç, saps? I això es contagia.
1: Esteu ara a veure què diu aquí el Robert Calvo, però no aneu bé. A veure, Robert, tu?
0: Com que no aneu bé?
1: No aneu bé.
0: Què vol dir que no anem
1: no
0: bé?
1: No bé? Us esteu equivocant, aneu per la via equivocada, amigues.
4: Com segueixi escoltant el meu pas auricular, que és una cosa
0: que
4: tu
0: vas per, si jo soc feliç, els altres seran feliços. No, això no és així.
1: No, però és que és molt important.
4: Si pugui portar uns auriculars, seria magnífic.
1: Ara ens hem tot l'estat.
4: Tendré que escoltar en gosso, per tant me'ls trauré i que sigui el que deu
0: venir. Vols els meus auriculars?
4: No, no pateixis, no pateixis. Em costa molt fer ràdio sense auriculars, però ho aconseguiré. Quina és la pregunta?
1: La pregunta és, la felicitat la fas o que te la facin? La felicitat.
4: La felicitat jo crec que és molt important. És el que diu la Míriam. Si al final és un toma i daca i al final tu reps...
0: És un win-win.
4: Tu dones, però a la vegada reps.
1: Clar. Us esteu equivocant.
4: No, no. Bueno, i si m'estic equivocant, què? M'encanta equivocar-me a la vida.
0: És la nostra filosofia, Lluís.
4: Escolta'm, equivocar-se és magnífic.
1: Sí.
4: És la teva opinió.
1: Sí, sí, sí, sí.
4: Segurament algú està d'acord amb mi. Quan tu...
0: Jo
4: crec... Això ens hauria d'explicar un... Un neuròleg, una...
1: Ah, no, ja tenim una universitat de Massachusetts que ens enviarà aquí.
0: Alguna part del cervell s'activa quan ets feliç, és evident.
4: No, i quan tu veus
0: no?
4: la felicitat dels altres,
1: jo
4: crec que et dona una descàrrega de que t'omple i t'omple d'energia.
0: Puja l'oxitocina, segur.
4: Sí, home, no, i a més, crec que és molt més interessant veure la felicitat dels altres, perquè tu la teva ja o la controles o no la tens o la descontroles, però dels altres, quan tu aconsegueixes... A més a més, hi ha persones que necessiten moltes coses, però hi ha gent que amb uns mitjons, amb una tonteria, si ets més feliç, doncs aquesta gent és la que t'omple.
0: Són les més riques, aquestes.
1: Els meus reis hi van portar una vegada uns mitjons al Rodolfo Calvo.
4: Perquè saben que em fa feliç.
0: I segur que el va fer feliç.
1: Doncs jo crec que us esteu equivocant, perquè sí, veure, és molt bonic, i és molt... No, és molt bonic.
0: 13:49, ara el Lluís ens explicarà com funciona la vida.
1: Ara us explicaré la vida.
4: M'escolto per un cantó ara, molt bé.
1: Escolta, millor per un que cap.
4: Sí.
1: Us explicaré com és la vida. Això és molt bonic, queda molt bé, és molt woke. Dir que...
0: Què és woke?
1: Bueno, pues
4: woke
1: ja
4: no, és woke.
1: Woke, aquí diem woke, okay. Aquest barri. Okay. Aquest barri diem woke.
0: Bueno,
1: el que has menjat? Tu sí. Que menges aquí a la Rambla, woke.
4: Sí.
1: Dir que t'agrada més fer feliç als altres.
0: Però és que no? És el que pensem.
1: No, aquí el dilema és o tu reps la felicitat o tu donar-la.
0: Doncs pues ja t'ho hem dit, donar-la.
4: No, no, hi ha gent que és versàtil a la vida, m'entens? Que no és ni passiu ni actiu.
1: El problema és que ningú pot donar felicitat... Si no la rep,
2: si no la
1: primer.
2: Rep. Mira quin
1: filòsof. Una filòsof. Ha de ser feliç.
4: Això és la vida. La vida.
1: Primer pas.
4: Ha descobert la sopa d'all aquest
1: primer
4: també.
1: Pas.
0: Què ha dit?
1: Primer pas. Un, ha de ser feliç.
4: Ah, si no ets feliç amb tu mateix.
1: Després ja faràs feliç als altres. Perquè si tu no ets feliç,
2: després, si
1: tu no
2: reps felicitat,
1: no
0: això
1: podràs...
0: Això és com els avions, no? Primer t'has de salvar tu per poder ajudar els altres.
1: Exacte.
0: No?
1: La mascarilla, primer se la ponga vostè.
4: Ha hagut d'anar a Massachusetts perquè li diguin una obvietat.
1: Sí, però és l'únic que diu que primer s'ha de ser feliç un.

0: Però si fas feliços a les altres persones, tu ets feliç.
1: No, no va així.
0: Però, jo si et veig feliç a tu, ja sóc feliç.
1: No va així. Primer has de ser tu molt feliç per fer-me feliç.
2: M'agradaria analitzar aquestes persones, no vull ser aguafiestes, però hi ha aquestes persones que... Hi ha gent que viu amargada d'entrada, però hi ha gent que viu amargada i, a més, vol que tu t'amarguis amb
0: ella. Ai, no, això no, no volem. Però, aquestes veure, persones sí, lluny, tu. Clar. Escoltem què pensa l'audiència.
1: Vinga,
0: vinga. Vinga, va.
3: Hola, família. Hola. Bon divendres, bon cap de setmana.
0: Igualment.
3: Mireu, no m'ha costat gens decidir-me, perquè a mi sempre m'ha fet feliç. És com el tema de regalar, el mateix que veu dir. A mi em fa més feliç regalar i en aquest cas em fa més feliç fer feliç als altres. Em fa feliç a mi. O sigui que sí, ho tinc claríssim. Que vagi molt bé el divendres.
4: Bon dia. Pues yo voy a decir que voy a ser bastante egoísta porque... tenemos una edad que tenemos que empezar a ser un poco egoístas, así que yo prefiero que me den, que me regalen. Regalar está muy bien, sí, pero que a ti te den es mejor. Yo voy a ser bastante egoísta y pensar en mí. Venga, bon cap de setmana.
5: Bon dia a la ciutat. Doncs a mi m'encanta molt, molt, molt que em facin feliç a mi. Perquè jo ja m'encarrego cada dia de fer feliç a la resta.
0: Clar, però...
6: No, molt bé, bueno,
0: estic guanyant,
5: M'encanta.
2: Estic d'acord, jo estic d'acord
0: estic
2: molt...
0: Estic al·lucina.
1: Estic guanyant, amics.
2: Estic molt d'acord amb una frase que ha dit
6: aquí,
2: estimada oient Joana.
1: Claro.
2: És molt interessant que te den.
1: Claro.
2: Muy interesante que te den.
0: Regalos.
2: Claro.
1: Us he de dir una cosa, m'ha escoltat tres i els dos són meus. Meus, vull dir?
0: Els has pagat, no, perquè em dient això, ara ho entenc.
1: Que opinen com estic opinant jo.
0: És curiós, doncs no, jo no ho havia vist.
1: Perquè sou molt fàcils, fills meus.
0: Molt fàcils, no?
1: Perquè és el que ha de bé, perquè és el típic, és el que es porta, és la moda.
0: Saps que aquí no diem res per cada bé. Aquí diem el que pensem.
1: Doncs els oients aquí han sigut coherents,
0: nets... El Víctor Llucet també ho ha dit, eh?
1: Ah, veus?
0: Ser feliç jo.
6: Sí, sí, sí.
1: Si tu ets feliç... faràs feliç als altres.
2: Clar, però, si vols...
1: però no ets un esclau, no ets...
6: O potser no, eh?
1: No ets el secretari de ningú, no ets un esclau.
2: És una mica el cantó amargat de la vida, eh? És el que mai que no s'acompanyen res.
1: És que tu no ets...
0: El Lluís.
1: Tu no ets el que has de fer de psicòleg.
0: Quan queda la temporada per aguantar-lo?
2: No, jo no faig de psicòleg, eh?
0: Quan queda per aguantar-lo?
2: No sé, però avui de moment et descarregues de mi. D'aquí uns quants dies d'ell.
1: Unes quantes setmanes. Però que he guanyat, ja estic content.
0: Vale, vinga. Vámonos. Et quedes a la ràdio que et mereixes?
1: Em quedo,
0: vols de ser feliç?
1: Em quedo per fer-vos més feliç encara.
0: La ràdio que et mereixes, amb Robert Calvo i Gerard Sanz.
6: Sí, home, avui he compartit, abans bueno, que l'estimat Robert se'n vagi de vacances.
2: Vamos, tira, Gerard.
6: Vinga, va, tiro. Aquesta setmana hem viscut l'Espanya Cap Verd el dilluns i ho vam viure aquí a la ciutat amb el Víctor Lozano i la Míriam fent una mica de pitonissa.
0: Oh. Per fi debut a la selecció espanyola aquesta tarda.
7: Viva España, viva el rey, viva l'orden y la ley.
8: Sí, sí, Espanya juga per fi. A més, un horari del berenar, a les 6 sí, de la tarda. Sí.
9: Tu creus que esto es normal?
8: Amb la totpoderosa, una... selecció que motiva.
0: Bueno, bueno.
8: Cabo Verde,
0: no
8: Cap Verde.
0: No te'n refis.
9: Cuidao.
8: Estàs nerviosa?
10: Que me va a dar un ataque!
0: Saps què passa? Que no el podré veure, perquè tinc pilates.
8: Però esto què és?
0: Fa una ràbia.
8: Un partit d'Espanya al Mundial per fer pilates, per favor.
0: No, no canvio el pilates per res.
8: Que això és vergonyós, és indignant, és inacceptable.
9: És motiu de ses.
8: Bueno, pues vale, pues tú pasas de esto.
0: Però veuré al final, veuré al final del partit.
8: Vale, vale.
11: No acertó a llegar nadie. Era la última, era la última. Va a sacar y... Final del partido.
1: Cuidado,
11: Sorpresa
1: sí, sí.
11: En Atlanta.
1: Mara.
11: Para no creer. Cabo Verde 0.
9: Hostia, terrible.
0: Víctor Lozano, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, com esteu?
0: Pensava que aniries a posar una cançó més trista.
8: Per què?
0: Perquè a Espanya se li posa el Cap Verd.
9: Te l'has preparat, aquesta,
8: eh? Que bé, quin titular, eh? Aquí ho has pensat tot sola, eh?
12: Aquí hay nivel.
8: Sí, se li va posar el cap com el de la massa,
0: mare
8: no? L'increïble Hulk, no?, que es posava a Verd quan s'enfadava sí, sí, sí. I no sé què. Pues així se li va posar el cap
0: ja
8: a Mortadelo de la Fuente,
13: Verde que te quiero verde.
0: Mare meva.
8: Perquè no va acabar de rutllar la
0: però
8: cosa,
0: què van fer? Què van fer?
13: Nada de nada, ni mucho ni poco.
8: Doncs mira, s'ajunten un parell de coses que una afegida a l'altra...
0: A veure,
8: fan
0: si
8: un còctel explosiu. per una banda, una selecció de talent molt, molt discret, per no dir molt fluixa.
10: Sempre con cariño y respeto.
8: Però que sap el que havia de fer, que va jugar doncs, d'una manera molt concreta i molt treballada. Dit una altra vegada, van fotre un autobús.
14: Este autobús está secuestrado.
8: Va tenir ocasions, algunes, sí, cert. Però més per la pròpia inèrcia del joc que no pas perquè sapigués obrir aquesta numantina defensa de la selecció de Cap Verd.
14: Jo, de totes formes, sempre he detestat a l'hombre blandengue.
6: I ja ho tenim, doncs. Debut a Espanya amb empat a 0. Robert, et toca.
2: Aquesta setmana, la Míriam, jo crec que s'ha enamorat una miqueta.
0: Jo?
2: Sí, no ho heu notat. Jo ho vaig notar, jo estava a la sala on va passar.
1: La sala?
2: Que... Sí. Aquest estudi de ràdio va
0: primera
2: passar.
0: Primera notícia.
2: Sí, sí, s'ha enamorat i a més s'ha posat una mica nervioseta.
1: Ostres, sí, però bueno, què està passant?
2: Sí, sí, ella no se'n recorda, però ara no. Se'n recorda. A més,
0: no ha vingut l'alent.
2: Ha fet anar molt la llengua. Atenció.
15: I ara anem a buscar el convidat a l'altra costa. De fet, anem a Hollywood.
16: And the Oscar goes to...
15: Ha treballat en pel·lícules com El Dorado, Sinbad, Madagascar o El gato con botas.
17: Tu m'has ensenyat a ser una leona. Miau.
18: You drive down to Hollywood, you go through those palm trees.
15: Nathan Foulkes, good morning.
18: Good morning, it's good to be here.
19: Good morning, afternoon, good night.
15: Parlarem amb el Nathan gràcies a l'Oriol Armengou.
20: Hombre, el inglés es muy bueno porque todo el mundo lo tiene que aprender.
18: First of all, let me compliment you. When you speak, you roll your R and you speak so beautifully.
21: Ell, el català i el castellà sonen molt maco, eh? Mm-hmm. Especialment ell, no? Que a New Mexico.
22: Si se lleva México en la piel.
21: Està molt acostumat, no? A sentir aquestes erres i com les coses no surten una mica de, i com les erres, no? Roden, etcètera, etcètera.
23: Sí. Un amor a primera vista.
15: Digue-li que és la pel·lícula preferida dels meus fills, així que pot estar tranquil.
18: Oh, good children. They're good children, yeah.
24: Visca l'amor.
18: Now we need a very broad experience and knowledge.
20: Cierra la puerta.
25: Oh, por Dios.
20: Que parece que va a llover.
15: Nathan Foulkes, artista i formador. Thank you very much.
20: Cierra la puerta. Que parece que va a llover.
18: It's absolutely my pleasure.
0: I speak very well English, no?
2: I speak very well English, la veritat és que sí. Et va fer lletge, el Nathan, jo crec.
1: Quan plaer.
2: Jo crec que sí, el Nathan, sí. Hem tingut, escolta'm, una estrella internacional aquesta setmana al programa.
1: Molt bé.
2: Més coses.
6: Vinga, tiro jo. Aquesta setmana hem tornat a tenir una ració de Tita.
26: I també tenim a pronto Tita Cervera, preocupació per su salut.
27: ¿Qué polla pasa aquí?
26: Misterioso retiro.
28: Bye, bye, hasta otro ratito, ¿eh?
26: Bueno, ja se sap, hi ha un moment a la vida que la Tita diu fins aquí.
0: No perquè, comencem amb clar, aquest tema.
26: No!
29: Otra vez.
26: Vull dir que s'ha de retirar un temps per recuperar-se i cuidar la salut. Hi ha un moment en què dius una retirada i ja està, eh? La vida.
0: Tothom necessita.
26: Aquesta dona ha tingut vida.
29: Vivia en Matri.
0: Home,
26: sí,
0: i tant.
26: Mare meva. Està fet un quadre.
0: Doncs que...
1: Molt bona.
2: És grandiós, no?
0: Ai, la Tita Cervera.
1: Molt bé, el quadre.
2: Acabem amb una ràdio que et mereixes d'urgència, que és el que ha passat fa una hora i escaig, una hora i mitja.
1: Sí.
2: Bueno, el protagonista del dia, el Pau.
0: Ai.
15: I avui tenim convidat estrella.
26: Oh, què me dices? Por favor.
15: Pablo Alcaraz, bon dia.
27: Juan Pablo Alcaraz.
15: Ui.
28: ¿Qué es ese animal?
15: Aquest no és el Pablo, eh?
30: No está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
31: I atenció al
2: suambient. Esa girafa.
31: Atenció al suambient. Radio Verité.
0: Ens hem quedat sí. Una cosa.
28: Ah!
0: Li deu haver donat un programa al Pablo.
2: Està fent el programa amb un Pau al costat. No, de veritat, de debò.
0: Ara t'ensenyo les fotos.
1: Això sí que és ràdio on està
2: Ràdio Verité, com diu ell, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Ai, doncs amb aquests riures, que això sí que ens fa feliços, riure. El lloc de feina, que no tothom ho pot dir, això.
1: És que, clar...
0: I més feliç el Robert, que marxa a Kansas.
2: Sí. La feina que m'espero abans que acabi a Kansas. Fins diumenge no marxo, eh?
0: Bueno, ja, clar. Els diumenges estaràs aquí.
2: Literal, que no marxo fins diumenge.
0: Estaràs aquí a la Bones Mans, però gaudeix molt de les vacances. Gràcies. Descansa, desconnecta, perquè quan arribis has de
2: passar
0: les
2: regnes
0: de... Home, i tant, jo marxo, però ràpid. Xoquem les mans i fem el
2: doncs
0: relleu. Lluís Soler, bon cap de setmana.
1: Que vagi molt bé, estimats.
0: Bones vacances, Robert.
2: Gràcies.
0: I bon cap de setmana a tothom. Tornem dilluns.
15: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Si la vida, sí, presidente, la vida, sí, claro.
3: La vida continúa.
0: La vida continúa, les decía ayer en Bruselas a los periodistas el presidente Sánchez, que le mantiene el apoyo a Zapatero, con el que habla muy a menudo, y que suaviza lo de las joyas, que al fin y al cabo todos los presidentes han recibido regalos y ahora ya no es como antes.
3: Que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
0: El regalo de Abdalá,

0: Radio Estel.
1: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
2: Molt bona tarda. Si no ho han fet, ja és hora de revisar si l'aire condicionat funciona correctament, recuperar els ventiladors guardats al fons de l'armari, baixar persianes en les hores centrals del dia o localitzar possibles refugis climàtics. I és que aquest cap de setmana i sobretot a partir de diumenge entrem amb la primera

0: com es pot comprendre, és que només hi hagi una incisió, doncs dona molta més seguretat, molta menys complicacions.
1: No eren aquestes les paraules que volíem escoltar. Ara sí, podem escoltar la predicció del temps que fa l'especialista Santi Segalà.
2: Confirmem que estem davant de la primera onada de calor de l'estiu 2026. Les temperatures ja fa dies que van pujant i esperem que a partir de diumenge comencin a tocar sostre i que aquesta onada de calor doncs, comenci això diumenge i duri com a mínim fins dimarts de la setmana vinent.
1: Una calor que afluixarà una mica a partir d'aquest dimarts, però que ens acompanyarà fins a final de mes en un juny inusual.

0: cap de setmana que molts catalans i catalanes aprofitaran també per marxar cap a la costa en el que és l'avançala de la Revetlla de Sant Joan. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, s'espera que més de 600.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en les properes hores. Serà la primera fase d'una operació sortida que es repetirà dimecres a la tarda. L'objectiu és evitar al màxim els accidents en aquests dies de molta mobilitat i per això s'augmentaran els límits de velocitat.
2: La reducció de velocitat. Per aquestes vies, allà on tenim velocitat variable, el màxim de velocitat serà 80 km per hora.
3: Que tots els conductors puguin retornar a casa amb seguretat i amb un objectiu principal és que no es produeixin víctimes mortals.
1: Paraules del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, i de la responsable d'àrea de trànsit dels Mossos, Mònica Lluís.
0: I avui us parlarem també d'un robot quirúrgic que opera amb una única incisió.
1: Xurui, aquest és el seu nom, redueix els danys i les molèsties en els pacients, ho ha explicat Albert Salazar, gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
4: Aquest robot ens permetrà fer entre 250 i 300 cirurgies més, però la innovació, com es pot comprendre, és que només hi hagi una incisió, doncs dona molta més seguretat, molta menys complicacions.
1: Aquest robot ja ha efectuat 4 operacions amb cirurgia pediàtrica. Una d'elles ha estat l'extracció d'un ronyó i el seu urèter a un nen de 12 anys amb una infecció.
0: Més coses, l'àrea metropolitana de Barcelona fa 15 anys.
1: El Parlament ha celebrat aquest aniversari amb un acte en què han participat alcaldes, autoritats i alguns dels polítics que van impulsar la governança d'una regió on viuen més de 3 milions de persones. L'actual president de l'AMB, Jaume Collboni, ha lloat el paper de l'exalcalde Xavier Trias i el batlle de Cornellà, Antoni Belmont.
5: Celebrem la capacitat de cedir, celebrem la capacitat de pacte, celebrem la generositat política. Per tant, Xavier Trias i Antonio Belmont, avui aquí presents, van iniciar aquesta etapa de la mà i jo també, com president de l'àrea metropolitana i com alcalde de la ciutat, avui els hi vull reconèixer públicament.
1: Collboni ha fixat com a reptes impulsar la política d'habitatge i la integració de la segona corona de Barcelona.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda, Gavi.
0: El Barça de bàsquet i de futbol sala posen la directa rum a aixecar el campionat de Lliga.
6: Sí, l'equip blaugrana de bàsquet va fer la primera passa i el Roig Arena en un partit èpic contra el València, derrotant-lo per 112 a 113 i sumant així el primer punt de l'eliminatòria pel títol. Els de Xavi Pasqual, per tant, recuperen el factor pista i demà dissabte podrien sumar el segon punt de l'eliminatòria. I d'altra banda, el Barça de futbol sala ja carona el títol amb els dits després de tropellar el Pozo Murcia per 6-1 en el segon partit de la sèrie, que ara està 2-0 a favor dels culers. Dimarts, primer match ball per guanyar la Lliga de futbol sala 3 temporades després.
0: Doncs ja sabem que farà calor aquest cap de setmana, especialment a partir de diumenge. Completem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a la meitat oest. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel poc ennuvolat o clar, però al Pirineu es formaran núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes. Demà dissabte pujaran encara més les temperatures. Màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. El dia serà similar, amb sol i cel poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució amb possibles tempestes i s'espera també l'entrada de pols en suspensió durant la tarda. Els propers dies continuaran pujant els termòmetres i el dilluns, per exemple, la màxima podria arribar a 42.

0: graus a Lleida o a 38 a Girona. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. 3:06 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
1: Entrem en matèria. El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que aquest diumenge arriba la primera onada de calor d'aquest estiu. Davant d'aquest escenari, la Generalitat demana extremar les precaucions, sobretot a Lleida, la província de Ricard, que pot sortir pitjor parada tant pel que fa la temperatura com pel risc d'incendis.
4: Sí, s'espera que les comarques de Lleida arribin i fins i tot superin els 40 graus. Pel que fa a la resta de Catalunya, els termòmetres registraran entre 32 i 38 graus i s'espera que les nits superin els 20 graus de forma generalitzada. Les zones de costa i dels Pirineus seran les que menys patiran aquesta onada de calor que s'allargarà fins dimarts. Ara bé, un cop superat el pic, les temperatures es mantindran més elevades de l'habitual fins al juliol. Sergi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Tot i que a partir de dimecres, dia de Sant Joan, doncs sembla que li traurem l'etiqueta d'onada de calor, perquè els models ens indiquen que aquestes temperatures baixaran un pèl, però la temperatura es mantindrà en mitjana per sobre del que correspondria per l'època de l'any, per tant, amb una calor sostinguda, persistent, ben bé fins a finals de mes de juny.
4: I la calor arriba en temps de sega dels camps plens de cereals, molts presents a les comarques de Ponent. És en aquesta zona de Catalunya on s'han produït els darrers incendis agrícoles i on els bombers tenen previst treballar amb més intensitat.
6: A més, també de forma proactiva, com que tenim no, el risc molt, doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
4: I des de Protecció Civil, com sempre, recomanen mantenir-se hidratat i exposar-se al mínim possible al sol, en especial atenció a les platges i les colònies dels nens petits. I com no pot ser d'una altra manera, recorden que està prohibit tirar petards i encendre fogueres a 500 metres de zones forestals.
7: Pot ser un risc molt gran i que comporti una afectació important. Per aquest motiu demanem a tothom que actuï amb seny, com diem sempre, no? De que allò que penses que pot ser un risc, no ho faci.
4: Per ara, però, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descarta el tancament d'espais naturals.
1: Pel que fa als incendis, ho avançava el Ricard, després dels focs forestals dels últims dies, avui estem vivint una petita treva. Tot i així, continuen les tasques dels bombers per acabar d'extingir alguns focs. Ara mateix n'hi ha 7, però tots ells controlats. Són els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Agramunt, Talavera, Albi i Alfarràs. Els de Torrefeta, Arbeca i Cervera ja estan extingits. Tots aquests incendis s'han produït, com dèiem, a les Terres de Ponent. Un avís per calor que coincideix amb una alta mobilitat per la revetlla de Sant Joan. En aquest context, el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra es coordinaran amb l'objectiu d'evitar morts a les carreteres catalanes fins al cap de setmana vinent. A més, dimecres és festiu, per tant, alguns poden fer pont tant abans com després de la revetlla.
4: Sí, per això Trànsit ha preparat dos dispositius. Una primera operació sortida l'han donat per iniciar a les 12 del migdia i s'allargarà fins demà al matí, quan esperen que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 600.000 vehicles. És, però, un dispositiu habitual de cap de setmana. Les principals novetats arribaran dimarts per la tarda, quan de forma extraordinària sortiran prop de 500.000 vehicles de Barcelona. Per evitar colls d'ampolla i accidents, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anunciat limitacions de velocitat als 80 km per hora entre les 5 i les 10 del vespre en les carreteres de sortida cap al Maresme, els Vallesos i el Baix Llobregat.
8: La velocitat de 80, per què? Perquè la velocitat de 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
4: Pel que fa als Mossos d'Esquadra, han preparat un dispositiu de controls d'alcohol i de drogues amb prop de 700 controls i 2.000 agents desplegats que s'allargarà durant tota la setmana vinent, amb especial atenció durant la nit de revetlla de Sant Joan. Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra.
9: Localitzarem l'atenció en el control del consum de drogues i alcohol i en itineraris de zones d'oci. Volem emfatitzar, doncs, que alcohol i drogues són incompatibles amb una conducció segura i que el que fan és posar en risc el propi conductor, però també a la resta d'usuaris.
4: Tant Trànsit com els Mossos demanen extremar la precaució a col·lectius vulnerables, com ho són els motoristes o els ciclistes, que poden patir cops de calor mentre condueixen o pedalen.
1: Una altra mobilitat que té sobretot una destinació, la costa, doncs sàpiguen que Catalunya és el territori de l'Estat que té més banderes blaves, 101 a platges i 24 en ports.
4: Aquest matí s'han lliurat els distintius a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. En aquest punt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada des de la platja de Santa Cristina, una de les 5 que han aconseguit la distinció al municipi.
10: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
11: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
12: Soy ecológica, quiero una estufa de biomasa.
13: Ferroli lo tiene.
14: Soy ecológico, quiero aerotermia.
13: Ferroli lo tiene.
15: Soy ecológica, quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
13: Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli, expertos en climatización. 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
16: Esta tarde a las 8.
17: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
16: Estreno de la nueva prueba final.
17: ¡Qué emoción!
18: ¡Sí!
16: De Pasapalabra en Antena 3.
1: Obrim plana econòmica, un informe del Banc d'Espanya en el qual proposa limitar l'ús dels habitatges al residencial ha obert un camí a l'entesa entre els qui defensen la dimensió social o econòmica dels pisos. Totes dues, per cert, reconegudes pel Tribunal Constitucional. Ara bé, les diferències arriben quan es pregunten com solucionar la crisi de l'habitatge amb la regulació del mercat al centre de la partida.
4: Sí, el Banc d'Espanya creu que falten 750.000 pisos arreu de l'Estat per resoldre la crisi de l'habitatge amb especial urgència a Barcelona, Madrid i Sevilla. De forma temporal, proposa que només es pugui llogar o comprar per viure. Ara bé, tant llogaters com els propietaris dels pisos turístics fan una mateixa lectura del problema. A Espanya no falten pisos, sinó que, per diversos motius, molts estan buits. Són les portaveus del sindicat de llogateres, Carmen Alcarazo, i de Partur, Marian Muro, en declaracions a la brúixola d'Onda Cero.
19: De la OCDE, Espanya és el país amb més habitatges buits.
20: No ens oblidem que a Barcelona hi ha 60.000 habitatges buits.
4: De fet, des de Partur, que defensen la dimensió econòmica dels habitatges, neguen l'efecte directe. Alerten que l'administració està generant falses expectatives, assegurant que regular el mercat turístic farà créixer el lloguer residencial.
20: A tu et podran treure la teva habilitació, la teva llicència, però fins avui el dret de propietat és un dret fonamental. I tu faràs amb el teu habitatge el que vulguis. Un despatx d'advocat, podràs posar una perruqueria, t'ho podràs vendre, ho podràs tancar com aquests 60.000.
4: I d'altra banda, els llogaters volen anar un pas més enllà de la regulació, exigint que arribi acompanyada d'inspectors i sancions perquè els grans fons d'inversió no gaudeixin d'impunitat.
19: No hi ha algú que sancioni, algú que inspeccioni, o sigui, ara mateix, aquells, els inversors immobiliaris viuen absolutament tranquils al nostre país saltant-se les lleis. Si això no canvia, la realitat tampoc canviarà.
4: Sigui com sigui, avui mateix hem conegut unes dades reveladores. La compravenda d'habitatges creix a Catalunya a l'abril un 8% respecte a l'any passat, amb més de 8.800 operacions. És la dada més alta des del 2007 i demostra com tant l'oferta i la demanda s'estan traslladant al mercat de la compravenda, fugint de les regulacions del lloguer.
1: El govern català i autoritats i empreses del Japó han participat en una jornada al Palau de Pedralbes per continuar estrenyent llaços econòmics i culturals. En aquest context, el president Salvador Illa s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor un vol directe entre Barcelona i Tòquio.
4: En aquest fòrum organitzat per l'empresa Nikkei, en col·laboració amb la Generalitat, s'han abordat els reptes que afronten Catalunya i Japó en els àmbits de l'economia, la indústria o la cultura. Entre les empreses que hi participen hi ha NYK, que està construint una terminal de cotxes al port de Barcelona que podria estar enllestida l'any vinent. El port és un dels principals punts de connexió estratègics amb el país del sol naixent, però també ho és l'aeroport, tal com ha apuntat el president Illa.
21: El port de Barcelona i la nostra xarxa logística són peces clau per a la resiliència i l'autonomia estratègica d'Europa. Per potenciar aquest intercanvi empresarial i de talent, estem compromesos a fer realitat com més aviat millor objectius estratègics com el vol Barcelona-Tòquio.

0: Anem amb titulars. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet un pas històric en la cirurgia pediàtrica. Ha realitzat la primera operació d'Europa amb un robot quirúrgic capaç d'intervenir a través d'una única incisió. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui se li va extirpar un ronyó i l'urèter. Montse Valls, bona tarda.
1: Bona tarda. L'operació es va haver de realitzar després que una greu infecció causada pel dipòsit de múltiples pedres, algunes de la mida d'una cirera, provoqués que el ronyó deixés de funcionar. El nou robot, anomenat Xurull, va permetre realitzar l'extirpació fent un únic tall d'uns 2,5 centímetres. Segons el doctor David Virós, aquest és l'únic sistema que treballa amb un sol braç i una entrada única, des d'on s'obren instruments que funcionen com tentacles microscòpics amb gran flexibilitat i precisió.
2: Amb els robots que són uniports, com és aquest el cas, l'àrea de treball inicial és mínima. I a partir d'aquesta àrea de treball és a partir de la qual els instruments surten cap a fora i poden treballar i anar al lloc específic.
1: El robot ja ha fet 4 intervencions pediàtriques i s'utilitzarà també en cirurgia general i urologia, ja que és més segur i presenta menys complicacions. El pacient de 12 anys operat es recupera bé i diu que té ganes de tornar a jugar amb el seu equip de futbol, l'Alzamora de Nou Barris.
3: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
4: Atención. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. Recuerda, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
5: Constantes y Vitales lanza una nueva edición de sus premios a la investigación biomédica y prevención en salud. 4 categorías y un solo objetivo: apoyar la ciencia en nuestro país. Infórmate en constantesyvitales.com y presenta tu candidatura antes del 30 de junio. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
6: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de Fines Sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
0: Obrim plana local al Notícies Migdia. El Parlament ha retut un homenatge a l'àrea metropolitana de Barcelona just quan es compleixen 15 anys de la seva fundació. Un acte en què han participat els alcaldes de la zona, càrrecs i excàrrecs de l'àrea i les principals autoritats institucionals de Catalunya.
7: El president de l'àrea metropolitana de Barcelona i alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha celebrat que aquest organisme és un símbol de la capacitat de pacte i de la cooperació més enllà de les sigles polítiques. En aquest sentit, Collboni ha reconegut el paper de l'exalcalde Xavier Trias i l'actual vicepresident de l'AMB, Antoni Balmont, per tirar endavant el projecte amb èxit, un projecte que també té reptes de futur.
8: Per fer aquest salt tan important que hem de fer en matèria de construcció d'habitatge protegit i tenir un parc d'habitatge de lloguer social ampli que garanteixi el dret, sobretot de la gent més jove, a quedar-se en els seus municipis i en els seus barris.
7: Un altre dels reptes és, segons Collboni, el desenvolupament de l'eix del Besòs i el nord de l'àrea metropolitana més castigat per les desigualtats socials i econòmiques. El president del Parlament, Josep Rull, també ha definit l'AMB com un projecte que ha de formar part de l'agenda modernitzadora de tot Catalunya.
0: Dos municipis d'aquesta àrea metropolitana, el de Barcelona i Sant Adrià de Besòs, han apostat per abordar conjuntament els reptes urbanístics i socials que afecten les dues ciutats. Dues ciutats que són limítrofes amb el complex barri de la Mina al mig de la frontera.
7: Tant l'alcalde de Barcelona com la seva homòloga a Sant Adrià de Besòs, Jaume Collboni i Filó Cañete, han destacat l'oportunitat que aquesta comissió bilateral representa per impulsar la transformació dels barris fronterers i la igualtat d'oportunitats a banda i banda del límit municipal. Cañete ha celebrat que s'obri una nova etapa on Barcelona i Sant Adrià es parlen de tu a tu.
9: Però veritablement, amb la ciutat de Sant Adrià no hi ha hagut un moment com el que hem tingut avui, en el que veritablement ens hem assegut, que ja portem uns mesos treballant doncs, la constitució d'aquesta comissió, però una cosa és paraules i una altra cosa són fets. I ara puc constatar que ara són fets.
7: En aquesta línia, Collboni ha garantit que els pròxims 20 anys hi haurà inversions estructurals per prevenir desigualtats com les del barri de la Mina.
0: I ho acabem explicant-vos que una avaria en una canonada de distribució ha deixat sense subministrament d'aigua la Bisbal d'Empordà. Segons ha informat l'Ajuntament, en principi la represa del servei serà ja demà al matí.
3: Tota l'actualitat política, econòmica, esportiva i cultural al Notícies Migdia. Cada tarda de 2:15 fins les 3 amb Gabriel Figueredo.
10: Próximo destino a Coruña.
11: Este domingo 21, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Club Cámara Noroeste de A Coruña, uno de los mejores lugares de la península ibérica para contemplar el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Descubriremos cómo la ciudad y el puerto se preparan para la llegada de miles de cruceristas de todo el mundo para vivir un acontecimiento único. Patrocina Puerto de A Coruña, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
12: Si buscas entretenimiento sin límites,
13: aún hay mucho más por ver.
14: Soy la dueña de estas tierras.
13: Más de 20.000 horas de los mejores contenidos en español.
15: ¿Quién lo mató?
13: Por ti y para ti.
12: ViX, en exclusiva en A3Player, por solo 3,99 euros al mes.
13: O 39,99 euros al año. Confieso.
16: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
17: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
18: Verisure.
19: Esta tarde a las 8.
20: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
19: Estreno de la nueva prueba final.
20: ¡Qué emoción!
21: ¡Sí!
19: De Pasapalabra en Antena 3.
0: Doncs repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. Arrenquem amb la plana poliesportiva perquè el Barça de bàsquet enceta la final de la Lliga ACB amb un triomf èpic.
22: L'equip culer va derrotar el València Bàsquet per 112-113 al Roig Arena i ja té el Sarró al primer punt de la final del play-off de la Lliga ACB. Va ser una exhibició de bàsquet ofensiu i que es va resoldre a la pròrroga forçada per un triple quan mancaven 3 segons de l'estatunidenc Will Claiborne, autor de 21 punts al conjunt culer. La parcel·la ofensiva, especialment davant un equip com el que entrena el català Pedro Martínez, era vital, ho explica el tècnic culer, Xavi Pasqual.
23: Sí, molt senzill. El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu al màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu, per tant, contents.
22: L'entrenador blaugrana també va destacar la mentalitat que va mostrar als seus. Després d'aquest partit històric, el de l'anotació més alta en una final del play-off, el Barça recupera el factor pista demà dissabte, segon assalt, també al Roig Arena.
0: I en futbol sala, el Barça tindrà un match ball la setmana vinent.
22: Els de Javi Rodríguez van resoldre també el segon partit de la sèrie i en aquest cas no va caler resoldre la papereta a la tanda de penals. El Barça va ser una piconadora i va atropellar el Pozo Murcia per 6-1 al Palau, tot i que els murcians es van avançar al marcador. L'ala francès Mamadou Touré va ser el més inspirat, amb 4 dianes lloances del seu entrenador Javi Rodríguez, que alhora li demana constància.
24: Bueno, para mí Touré es un jugador especial. Tiene unas condiciones inmensas para ser de los mejores jugadores del mundo, pero tiene que querer serlo. Esto es constancia, rutina, trabajo, mucha implicación, ¿vale? Y no digo que no la tenga, pero como es joven, pues mira, al final el jugador que no es tan bueno es muchísimo más sacrificado que los buenos. Y Mamadou, cuando realmente quiere, es el Mamadou de hoy. Yo estoy acostumbrado a verlo en los entrenamientos todos los días y es lo que le pido que haga.
22: Sergio González i Adolfo van arrodonir la golejada per col·locar el 2-0 a la sèrie. Per tant, dimarts vinent el Barça ja tindrà la primera opció de proclamar-se campió si guanya el tercer partit de l'eliminatòria, que es trasllada a terres murcianes.
0: I al Mundial, Mèxic és la primera selecció classificada pels 16ens de final.
22: El combinat mexicà, un dels 3 anfitrions, ja té assegurada la plaça a les eliminatòries i, a més, com a líder del grup A, després de superar Corea del Sud a Guadalajara amb una única diana de Luis Romo a la segona meitat, que permet que els asteques sumin 6 punts sobre 6 possibles. En parla el seleccionador Javier Aguirre.
25: Es algo que es difícil de manejar con los jugadores, ¿no? Las emociones. Sabían ellos que ganando estaban en primer lugar y significaba

0: Los 200 partidos en el Estadio Azteca, cosa que pues nos deja más, sobre todo por no salir del CAR, que estamos en un oasis. Hoy mostramos madurez. Es verdad que estuvimos mucho tiempo sin la pelota y no nos descompusimos, cosa que sí hicimos con Sudáfrica. Nos pudo la ansiedad y hoy estuvimos mucho más pacientes, no pasivos, pacientes.
1: També del mateix grup A, empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica, i del grup B, dues golejades, la del Canadà, que es va imposar per 6-0 al Qatar de Julen Lopetegui, i la de Suïssa, que va derrotar per 4-1 a Bòsnia en el duel europeu. Avui es disputen la segona jornada de dos grups més, el C i el D. El menú d'avui, Estats Units-Austràlia a les 9 de la nit, Escòcia-Marroc a les 12 de la matinada, Brasil-Haití a 2:15 i Turquia-Paraguai a les 5 de la matinada.
2: I més futbol, perquè el Sabadell pot tornar al futbol professional.
1: Sí, exacte. El Centre d'Esport Sabadell es veurà les cares amb el Zamora a la nova Creu Alta a les 9 de la nit en el duel de tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats busquen remuntar l'1-0 de l'anada, l'entrenador Ferran Costa.
3: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, i en segon lloc perquè ho fem a casa, on durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats, amb un ambient de futbol immillorable.
1: Entrades exaurides pel que pot ser una festa arlequinada aquesta nit a Sabadell. I un darrer apunt en tennis, Paula Badosa ha caigut als quarts de final del torneig de Berlín amb claredat davant la txeca Linda Nuskova per 2-16-0, 6-1 i 6-3.
2: Víctor i Llucià, gràcies i bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda i bon cap de setmana.
2: En plana cultural, us parlem de la setena edició dels Premis Alícia, celebrats a l'Auditori de Barcelona, que han reconegut Alosa, Momi Maiga, Irene Reig i Montserrat Torrent com a protagonistes d'aquesta edició.
4: L'acte, que també ha celebrat el 15è aniversari de l'entitat, ha reivindicat la música com una construcció col·lectiva i ha volgut reconèixer la contribució de les persones i els professionals que la fan possible.
2: I el Gran Teatre del Liceu estrenarà el 2027 La Rosa dels Set Pètals, una òpera de creació comunitària dins del projecte Òpera Prima.
4: El muntatge s'ha co-creat amb el teixit social i cultural del districte de Sant Andreu. L'obra es podrà veure en tres funcions, del 4 al 6 de juny del 2027, i aborda temes com la memòria, la identitat, la llibertat i la resiliència a través de la història de l'Amèlia.
2: En plana musical, el cantant Quevedo omplirà fins a 8 vegades el Palau Sant Jordi de Barcelona el juliol de l'any vinent.
4: Mai fins ara un mateix artista havia aconseguit aquesta fita. Rosalia, que hi va actuar a l'abril, en va fer 4. Les entrades s'han posat a la venda aquest dijous al migdia i la primera previsió era celebrar només 2 concerts a la capital catalana. Finalment en seran 8 els dies 31 de maig, 1 de juny i 1, 2, 3, 5, 6 i 7 de juliol del 2027.
2: Avui arrenca també el magnífic Fest de Lleida amb un concert de Kitay, Joan Dausà i Svetlana.
4: El festival enguany celebra la seva cinquena edició amb una evolució favorable de la venda anticipada d'entrades, i és que han crescut un 10% en comparació amb l'any passat.
2: Doncs així arribem a les 3 de la tarda amb aquest festival, amb aquest magnífic Fest a Lleida, on també actuaran Love of Lesbia. Nosaltres ho deixem aquí. Bona tarda i bon cap de setmana.
5: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día, a punto de concluir la cumbre comunitaria en Bruselas, tras la que se espera la comparecencia de Sánchez después de esta semana tan intensa para el Gobierno y para el PSOE, con la declaración del expresidente Zapatero y con la imputación de sus hijas y de su secretaria. Pese a que el juez no se creyó su testimonio, no se disiparon los indicios de criminalidad, el presidente mantiene su confianza en Zapatero y la secretaria de organización del partido, Rebeca Torró, también.
7: Zapatero anteayer defendió su inocencia. Nosotros confiamos, por supuesto, que sigue siendo un referente para el Partido Socialista, para la izquierda de este país.
5: La semana judicial arrancaba el lunes con la audiencia preliminar del juez Peinado a Begoña Gómez. Seguimos esperando el auto de apertura de juicio oral, y el magistrado hoy ha abierto una nueva línea de investigación que no afecta a la causa principal, con dos delitos más relativos.

0: proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
1: Medishort. Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
2: 99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
3: Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 18 al 30 de junio en Hipercor y en hipercor.es. Paga cómodamente tus compras con tu tarjeta El Corte Inglés en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. es sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
4: ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
5: La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
6: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
7: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
8: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
7: ¿Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
9: Com cada any, amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
10: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
6: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termo Show Ciència que crema, una espectacular exhibició per totes les famílies a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al CosmoCaixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre. A Lleida, del Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
6: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
6: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
13: Estats Units avui compensen,
12: eh? Estats Units.
13: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
12: Ah, mira.
13: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
12: No és molt dels Estats Units, no?
13: No és dels Estats Units.
12: Com perquè sigui dia nacional, no?

0: Ah, ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els Pandas de Wisconsin, per exemple, no? O els Pandas de Massachusetts. No, no hi són.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: registrat una nova convocatòria de protestes que manté i amplia la del juliol. Estan previstes vagues de 24 hores al 3, 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19 i 20 de juliol. Amb aquestes mobilitzacions, els sindicats volen denunciar la manca de personal de l'empresa encarregada del servei. Segons els seus càlculs, caldria almenys 18 treballadors més per prestar el servei adequat tenint en compte l'augment de l'activitat prevista per a l'estiu. Més coses. Catalunya és el territori de l'Estat que té més banderes blaves, 101 a platges i 24 en ports. Aquest matí s'han lliurat els distintius a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. El president de l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, José Palacios, ha cridat també a millorar el servei de socorristes al litoral.
1: Pero también os merecéis que os ayuden más desde las comunidades autónomas y desde el propio Estado. Yo lo estoy diciendo y no me canso de repetirlo. Los municipios tienen que soportar un coste increíble. Por favor, ayudemos a estos municipios que están salvando vidas de manera constante.
0: El lliurament de les banderes blaves s'ha fet a Santa Cristina, una de les 5 platges de Lloret que han aconseguit la distinció. I Granollers es prepara per aturar el centre de la ciutat i els trams del recorregut de la tercera etapa del Tour de França, que sortirà el 6 de juliol de la capital vallesana rumb a les Angles, ja en territori francès. El pas de la prova ciclista i els treballs previs comportaran limitacions de mobilitat a partir del divendres previ, 3 de juliol. Es farà amb bloquejos de guals, eliminació de places habituals d'aparcament i talls de carrers, tant per a vehicles com per a vianants. Per superar aquestes limitacions, s'obrirà gratuïtament alguns aparcaments de pagament o es crearà una zona de pàrquing al circuit de Barcelona-Catalunya. Nosaltres ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
2: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termo Show Ciència que crema, una espectacular exhibició per totes les famílies a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al CosmoCaixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: No te despistes. En Por fin, la hora traspapelada.

0: de audio favorita.
1: En Alcampo del 19 al 21 de junio tienes la nectarina carne amarilla a 1,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
2: En Alcampo sales ganando.
3: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
4: Com cada any i amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
6: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
7: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
8: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
9: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
10: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
11: Gràcies, molt bé.
10: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
11: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
9: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
3: Onda Cero Barcelona.
12: Por fin.
13: Se me ocurren unos trucos por si valen para ganar en los mundiales. Para ganar en el mundial es necesario.
14: Pepe da Rosa, me ha sorprendido. Pepe da Rosa, hablando de los mundiales. Del mundial 82 en España.
15: Sí, sí, fue lo segundo fuerte que sacó, porque lo primero fueron los fandangos del golpe de Estado.
14: El golpe de Estado, es verdad. Estábamos en ello, claro, estábamos en ello. Pero claro, si nos quedamos en la música del mundial, yo creo que este evento, esta celebración, sonó fundamentalmente así.

0: màgic a l'Empordà. Dissabte 27 de juny, Pals acull la nit d'espelmes, on el nucli antic s'il·lumina amb milers d'espelmes i s'hi programen actuacions de música, dansa i foc. Una experiència nocturna molt especial amb entrada simbòlica d'uns 2 euros. I ara un pla diferent. A les Terres de l'Ebre, del 26 al 28 de juny, Campredó celebra la 18a Mestràlia, la Fira de Lutiers. 3 dies amb música tradicional, artesans d'instruments, tallers i activitats per connectar amb la cultura popular. I acabem amb una de les nits més esperades de l'any. A l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan es viu amb concerts, espectacles de foc, l'arribada de la Flama del Canigó i activitats a la platja dins del Festival Ítaca, una celebració amb música, tradició i ambient d'estiu davant del mar.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
2: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
1: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

0: programa amb males notícies. Hem de lamentar la mort d'un menor d'edat i l'estat crític de dos joves més després d'ofegar-se a la platja de la Rabassada de Tarragona. En el moment dels fets onejava la bandera groga i poc després ha estat substituïda per la vermella. Els joves d'entre 12 i 13 anys s'estarien banyant en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i sembla que era un punt de difícil visibilitat pels socorristes.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: dimarts, aquest divendres dia 19 de juny. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Aquesta tarda també estem atents a l'incendi de vegetació del municipi de Forallac, al Baix Empordà.
1: Durant la tarda s'han confinat el nucli de Canapost, que ara ja ha estat aixecat degut a l'evolució favorable del foc proper a la població. Els bombers hi treballen amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac. A hores d'ara, el cos d'extinció d'incendis ataca la cua perquè no creixi i compta amb la col·laboració de pagesos de la zona tant en aquest punt com al flanc dret.
0: En aquest context, cal extremar la precaució perquè es preveu que diumenge s'arribi als 40 graus a les zones de l'interior de Catalunya, especialment a les terres de Ponent.
1: Al litoral, atenció a les nits tòrrides, quan es poden arribar a superar els 25 graus. N'ha parlat el cap de predicció del Servei de Meteorologia de Catalunya, Santi Segalà.
2: Confirmem que estem davant de la primera onada de calor de l'estiu 2026. Les temperatures ja fa dies que van pujant i esperem que a partir de diumenge comencin a tocar sostre i que aquesta onada de calor doncs, comenci això diumenge i duri com a mínim fins dimarts de la setmana vinent.
1: Una calor que afluixarà una mica però que ens acompanyarà fins a final de mes en un juny inusual.
0: En uns minuts coneixerem l'estat de les carreteres en operació sortida. S'espera que més de 600.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en les properes hores.
1: És la primera fase d'una operació sortida que es repetirà dimecres a la tarda. L'objectiu és evitar al màxim els accidents en aquests dies de molta mobilitat i per això s'augmentaran els límits de velocitat.
3: La reducció de velocitat. Per aquestes vies, allà on tenim velocitat variable, el màxim de velocitat serà 80 km per hora.
4: Que tots els conductors puguin retornar a casa amb seguretat i amb un objectiu principal és que no es produeixin víctimes mortals.
1: Paraules del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.

0: i de la responsable de l'àrea de trànsit dels Mossos, Mònica Lluís.
1: Avui coneixerem un robot quirúrgic que opera amb una única incisió.
0: Xurui, aquest és el seu nom, redueix els danys i les molèsties en els pacients, ho ha explicat Albert Salazar, gerent de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
2: Aquest robot ens permetrà fer entre 250 i 300 cirurgies més, però la innovació, com es pot comprendre, és que només hi hagi una incisió, doncs dona molta més seguretat, molta menys complicacions.
0: Aquest robot ja ha efectuat 4 operacions amb cirurgia pediàtrica. Una d'elles ha estat l'extracció d'un ronyó i el seu urèter a un nen de 12 anys amb una infecció.
1: Aniversari de l'àrea metropolitana de Barcelona fa 15 anys.
0: El Parlament ha celebrat aquest aniversari amb un acte en què han participat alcaldes, autoritats i alguns dels polítics que van impulsar la governança d'una regió on viuen més de 3 milions de persones. L'actual president de l'AMB, Jaume Collboni, ha lloat el paper de l'exalcalde Xavier Trias i el batlle de Cornellà, Antoni Balmont.
3: Celebrem la capacitat de cedir, celebrem la capacitat de pacte, celebrem la generositat política. Per tant, Xavier Trias i Antonio Balmont, avui aquí presents, van iniciar aquesta etapa de la mà i jo també, com president de l'àrea metropolitana i com alcalde de la ciutat, avui els hi vull reconèixer públicament.
0: Collboni ha fixat com a reptes impulsar la política d'habitatge i la integració de la segona corona de Barcelona.
1: Com cada divendres, la brúixola ve carregada de cultura. Atenció perquè demà, a 8:45 del vespre, Barcelona viurà un bombardeig. Ara que tenim la seva atenció, matisem perquè serà un bombardeig de 100.000 poemes.
0: Sí, és una iniciativa del col·lectiu xilè Casa Grande per commemorar els 50 anys de la mort de Francisco Franco. Els poemes, escrits en paper reciclat, cauran a l'entorn de la catedral i la plaça Nova, una ubicació especialment castigada durant la Guerra Civil. Joaquín Prieto, Cristóbal Bianchi i Julio Carrasco, integrants del col·lectiu Casa Grande, ens explicaran d'on sorgeix aquesta iniciativa.
1: Avui parlarem també amb Mariona Campos, directora del Jove Teatre Regina, que ens atendrà entre caixes d'embalatge, podríem dir, ja que el proper 15 de juliol el teatre abaixarà el taló per sempre.
0: Ens explicarà els inicis d'aquesta iniciativa que va néixer dels seus pares i parlarem amb ella dels motius del tancament, perquè es fa totalment a contracor després que la propietat no els vulgui renovar el contracte de lloguer per posar l'edifici a la venda.
1: I tancarem el programa amb la visita del Juan Torres, que ens proposa per aquest cap de setmana 3 pel·lícules del director Guy Ritchie. Abans de res, volem conèixer també el titular d'Esports, José Agustín Gómez. Què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Lola. La Mitja Mal reconeix a Televisió Espanyola que encara no seria convenient jugar un partit sencer de cara al maig que ha de jugar el combinat espanyol el proper diumenge, 6 de la tarda, hora nostra, davant d'Aràbia Saudí. I al torneig de tenis de Berlín, la txeca Noskova guanya als quarts de final a la catalana Paula Badosa, 6-1 i 6-3.

0: sembla que aquest cap de setmana especialment haurem d'estar atents a la calor. Volem saber què ens espera pel que fa al clima de cara a demà. Noelia García, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Demà a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia de calor. S'esperen màximes elevades, especialment a zones de l'Empordà, de Lleida i de Tarragona. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant els pròxims dies, les temperatures continuaran pujant notablement. Per exemple, el dilluns la màxima podrà arribar als 42 graus a Lleida i a 38 graus a Girona. Demà, de moment, serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. Durant la tarda, al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. També pugen les temperatures mínimes, nit càlida amb 23 graus a Barcelona o 22 a Tarragona. Bufarà vent fluix de component sud amb intensitat moderada a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. I com deia, en moment ara també en informació de servei per conèixer l'estat de les carreteres des del Servei Català de Trànsit. Eduard, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora encara tenim diferents dies a comentar, sobretot a primera hora de la tarda ha començat molt forta la circulació, especialment amb diferents accidents i vehicles avariats que han complicat molt el trànsit. Ara anem tornant cap a una relativa normalitat, tot i que encara hi havia a destacar. Pel que fa a accidents, la C15 hem de dir que es troba tallada a l'altura de Cabrera d'Anoia en els dos sentits de la marxa per un accident, i la C25, l'eix transversal, amb uns 4 quilòmetres de retenció a Santa Coloma de Farners. També hi ha hagut un accident i queda un carril tallat en sentit Girona.

0: Pel que fa a l'autopista AP7, a la zona de Castellbisbal, hi tenim un turisme variat ocupant un carril fa ja una estona. Aquí hi ha uns 2 quilòmetres de lentitud en retencions, en sentit Tarragona. I ja pel que fa al volum de trànsit, parlarem encara de l'autopista AP7, tota la zona entre Mollet i pràcticament la Roca del Vallès, en sentit Girona, puntualment també més amunt a Llinars del Vallès, en la mateixa direcció. I l'autopista del Maresme també registra alguns trams, com és a l'altura de l'Ella, també a Mataró, i especialment l'últim tram de tots, a Palafolls, on hi ha 3 quilòmetres de cues, també en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Doncs amb tota aquesta informació, atenció i prevenció a la carretera, Eduard Sánchez, moltes gràcies. Passen 9 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Dani Sánchez.

0: Comencem mirant cap a Tarragona, on un menor ha mort ofegat a la platja de la Rabassada i dos més han resultat ferits crítics. Formaven part d'un grup de sis joves que s'estaven banyant i que, quan han decidit sortir de l'aigua, s'han trobat amb moltes dificultats per fer-ho, Anna.
1: Sí, segons Protecció Civil, els serveis d'emergència han rebut un avís cap a 3:45 de la tarda informant-los de la situació. Tres dels menors han aconseguit sortir pel seu propi peu, mentre que els altres tres han hagut de ser rescatats i atesos. Un d'ells ha perdut la vida i els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on es troben en estat crític. En els moments dels fets, onejava la bandera groga a la platja de la Rabassada i posteriorment ha estat substituïda per la bandera vermella. Segons ha avançat la CNA, el grup de joves d'entre 12 i 13 anys no es banyava exactament a la platja, sinó que estava en una zona de roques entre la Rabassada i la platja del Miracle. Sembla que en aquest punt quedaven fora de la cobertura i de la visió dels socorristes. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'activar 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. Els bombers, els Mossos d'Esquadra, la Creu Roja i Salvament Marítim també hi han intervingut.
0: I aquesta aleshores també estem pendents d'un incendi que s'ha declarat a Forallac, al Baix Empordà, tot i que en un primer moment ha calgut confinar el nucli de Canapost. Finalment s'ha aixecat aquesta mesura.
1: Sí, el foc ha començat cap a 3:45 de la tarda i els bombers hi treballen encara ara amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac. A les 5 de la tarda el flanc esquerre ja no avançava. Les flames han cremat una tanca de troncs d'una parcel·la. El cos d'extinció d'incendis ataca ara la cua del foc perquè no creixi i compta amb la col·laboració de pagesos de la zona tant en aquest punt com en el flanc dret.
0: Pel que fa a la resta de focs, continuen les tasques dels bombers de la Generalitat per acabar d'extingir-los. Ara mateix n'hi ha 7, però tots ells controlats. Fem un repàs. El de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Agramunt, Talavera, Albi i Alfarràs. Els de Torrefeta, Arbeca i Cervera ja estan extingits, tots ells incendis que s'han produït a les terres de Ponent. Davant de tot plegat, el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que aquest diumenge arriba la primera onada de calor d'aquest estiu i davant de l'escenari que tenim, la Generalitat demana extremar les precaucions, sobretot a la zona de Lleida, la província que pot sortir pitjor parada tant per les altes temperatures com també per al risc d'incendis. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Sí, s'espera que les comarques de Lleida arribin i fins i tot superin els 40 graus. Pel que fa a la resta de Catalunya, els termòmetres registraran entre 32 i 38 graus i s'espera que les nits superin els 20 graus de forma generalitzada. Les zones de costa i dels Pirineus seran les que menys patiran aquesta onada de calor que s'allargarà fins dimarts. Ara bé, un cop superat el pic, les temperatures es mantindran més elevades de l'habitual fins al juliol. Sergi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Tot i que a partir de dimecres, dia de Sant Joan, doncs sembla que li traurem l'etiqueta d'onada de calor perquè els models ens indiquen que aquestes temperatures baixaran un pèl, però la temperatura es mantindrà en mitjana per sobre del que correspondria per l'època de l'any, per tant amb una calor sostinguda, persistent, ben bé fins a finals de mes de juny.
2: I la calor arriba en temps de sega dels camps plens de cereals, molts presents a les comarques de Ponent. És en aquesta zona de Catalunya on s'han produït els darrers incendis agrícoles i on els bombers tenen previst treballar amb més intensitat.
4: A més també de forma proactiva, com que tenim el risc molt més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
2: I des de Protecció Civil, com sempre, recomanant mantenir tenir-se hidratat i exposar-se al mínim possible al sol, en especial atenció a les platges i a les colònies dels més petits de casa. I com no pot ser d'una altra manera, recorden que està prohibit tirar petards i encendre fogueres a 500 metres de zones forestals.
5: Pot ser un risc molt gran i que comporti una afectació important. Per aquest motiu demanem a tothom que actuï amb seny, com diem sempre, no? De que allò que penses que pot ser un risc, no ho faci.
2: Per ara, però, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descarta el tancament d'espais naturals.
0: L'avís per calor coincideix amb una altra mobilitat, amb una alta, volíem dir, mobilitat per la revetlla de Sant Joan. Ara ho parlàvem amb el Servei Català de Trànsit i en aquest context, juntament amb els Mossos d'Esquadra, es coordinaran amb l'objectiu d'evitar morts a les carreteres catalanes fins al cap de setmana vinent. A més, que dimecres sigui festiu permet fer pont tant abans com després de la revetlla, Ricard.
2: Sí, per això Trànsit ha preparat dos dispositius. Una primera operació sortida l'han donat per iniciada a les 12 del migdia i s'allargarà fins demà al matí, quan esperen que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 600.000 vehicles. És, però, un dispositiu habitual de cap de setmana. Les principals novetats arribaran dimarts per la tarda, quan de forma extraordinària sortiran prop de 500.000 vehicles de Barcelona. Per evitar colls d'ampolla i accidents, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anunciat limitacions de velocitat als 80 km per hora entre les 5 i les 10 del vespre, en les carreteres de sortida cap al Maresme, els Vallesos i el Baix Llobregat.
6: La velocitat de 80, per què? Perquè la velocitat de 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
2: Pel que fa als Mossos d'Esquadra, han preparat un dispositiu de controls d'alcohol i drogues amb prop de 700 controls i 2.000 agents desplegats, que s'allargarà durant tota la setmana vinent, amb especial atenció durant la nit de Revetlla de Sant Joan. Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra.
7: Localitzarem l'atenció en el control del consum de drogues i alcohol i en itineraris de zones d'oci. Volem enfatitzar, doncs, que alcohol i drogues són incompatibles amb una conducció segura i que el que fan és posar en risc al propi conductor, però també a la resta d'usuaris.
2: Tant Trànsit com els Mossos demanen extremar la precaució a col·lectius vulnerables, com ho són els motoristes o els ciclistes, que poden patir cops de calor mentre condueixen o pedalant.
0: Clar, és una alta mobilitat que té sobretot una destinació, la costa. Doncs sàpiguen que Catalunya és el territori de l'Estat que té més banderes blaves, 101 a platges i 24 en ports.
1: Sí, aquest matí s'han lliurat els distintius a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. En aquest punt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada des de la platja de Santa Cristina, una de les 5 que han aconseguit la distinció al municipi.
0: Avui ha acabat el curs escolar i ho ha fet amb el conflicte entre el departament i una part dels sindicats docents encara obert. Tot indica que les mobilitzacions es podrien reprendre a partir del mes de setembre.
1: Enguany s'han convocat 22 dies de vaga a escoles i instituts, 25 si sumem les 3 aturades impulsades a les escoles Bressol. Un símbol inequívoc de l'enfrontament entre el Departament d'Educació i una part dels sindicats que continuen reclamant més recursos per l'escola inclusiva, la climatització de les aules i una reducció de les ràtios. Qüestions que estan ara mateix encallades. Per això, el Sindicat Educatiu Majoritari, USTEC, ha participat aquest matí a la reunió de la mesa sectorial per reclamar la represa de les negociacions, una estratègia que difereix de la CGT, un altre dels sindicats impulsors de les vagues i que avui ha declinat participar a la reunió. De la seva banda, en una carta dirigida a les famílies pel final del curs, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que està disposada a continuar escoltant els professionals de l'educació i ha garantit que les millores del pacte assolit amb una part dels sindicats no es faran esperar.
8: I hem assolit acords per la millora educativa que el proper curs ja es començaran a notar. Reduirem l'alumnat per aula, incorporarem més professionals de suport a les escoles i instituts per garantir la inclusió i també la qualitat educativa i continuarem simplificant la burocràcia al centre.
1: Un missatge aquest que sentíem que també ha estat difós a través de les xarxes socials.
0: I en salut, ho dèiem en titulars, l'Hospital Vall d'Hebron ha fet un pas històric en la cirurgia pediàtrica. Ha realitzat la primera operació d'Europa amb un robot quirúrgic capaç d'intervenir a través d'una única incisió. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui se li va extirpar un ronyó i l'urèter. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda. L'operació es va haver de realitzar després que una greu infecció causada pel dipòsit de múltiples pedres, algunes de la mida d'una cirera, provoqués que el ronyó deixés de funcionar. El nou robot, anomenat Xurui, va permetre realitzar l'extirpació fent un únic tall d'uns 2 centímetres i

0: mig. Segons el doctor David Virós, aquest és l'únic sistema que treballa amb un sol braç i una entrada única, des d'on s'obren instruments que funcionen com tentacles microscòpics amb gran flexibilitat i precisió.
1: Amb els robots que són uniports, com és aquest el cas, l'àrea de treball inicial és mínima. I a partir d'aquesta àrea de treball és a partir de la qual els instruments surten cap a fora i poden treballar i anar al lloc específic.
0: El robot ja ha fet 4 intervencions pediàtriques i s'utilitzarà també en cirurgia general i urologia, ja que és més segur i presenta menys complicacions. El pacient de 12 anys operat es recupera bé i diu que té ganes de tornar a jugar amb el seu equip de futbol, l'Alzamora de Nou Barris.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
4: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.

0: Passant 20 minuts de les 7 de la tarda, el govern català i autoritats i empreses del Japó han participat en una jornada al Palau de Pedralbes per continuar estrenyent llaços econòmics i culturals. En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor un vol directe entre Barcelona i Tòquio.
1: En aquest fòrum, organitzat per l'empresa Nikkei en col·laboració amb la Generalitat, s'han abordat els reptes que afronten Catalunya i el Japó en els àmbits de l'economia, la indústria o la cultura. Entre les empreses que hi participen hi ha Nik, que està construint una terminal de cotxes al port de Barcelona que podria estar enllestida l'any vinent. El port és un dels principals punts de connexió estratègics amb el país del sol naixent, però també ho és l'aeroport, tal com ha apuntat el president Illa.
2: El port de Barcelona i la nostra xarxa logística són peces clau per a la resiliència i l'autonomia estratègica d'Europa. Per potenciar aquest intercanvi empresarial i de talent, estem compromesos a fer realitat com més aviat millor objectius estratègics com el vol Barcelona-Tòquio.
1: Aquesta mateixa setmana, un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona assenyalava que l'aeroport del Prat té capacitat per captar vols de llarg radi amb Àsia, Amèrica del Nord i alguns països de l'Amèrica Llatina. El president Illa també va viatjar fa un any al Japó i Corea del Sud per reforçar la cooperació amb aquests països en àmbits estratègics com la tecnologia, la indústria, la recerca i la cultura.

0: El Parlament ha retut un homenatge a l'àrea metropolitana de Barcelona just quan compleix 15 anys des de la seva fundació. Un acte en què han participat els alcaldes de la zona, càrrecs i excàrrecs de l'àrea i les principals autoritats institucionals de Catalunya.
1: El president de l'àrea metropolitana de Barcelona i alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha celebrat que aquest organisme és un símbol de la capacitat de pacte, diu, i de la cooperació més enllà de les sigles polítiques. En aquest sentit, Collboni ha reconegut el paper de l'exalcalde Xavier Trias i l'actual vicepresident de l'AMB, Antoni Balmunt, per tirar endavant el projecte amb èxit, un projecte que també té reptes de futur.
2: Per fer aquest salt tan important que hem de fer en matèria de construcció d'habitatge protegit i tenir un parc d'habitatge de lloguer social ampli que garanteixi el dret, sobretot de la gent més jove, a quedar-se en els seus municipis i en els seus barris.
1: Un altre dels reptes és, segons Collboni, el desenvolupament de l'eix del Besòs i el nord de l'àrea metropolitana més castigat per les desigualtats socials i econòmiques. El president del Parlament, Josep Rull, també ha definit l'AMB com un projecte que ha de formar part de l'agenda modernitzadora de tot Catalunya.
3: No volem una Catalunya de dues, tres o quatre velocitats. Volem una Catalunya en què justament aquesta àrea metropolitana lideri, que acompanyi, que projecti a la resta del país.
1: En la cloenda de l'acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que l'AMB és un exemple de federalisme municipal i ha cridat a exportar aquest model a la Unió Europea.
0: Dos municipis d'aquesta àrea metropolitana, el de Barcelona i Sant Adrià de

0: El Besòs han apostat per abordar conjuntament els reptes urbanístics i socials que afecten les dues ciutats. Dues ciutats que són limítrofes amb el complex barri de la Mina al mig de la frontera.
1: Tant l'alcalde de Barcelona com la seva homòloga a Sant Adrià de Besòs, Jaume Collboni i Filo Cañete, han destacat l'oportunitat que aquesta comissió bilateral representa per impulsar la transformació dels barris fronterers i la igualtat d'oportunitats a banda i banda del límit municipal. Cañete ha celebrat que s'obri una nova etapa on Barcelona i Sant Adrià es parlen de tu a tu.
2: Però veritablement, amb la ciutat de Sant Adrià no hi ha hagut un moment com el que hem tingut avui, en el que veritablement ens hem assegut, que ja portem uns mesos treballant doncs, la constitució d'aquesta comissió, però una cosa és paraules i una altra cosa són fets. I ara puc constatar que ara són fets.
1: En aquesta línia, Collboni ha garantit que els pròxims 20 anys hi haurà inversions estructurals per prevenir desigualtats, com les del barri de la Mina, on aquests dies hi ha hagut tensió entre el veïnat pels desallotjaments del bloc de la Rambla. Segons l'alcalde de Barcelona, un dels símbols d'aquesta transformació ha de ser la zona de les Tres Xemeneies.
0: I més coses, una avaria en una canonada de distribució ha deixat sense subministrament d'aigua la Bisbal de l'Empordà, segons ha informat l'Ajuntament.
1: L'avaria s'ha localitzat en una canonada del carrer Canigó, a l'altura del carrer Ramon Llull. Els tècnics han intentat desviar el flux d'aigua per garantir-ne el subministrament, però les garanties necessàries per fer la reparació de la canonada han obligat a tancar l'aixeta. Els comerços de la Bisbal, com les propietàries d'un bar-restaurant i d'una perruqueria, s'han hagut d'adaptar a la nova situació.
3: En el meu cas, com que tinc un format de bar i restaurant una mica, d'un plat del dia que em requereix molta infraestructura de ceràmica, he decidit que reduiré carta i que utilitzaré plats de paper per poder, com a mínim, no perdre bous i esquelles.
4: Doncs guita amb garrafes d'aigua i un bol i amb aigua freda i la gent ja s'hi conforma. Poder no és tan higiènic i no rentes tan bé, però bueno, es pot fer tot.
1: La previsió inicial és resoldre la incidència cap al vespre, però el termini no es concretarà fins que no s'accedeixi completament al punt afectat. L'objectiu és que la previsió i els cabals habituals es recuperin, això sí, completament demà al matí.
0: I Granollers es prepara per aturar el centre de la ciutat i els trams del recorregut de la tercera etapa del Tour de França, que sortirà el 6 de juliol de la capital vallesana rum a les Angles, ja en territori francès.
1: El pas de la prova ciclista i els treballs previs comportaran limitacions de mobilitat a partir del divendres previ, 3 de juliol. Es faran bloquejos de guals, eliminació de places habituals, d'aparcament i talls de carrers, tant per vehicles com per vianants. Per superar aquestes limitacions, s'obrirà gratuïtament alguns aparcaments de pagament o es crearà una zona de pàrquing al circuit de Barcelona-Catalunya amb un servei de llançadora que connectarà amb el centre de la ciutat.
5: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa. ¿Cómo lo oyes? Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
6: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
7: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Verisur.

0: Encetem aquesta, gairebé ja podem dir, segona part de la brúixola, perquè ja saben que el divendres és sinònim de cultura. Parlarem sobre el bombardeig de poemes que es produirà demà a la tarda a Barcelona. Estem parlant d'un total de 100.000 poemes catalans i xilens. També parlarem amb la directora del Jove Teatre Regina, que el dia 15 de juliol haurà de tancar les seves portes, i acabarem amb tres propostes de Guy Ritchie de la mà del Juan Torres. Però abans, informacions en clau cultural que ens deixa la jornada d'avui. I comencem parlant de la 7a edició dels Premis Alícia, celebrats a l'Auditori de Barcelona, que han reconegut Alosa, Momi Maiga, Irene Reig i Montserrat Torrent com a grans protagonistes d'aquesta edició.
1: L'acte, que també ha celebrat el 15è aniversari de l'entitat, ha reivindicat la música com una construcció col·lectiva i ha volgut reconèixer la contribució de les persones i els professionals que la fan possible.

0: possible. En aquest sentit, Irene Reig ha rebut el premi a l'autoria pel disc Ànima, mentre que el duet Alosa ha estat distingit com a talent emergent. L'organista centenària Montserrat Torrent ha estat guardonada amb el premi a la trajectòria i Momi Maiga ha obtingut el premi a la interpretació per la gira Cairo.
1: El Gran Teatre del Liceu estrenarà el 2027 La Rosa dels Set Pètals. És una òpera de creació comunitària dins del projecte Òpera Prima.
0: El muntatge s'ha co-creat amb el teixit social i cultural del districte de Sant Andreu. L'obra es podrà veure en tres funcions del 4 al 6 de juny de 2027, tot just d'aquí un any, i aborda temes com la memòria, la identitat, la llibertat i la resiliència a través de la història de l'Amèlia. El llibret és de Blanca Verdagil i la música de Tomàs i Lucas Peire. La producció compta amb la participació de prop de 70 entitats del territori.
1: I fem un cop d'ull a l'agenda musical perquè avui ha arrencat el magnífic Festa Lleida amb concert de Kitai, Joan Dausà i Svetlana.

El festival enguany celebra la seva cinquena edició amb una evolució favorable de la venda anticipada d'entrades i és que ha crescut un 10% en comparació amb l'any passat. El certamen s'allargarà fins demà dissabte, quan hi actuaran Tu Otra Bonita, Ecstasis i Love of Lesbian.

0: Una de les novetats d'enguany és el projecte Magnífica la Ciutat, que el dissabte 20 oferirà concerts a altres espais de la ciutat, com l'Espai Tocata, al carrer Lluís Besa, l'Espai Baluart, a la Seu Vella, i l'Espai Hoppers, al carrer Doctora Castells.
1: I avui també se celebra el segon dia del Festival Sonar, després d'una primera jornada exitosa.

0: Amb nova direcció i un nou format, tota l'activitat està concentrada al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet del Llobregat. Aquest dijous, centenars de persones van omplir l'espai en una jornada centrada en la música techno i psicodèlica i s'espera que les properes jornades encara siguin més multitudinàries.
1: Doncs ara volem conèixer què ens espera d'aquí una hora aproximadament a la brúixola del Radio Estadio. I ho fem de la mà del seu capità, Albert Arranz. Què tal? Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui escoltarem els Blaugrana, Lamine Yamal, Eric García i Pau Cubarsí abans d'enfrontar-se diumenge vinent 6 de la tarda a hora nostra a Atlanta, a l'Aràbia Saudita, el segon partit de la Copa del Món de Futbol, que la propera matinada ens deixarà a Filadèlfia el segon partit del Brasil de Rafinha i Vinícius davant la a priori assequible Haití. Els quatre gats del José Agustín Gómez la farà petar amb la periodista esportiva Paloma del Río al voltant de la seva darrera obra Esto no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos, un recull de vivències, anècdotes, històries i secrets darrere el més gran esdeveniment esportiu del món, i tancarem com cada divendres fent una ullada a l'actualitat dels esports als Estats Units, tot plegat de 2 a 9 fins a 10 en punt de l'any.
1: Perfecte, Albert, ens escoltem, bon cap de setmana.
2: Fins ara, igualment.
3: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de fines sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
1: L'augment del preu dels lloguers afecta el conjunt de la societat i això inclou els veïns, sobretot els de les grans ciutats com Barcelona, però també els seus teixits.

comercial i cultural. Una de les darreres víctimes d'aquesta situació ha estat el jove teatre Regina. El passat dia 11, la direcció anunciava que després de 38 anys en funcionament, abaixaria en el

0: el contracte de lloguer i ha posat l'edifici a la venda. Així doncs, si no hi ha cap gir de guió, aquesta podria ser la fi d'un teatre familiar que durant 4 dècades ha programat més de 10.500 funcions i ha superat els 2 milions d'espectadors.
1: Per aquest final forçat del jove Teatre Regina, volem parlar a aquesta hora amb la seva directora per abordar aquesta qüestió, la Mariona Campos. Mariona, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com us vau assabentar que la propietat no us volia renovar el contracte de lloguer?
2: Doncs mira, d'una manera bastant sobtada. Va ser unes setmanes abans de que el contracte arribés al seu final i va ser sorpresiu per part nostra, perquè estàvem pendents de veure si les coses es renovaven, perquè bueno, portàvem ja moltíssims anys allà i mai havia sigut un problema. I bueno, va ser un xoc perquè, clar, evidentment, aquest contracte va quedar com a meitat de temporada i nosaltres estàvem fent la nostra feina i havíem de seguir-la. I clar, va ser bastant complicat, la veritat sigui dita. No va haver-hi gaire marge, això ho hem comentat alguna vegada. El problema que he tingut aquí és que no hem tingut gaire marge de maniobra, perquè portar un negoci com un teatre, diguéssim, d'aquestes característiques, en cas que diguis, bueno, va, busco algun lloc per reubicar-lo, busco una altra oportunitat, no és precisament, diguéssim, un cotxe petit i portable, no? Això és com portar un tràiler de 3 ejes. I necessites temps i espai i visió de maniobra. I en aquest cas, l'espai no se'ns va donar temps. I se'ns ha forçat una miqueta cap al final. Però bé.
0: Dius que no hi ha hagut marge de maniobra, és a dir, que no hi ha hagut una opció de negociar, de poder lluitar una mica, diguéssim, no? És a dir, no hi havia opció que, per exemple, vosaltres poguéssiu comprar l'espai del teatre, no ho sé, eh?
2: Després de saber quines eren les seves intencions, evidentment vam iniciar un procés de diàleg i o negociació per veure si hi havia algun altre final que no fos el que acabem de fer ara el dia 15, però no ens ha sigut bastant, o sigui, no ens ha sigut inviable, més que res perquè està a la venda l'edifici sencer i nosaltres l'edifici sencer no el podríem comprar. I ja no sé ni si podríem comprar el que és la part nostra del teatre, però es parlen d'unes xifres que sincerament, a veure, el projecte, com bé heu dit, és un projecte de teatre familiar que portem 38 anys en marxa, però el portem 38 anys sobretot en base de molta voluntat i de molta lluita perquè hi hagin ajudes, hi hagi suport institucional, però és un projecte que per si el teatre familiar és deficitari. Si no s'ajuda d'alguna forma, perquè el preu al que anem les entrades i el preu en què pots guanyar-te les coses no és tot, va per sobre del preu de cost de la vida i del que et costa realment tot una infraestructura, un teatre, les persones, la gent, i si no va ajudat, no... O sigui, no, precisament no és que anem en l'abundància de riqueses com per poder anar comprant teatre. Llavors, aquesta opció es va estudiar, però és que econòmicament era un suïcidi i a part que tampoc vam estar molt... És a dir, tampoc se'ns va oferir un a sobre, en plan de, bueno, doncs us ofereix una opció, bueno, quan les coses ja van a mig fer, vam nosaltres dir, i podem fer això i podem fer l'altre, però al final no ha pogut ser.
1: I no intentaran parlar amb l'Ajuntament per intentar de buscar, doncs, ni que sigui, per exemple, un espai llogat on poder traslladar el projecte?
2: Sí, també s'han parlat també això, s'ha parlat amb institucions, s'ha parlat amb... De fet, des que ens hem trobat en aquesta situació hem tingut un diàleg amb tant amb Ajuntament com amb ISEC, que és per part de la Generalitat, el Departament de Cultura. I, a veure, la comunicació ha sigut fluida i han estat atents a nosaltres. El que passa que, igual que ens passa a nosaltres, és donar-te 3 mesos de marge per poder-te buscar una sortida és molt poc temps. Llavors, ara mateix, el problema que ens trobem és que sí o sí hem de baixar la persiana i estem mirant de veure si hi ha algun tipus de recol·locació o surt alguna oportunitat, sí que l'hem demanada a l'Ajuntament, que ara mateix que és la que té més opcions, diguéssim, sobre la taula, té més, potser més marges, i però clar, ara mateix no existeix aquesta solució fàcil de, no, però et deixo aquesta sala, vens aquí i fas el que has estat fent fins ara. Ojalà, no? Però a vegades passa, però no ens ha tocat a nosaltres el final feliç de compte. D'aquests que a vegades que te n'expliquem.
0: Yeah. El Jove Teatre Regina, el que

0: De fet, ha sigut apostar durant tots aquests anys, ho deies, pel teatre familiar, fet aquí, sempre adreçant-se a un públic local, sobretot. Clar, sembla que la ciutat s'està quedant una miqueta sense espais d'aquestes característiques, no?
1: Sí, a veure, he de dir que vam ser el primer que va obrir a Barcelona, Catalunya, i no et sé, diria, si m'atreveixo a dir Espanya, d'aquestes característiques. Després d'això, i evidentment després d'obrir molts camins, s'hi han anat afegint altres germans, que dic jo, germans de camí. Ara mateix a la ciutat de Barcelona queden propostes artístiques encara, vull dir, tenim el SAT, a Sant Andreu, hi ha, per exemple, l'Autèntica, que és per la primera infància. Hi ha llocs on encara es programa tenint en compte l'infant i el jove en el centre del projecte, i no només en un apartat en un cap de setmana, que això ho fem tots, diguéssim. És a dir, que treballin directament amb que el centre del seu projecte i l'ADN sigui treballar amb l'infant, treballar amb el jove i treballar amb l'escola, perquè aquesta era una altra, que fèiem molta programació escolar, érem una de les campanyes escolars més longeves que també hi havia. Això sí que hi ha pocs projectes, i això és una de les coses que el dia de la roda de premsa vam reivindicar, que es protegeixin aquests projectes que ja existeixen, que no els hi passi el que ens ha passat a nosaltres.
0: Clar.
1: D'alguna forma hi hagi alguna manera de protegir-los, de blindar-los, perquè no som tants. O sigui, realment tothom pot fer-te un familiar un cap de setmana, però algú que hi vulgui apostar d'arrel, poca gent. Perquè això, perquè no és rendible. Perquè si no ja ho estaríem fent tot.
0: Clar, és una aposta que van decidir fer els teus pares fa
1: Sí.
0: 38 anys. Jo tinc entès que tu tenies 2 anys en aquell moment. D'on sorgeix el neguit i aquesta part més creativa, no?, dels teus pares de voler tirar endavant aquest projecte i també com ho vas anar vivint tu al llarg dels anys?
1: El que va portar una mica els meus pares a agafar el teatre va ser que ells cap a l'any 77 van crear la companyia La Trepa. Durant tota l'època post-franquisme, que va haver-hi tot el boom del grec del 76 i de tota la creativitat artística que es va generar en aquell moment aquí a Catalunya. I ells, en lloc de crear una companyia de teatre normal, van crear la familiar, que ja els hi van dir: què esteu fent? Que això no és, no és precisament ni el somni de qualsevol artista, ni una cosa que els hi semblava en aquells moments creativa i potent, no? Però la meva mare i el meu pare, en aquell sentit, tenien molt clar que volien fer això, perquè també creien que hi havia tot un tema i un mercat a explorar amb el tema del teatre per infants i joves, i realment és una cosa que t'ha de sortir de cor voler-t'hi dedicar. És com més sentimental a vegades que econòmic el tema. Llavors, ells van estar girant durant 10 anys, i vam tenir, doncs, bueno, van estar molt bé, van conèixer un projecte que es deia La Caixa a les Escoles, que era una caixa, era promogut per Caixa de Barcelona, que és la Caixa d'avui dia, la CaixaBank,
0: Sí.
1: però bueno, era un programa que d'apropar el teatre a les escoles, i es portava per escoles de tot Barcelona, i així van conèixer, doncs, moltes escoles i molts espais. Aquest programa va acabar cap a l'any 85, i vam pensar que era una pena que s'hagués perdut una cosa que realment havia creat molt bon impacte i havia començat a generar un interès de les escoles per anar a teatre. I a partir d'aquí van començar a veure que hi havia un teatre a Barcelona, que en aquest cas era es deia Teatre Regina, que estava els seus propietaris els mateixos, però els que l'estaven regentant en aquell moment, doncs, crec que volien deixar, i la meva mare, doncs, es va anar, va apropar, i va preguntar si estaven tots d'acord, i va proposar a ella d'agafar-lo, i li va posar el nom de Jove Teatre Regina per marcar que en aquell moment, a partir d'aquell moment, volia destinar aquella sala a una sala estable de teatre infantil i jove. Clar, es veu que, i no és broma, que sembla que corria pel teatre, ara que hem estat fent caixes, doncs no l'he vist, però sé que hi era, un article que deia que quan van estrenar el teatre, que deien: se pierde un teatro en Barcelona, perquè ara el Teatre Regina serà per a niños. Aquesta era la sensació de la premsa d'aquell del 88. I fins a dia d'avui. I clar, doncs, per mi el Regina, a part de ser casa meva, perquè l'he vist, crec que tant o més que casa meva, perquè allà, doncs, he après a caminar, a córrer, a fer sumes, restes, a passar les tardes, els caps de setmana, a veure-ho tot. I bueno, doncs ara mateix és una mica dur, perquè és com acomiadar el germà petit.
0: Clar, és com acomiadar el germà petit, dius, i que

0: casa teva, ho estaves comentant, no sé, que això a nivell familiar, com s'està vivint aquesta notícia? Perquè el que sí que està clar és que hi ha tot un seguit d'espectadors i d'usuaris i de gent habitual del Regina que ho està lamentant molt, perquè les xarxes en van plenes aquests dies de comentaris que els hi sap molt de greu, però això a casa vostra, a nivell familiar, m'imagino que està sent doncs un sotrac important.
1: Sí, mira, no és per ser, com es diu, tràgica, perquè no, la veritat és que no ho soc gens, però vaig començar aquest trienni, perquè és que amb les coses a vegades de subvencions anem de 3 anys en 3 anys, no? Vaig començar aquest trienni enterrant el meu pare, perquè va morir ara a l'octubre del 2023, i acabo el trienni enterrant el teatre.
0: Sí.
1: Bueno,
0: És dur, és dur.
1: és dur més que res, perquè l'any 2013, quan vaig decidir agafar-lo jo, perquè la meva mare va fer una mica de pas al costat perquè fins ara n'és la directora i es va com prejubilar, diguéssim, si el vaig triar el fet de continuar amb la feina, sobretot a part de per una qüestió sentimental, per una cosa d'aquestes de que a dia d'avui, que la majoria de negocis tanquen perquè ningú vol continuar-los, perquè ningú vol agafar el relleu i seguir endavant, a mi em va semblar que tota la feina que havíem fet fins ara no es podia perdre, i sobretot l'equip amb qui treballaven en aquell moment tampoc el volia perdre, perquè eren com també part de la meva família. I vaig decidir, doncs, fer com es feien antigament, que els hereus agafen el negoci i tiren endavant. Doncs vaig dir, vinga, va, ho provarem, perquè evidentment si tu no et pica l'insecte de l'art i del teatre, si no et pica una mica el bitxito i no t'ha interessat mai, evidentment no ho agafaràs, però ja t'ho dic, si quasi vaig néixer ballant. La meva mare va estar actuant embarassada de mi fins que el 7è mes, així que...
0: Sí, ho tens a l'ADN,
1: Totalment,
0: indubtablement.
1: totalment. Sí, inoculat, inoculat de manera absoluta. I ara, doncs, bueno, ens costa. Ja t'ho dic, és dir-li adeu a un espai, però una de les coses que vam intentar comentar, i sobretot és amb el que ens mentalitzem, és que el Regina només perd el continent, però no el contingut. El contingut va amb mi a tot arreu, el contingut és tot el que he après, és tot el que han fet, i tot això pot desenvolupar-se a qualsevol altra part. Mentre hi hagi aquesta ànima i aquest esperit, l'esperit és lliure i l'esperit m'acompanya. Així que amb molta, molta pena ara estic fent caixes i acomiadant-me, perquè, vulguis o no, doncs aquelles parets són com... Per mi em parlen, però l'esperit m'acompanya a tot arreu, i si trobo la manera de fer-lo, com es diu, ressuscitar, no? Perquè segueix viu, però intento que es canalitzi en un
0: Revifar.
1: altre... Exacte, el puc canalitzar en un altre lloc, el puc posar en una altra banda, evidentment l'esperit seguirà endavant.
0: I a més, perquè, com has dit tu en moltes ocasions des que va sortir la notícia, no és un problema de falta de públic ni de falta d'interès per part de la ciutadania de tenir un espai com el Regina, no? I suposo que una de les coses que t'ha reconfortat dintre d'aquesta situació és veure doncs, aquesta allau de suport per part de molta gent que havia trobat en el Regina un espai on gaudir de la cultura.
1: I tant, sí, mira, una de les millors experiències que ens havia passat últimament, i sempre ens fèiem, una de les coses que em feia il·lusió de mantenir el projecte era que amb molta gent em deia, jo abans era pare i portava els meus fills i ara sóc avi i porto els meus nets. I seguiu al mateix lloc. Després de tant de temps pensava, ai, ves que hi vaig venir i us vaig trobar i seguíeu al mateix lloc. I diu, em va fer molta il·lusió. I dic, i més il·lusió m'han fet a mi. O molts que diuen, no, jo era nen i venia aquí de petit, em donava el Kit Kat i ara vinc amb el meu fill o amb la meva filla i vull tornar a reviure aquesta emoció. La veritat és que sí, saber que... Ara, jo ja més o menys m'ho imaginava, però no era conscient de que, clar, jo dic, per mi, per la meva infància, evidentment està marcada, però no sabíem que havíem marcat tantes infàncies i tants records. I això, doncs mira, és una cosa que fa moltíssima il·lusió, que perquè és que quan un fa la feina, un pel matí es lleva, fa la seva feina i se'n va a dormir, no pensa en quina repercussió està creant. Simplement treballes i fas tot el possible perquè allò tiri endavant, no? Però en el moment en què has de parar, posar l'ancla, marxar i veus, gires enrere i veus tot el que has aconseguit, no? I sobretot que has arribat a tanta gent, que és el que volíem nosaltres, arribar a la gent i que la gent vagi a teatre i que la gent tingui el teatre en consideració i que sobretot el que després ells en diuen públics de futur, el teatre per adults, diuen públics de futur, però per altres el teatre de el públic de present. És el, si nosaltres fem bé la nostra feina, potser ells després tindran públic. Però nosaltres hem de fer la nostra feina. Llavors, no, això ha sigut realment un bàlsam per la mal que fa haver de plegar, no?
0: Un dels moltíssims doncs això, mostres de suport que hem vist, per exemple, va ser una piulada de l'humorista Magí García, que a més destacava que en el Regina es programava humor, que això també era un valor que ell considerava. Doncs ell feia una reflexió que deia que era de les últimes sales mitjanes que quedaven al Regina, que ara ja sembla que només hi hagi d'haver espais molt grans on fer espectacles a nivell macro, ho equiparava també amb la música, per exemple, o si no, espais molt petits que, bueno, que amb prou feina poden subsistir, i que s'està perdent aquest punt mig d'una sala mitjana que li anaven bé les coses i que, no? No sé si estàs d'acord amb aquesta reflexió.
1: Sí, la veritat és que sí, a més en Magí el coneixem força bé perquè portem un parell d'anys amb ell, i una de les coses que havíem aconseguit que ens havia agradat molt perquè era les nits d'humor del Regina, era, perquè fa una idea, el trinomi d'èxit que teníem ara mateix a la sala era, evidentment, la nostra feina capdalt, el nostre projecte de teatre familiar, jove i escolar, després ara les nits d'humor, que eren uns meravellosos companys de viatge, ens enteníem molt a nivell, podíem casar perfectament a nivell tècnic, a nivell horari, i a part d'això portaven molt de públic que generava uns ingressos, i aquests ingressos els revertíem després en els nostres projectes. I a part d'això, doncs, en les institucions. I com bé ell diu, certament a les sales mitjanes, que se'n diu, i que és aquesta sala que, sobretot per als humoristes, és un punt molt còmode per quan comences i ja saps que pots omplir una sala de 100, abans d'entrar-te la de 500 i 500, i aquesta sala de 300 que érem nosaltres, que et dona l'oportunitat d'establir-te, d'anar creixent, que et dona marge, aquestes sales desapareixeran. I a més, jo sé, perquè també s'havia comentat moltes vegades en el sector, que moltes vegades pensaven, dic, oh, quina pena tenir aquesta sala ocupada per coses amb nens. Això m'ho havien dit moltes vegades.
0: Ai, per favor.
1: I jo, escolti, miri, no sé, facis vostè una sala de 300, i què vol que li digui.
2: Exacte.
1: Però, sí. No, ja està.
2: Anava a comentar, ja per anar acabant, en un comunicat el passat dia 14 d'abril, el Mago Pop va confirmar el seu interès per el de la seva empresa, pel Regina, que els propietaris havien posat a la venda. Des de llavors no se n'ha sabut res més. No sé si tu tens alguna informació més.
1: La veritat és que no. La veritat és que de la mateixa manera que va saltar la notícia i ells van treure el comunicat, a partir d'aquí nosaltres havíem tingut una reunió prèvia, ens havíem conegut i se'ns havia informat que sí, que era una de les persones que estava interessada en la compra d'aquell espai. Però res, nosaltres vam fer una petita exploració per saber si podíem ser compatibles i no va ser possible, i a partir d'aquell moment, doncs, no, diguéssim que la nostra relació amb ells aquí va quedar, sempre ha sigut una cosa entre la propietat i nosaltres, i així ho hem volgut deixar exprés. Què faran després? Doncs la veritat és que no ho sé. No. Crec que el millor que podríeu fer era preguntar-los a ells directament quines intencions tenen, però nosaltres, evidentment, no les sabem.
2: Doncs, Mariona, ho deixem aquí, però em quedo amb un parell de coses que has dit. Aquestes parets que et parlen del jove de teatre Regina i que t'han vist créixer, sumar, néixer, ens quedem amb aquesta idea, i llavors també el fet que dius el Regina per al continent, però no el contingut, perquè el contingut va amb tu, aquest esperit que van començar els teus pares, una feina que han fet i tu has continuat perquè creus que no es pot perdre. Amb aquest esperit nosaltres animem de veritat a que aquest projecte, doncs, trobi el seu camí de la manera que sigui, i que aquestes caixes que ara estàs fent es puguin desfer el més aviat possible. Mariona Campos, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
1: moltíssimes gràcies a vosaltres i tant de bo que us escolti el Carme o qui sigui i ens porten un lloc molt millor.
0: Tant de bo.
3: Un 21% és lo que puede aumentar la productividad con un encaje real entre cada...

0: No termina en los edificios, la ciudad termina en el cielo que completa la ciudad. Entonces uno cuando recuerda el bombardeo aquí en Barcelona, uno ve edificios destruidos, pero también ve el cielo cubierto por aviones. Y en ese sentido el cielo se convierte en un lugar de memoria. Y junto con eso, además de ser un lugar de memoria, no hay que olvidar que los bombardeos aéreos nunca solamente han tenido un objetivo militar. Además tienen un objetivo simbólico, como el caso del bombardeo, por ejemplo, a Guernica el año 1937, que no tenía ningún sentido militar, sino que tenía más bien un sentido de desmoralizar a la población civil. Y nosotros, a través del gesto de lanzar poemas desde el cielo, buscamos restaurar ese daño que se buscó hacer. Sí, o sea, eso, yo, a ver, me aprendí una frase que espero decirla bien, como corolario, que es: al cel ens pertanya tots,
1: Sí,
0: el
1: está
0: cel
1: bien.
0: també.
1: Al cel ens pertany a tots i com segueix? Com sigue?
0: Al futur també.
1: Al futur també, aquesta part se nos havia escapado. Pues el futuro también, y precisamente por eso decíais ahora hace un momento, ¿no? Que hablabais de memoria, claro, lo de mañana y lo que hacéis en ciudades que han sido bombardeadas es puramente un acto de memoria histórica. Y estos días, con el auge de la extrema derecha, parece que es más importante que nunca recordar de dónde venimos, justamente para que a la hora de mirar hacia el futuro, pues no volvamos a cometer los mismos errores, ¿no?
2: Sí, bueno, a nosotros nos importa mucho el gesto de volver a mirar al cielo. De hecho, hicimos una exposición de arte en Santiago que la nombramos de esa manera, pero también con una mirada de futuro, es decir, la generación de poetas que se están, de alguna manera, que van a caer, los poemas que ellos escribieron y que van a caer mañana. Demuestra en el fondo son gente joven que muestra también una señal como de futuro y que invita también a tener esta como lectura masiva de poesía que esperamos tener mañana cuando caiga el sol a las 8:30 acá en Barcelona.
1: Pues hacemos este recordatorio de cara a mañana, decíamos, a las 8:30 alrededor de la Catedral de Barcelona y la Plaza Nova. Muchísimas gracias por contarnos esta historia, la que se esconde detrás de esta iniciativa, Cristóbal Bianchi, Joaquín Prieto y Julio Carrasco, con miembros del colectivo Casa Grande. Muchas gracias, que vaya muy bien, muy buenas tardes y gracias por este trabajo tan bonito que hacéis.
0: Muchas gracias. Ni
2: Gracias por la invitación.
0: un papel aterra.
1: Eso seguro, no quedará ninguno, ya se lo digo yo. Que vaya bien, buenas tardes.
3: Una abrazada.
4: Onda Cero Cataluña, la Teva Radio.
5: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
6: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
7: Verisure.
8: ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con zinc mantiene la testosterona. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
1: I avui acabem el programa amb cinema, com sempre, amb el Juan Torres. Juan, què tal? Molt bona tarda.
9: Bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, amb ganes de saber què ens espera a la secció d'avui, si tenim algun fil conductor.
9: Sí, el que no tenim és un conductor, que és el Joan, i per tant estem tan contents, tan contents.
1: Pobre.
9: Doble de Juan, zero de Joan.
1: Exacte,
9: actualment.
1: Sí, exacte, així serà.
9: Avui, jo alguna vegada he parlat a la secció dels actors que sempre fan el mateix paper. Però hi ha una cosa que encara no hem tocat, que és els directors que sempre fan la mateixa peli. Llavors, avui porto un exemple d'un d'aquests directors que sempre fa la mateixa peli.
1: Santiago Segura?
9: Podria ser. Però no, és Guy Ritchie, el fun fact, el ex de Madonna.
3: Molt bé.
9: Sí, abans de començar a sortir amb homes de la seva, de la meitat de la seva edat. Però, i que és un tio que porta des dels anys 2000 fent la mateixa peli i direu, però ha fet poques pel·lis. No, no, mira, us explicaré la seva filmografia des de l'any 2015, és a dir, fa 11 anys. Va fer The Man from U.N.C.L.E., Rei Arturo, Aladdin, The Gentleman, Despierta la Fúria, Operation Fortune, Guy Ritchie's Covenant, The Ministry of a Gentlemanly Warfare, Fountain of Youth, In the Grey i Wife and Dog. I després ha fet també sèries com The Gentleman, la sèrie, Mobland, The Diamond Heist i El Joven Sherlock.
3: I llavors per què diem que ha fet el mateix? Jo veig coses diferents, no?
9: Perquè hi ha com un background darrere que sempre és la mateixa història, que és la història d'aquest home de barri humil que, o d'un extracte social més baix, que sap moure's pels carrers i coneix la determinada gent i d'alguna forma aquesta picaresca arriba a aconseguir una bona vida. És aquesta història repetida 38 cops.
3: Clar, de les que ha dit, no sé a quines has vist tu, jo m'he quedat amb Aladdin.
9: Aladdin.
1: És que podria ser que cap.
9: Ah, doncs Aladdin està molt bé.
3: Sí, i tant, i tant.
9: Doncs, si voleu, comencem per la primera.
3: Vinga, a veure.
9: La primera és una pel·li de l'any 2024 que té el nom probablement més estrany que he dit jo en aquesta secció, que és Ministry of a Gentlemanly Warfare. Aquí tenim una pel·li amb el Henry Cavill i l'Alan Rickman. Alan Rickman no. I és una pel·li que tot el que té està guai, però hi ha alguna cosa que no m'acaba de fer el pes en aquesta pel·lícula. És més o menys aquesta mateixa premissa en aquest sentit, però emmarcada en la guerra i són, és una història real de la Primera Guerra Mundial, en el qual Anglaterra necessitava tenir el control de l'Atlàntic perquè els alemanys doncs, tenien els submarins que eren indetectables en aquell moment i, per tant, eren una hegemonia en l'Atlàntic, llavors no podien portar provisions, no podien entrar els americans, etc. I llavors, com que no podien enfonsar els submarins, el que van fer va ser intentar atacar les embarcacions de recolzament que tenien els submarins. Per exemple, els submarins necessiten filtres d'aire perquè, evidentment, estàs a sota de mar, per tant, necessites filtres d'aire. I llavors el que intentaven era tallar el subministre dels filtres d'aire, etc. Quin és el problema? El problema és que aquests vaixells amb aquestes filtres d'aire i aquestes provisions estaven a Guinea Equatorial. En aquell moment pertanyia a Espanya i, per tant, era, entre cometes, terreny neutral. Tot i que, de facto, era d'on amagaven els nazis les provisions. Però clar, si Anglaterra entrava a Fernando Po, a l'illa de Guinea Equatorial, estaven atacant un país que no estava en guerra, teòricament, sobre el paper. Llavors, no podien fer-ho oficialment. I el que van fer... Ui, m'estic morint aquí de cop. El que van fer va ser fer operacions no oficials, de tal forma que si van agafar un grup de gent que tenien problemes de disciplina en l'exèrcit, però que tenien molta valentia, i van dir, bueno, doncs farem una operació d'amagat, en el qual si us detenen, vosaltres no treballeu per nosaltres, però si us detenim, és a dir, si els anglesos us detenen, vosaltres tampoc teniu cap excusa. Vull dir, esteu aquí fent coses by your own, no, nosaltres aquí no tenim res a dir. I llavors és una operació que es va dir l'operació Postmaster, que és exactament això, agafen a tios de diferents branques de l'exèrcit, que han tingut problemes de disciplina, però que han tingut gran valentia, el Henry Cavill, l'Alan Rickman, etc., i els porten a Fernando Po, a Guinea Equatorial, per intentar enfonsar o emportar-se al vaixell on estan les provisions dels submarins. I és una pel·li superguai, evidentment, com totes les pel·lis de Guy Ritchie, té una forma de una fotografia i un vestuari, una música molt cuidada i molt concreta que ens encanta a tots els que ens encanta Guy Ritchie i que està tot bé, excepte que hi ha alguna cosa que falla. No sabria dir exactament què és, probablement sigui un tema de ritme. Jo voldria veure, com que la pel·li hagués sigut més llarga, crec que es precipita en alguns moments, però també és veritat que en aquesta era de les plataformes on estem és el que es demana. El que es demana són pel·lis que siguin superràpides, que tot passi... que no hi hagi moment de poder mirar el mòbil, no? Que és el que demanen les plataformes. I va sortir directament per plataformes, de tal forma que d'alguna forma estava una mica condicionada per aquesta Pues...
3: O sigui, no va passar pels cinemes, eh?
9: No, que jo recordi, no. A vegades les treuen un cap de setmana només per poder entrar a concursos, perquè les pel·lis que no passen directament, per exemple, els Oscars, han d'anar al cinema. Per exemple, i si no m'equivoco,

0: The Irishman, la de Scorsese, aquella estava feta per Netflix, però va haver de passar per cinema perquè si no podia entrar
1: per l'Oscar. Nominació.
0: Sí.
2: Bueno, clar, és que jo no sé fins a quin punt surt a compte estrenar-la directament a plataformes, no? Vull dir, no sé. I a més això que t'has d'adaptar a un format ja directament renunciant a moltes coses del cinema, no?
0: Absolutament, perquè... I és que són ritmes diferents, i cada cop ho estem veient més. El que es demana ara actualment a les pel·lis de les plataformes és sobretot que sigui ràpid, picadet, fast, i que, això és supercuriós, que el que estiguin fent els actors
2: ho vagin dient, això és tremendo,
0: perquè tu estaràs mirant el mòbil i llavors pots fer dues coses alhora.
1: És que està tot preparat per fer-nos més tontos.
0: Sí, és
2: clar, terrible. I és com ara recordem que estem anant a buscar els dolents, que són aquells, i ho estem fent perquè hem d'aconseguir no sé què. I és com...
0: Que home, a mi això és una cosa que em posava molt nerviós ja abans, quan una peli que no, quan no hi havia plataformes, deien això de... Com ho recordaràs, José Javier, nuestra madre era sorda. Que dius, però com li vols recordar al teu germà? Que el...
2: Pues, clar.
0: Pues ja, estan ja, dient ja. Això tota l'estona. I llavors, crec que és un format... No dic que sigui ni pitjor ni millor, crec que té el seu públic i el seu moment, igual que als restaurants un dia et ve de gust una cosa i un dia una altra.
2: Sí.
0: Però sí que és veritat que potser en aquesta pel·li li hagués vingut millor l'altre format.
2: Pot ser.
0: I només per acabar en aquesta pel·lícula, de moment, que és que la pel·li acaba on ha d'acabar, perquè tot i que està basada en una història real, la pel·li acaba molt bé. El 90% de les persones que van, o sigui, dels personatges, sí, de les personatges que surten a la peli van morir en els dos mesos següents a la guerra. O sigui que hi ha un final feliç en tanto en cuanto no aguanta la peli dos mesos més.
2: Bueno, mira,
0: sí.
2: Van saber tallar a l'hora de fer la peli. I el títol, deies abans, un dels títols més estranys que he portat, potser podrien haver triat un altre, no?
0: És que aquesta frase, això és, com ja he dit, és una història real, i és com es va referir Churchill a aquest tipus d'operacions. Eren el Ministeri de la Guerra no cavalleresca, per dir-ho d'alguna forma. I llavors té certa gràcia, tot i que...
2: Yeah,
1: sí. Volien ser originals.
2: És que llavors entenc que l'hagin mantingut. Em sembla que no s'ha traduït, perquè estava intentant buscar com
0: clar,
2: es deia.
0: Clar, jo també ho pensava.
2: Bueno, clar, jo crec que deu funcionar molt si saps anglès, deu funcionar menys. Si,
1: exacte.
2: Com jo, ara mateix no et sabria dir, no t'ho hagués sabut traduir com has fet tu.
0: Bueno, doncs és una pel·li molt divertida i és d'aquestes que no has de pensar gaire. Una banda sonora espectacular, vestuari increïble i fotografia increïble i que val molt la pena gaudir-la.
1: Molt bé, doncs a veure, aquesta és la primera. La segona, crec que ja almenys el nom ens és més reconeixible.
0: Sí, més curtet. És una pel·li de l'any 2008, també de Guy Ritchie, i és rock and roll.
3: Can I have a lot of fun? I'm a man.
0: Rock and roll és una joia pel que ens encanta Guy Ritchie. Jo, si us ha agradat... Com ja he dit, aquesta història que ja hem explicat i que ell ha explicat 38 vegades del noi d'un extracte social inferior que intenta pujar i guanyar-se la vida de la manera que pot i tal. Segur que esteu familiaritzats amb, si us agrada Guy Ritchie, amb The Gentleman o amb Snatch, de la que parlarem després, però Rock and Roll és com una joia amagadeta, vull dir, tampoc és que sigui una pel·li absolutament desconeguda, però d'entre les més famoses potser no és de les més conegudes i és una de les meves preferides. Els protagonistes són el Gerard Butler i l'Idris Elba, però també hi ha un paper espectacular del Toby Kebbell, que és el que fa de rock and roll. I ens movem en Londres i en el tema de les màfies de Londres, no? D'alguna forma, el que són... És que ja he repetit aquesta història diverses vegades, però hi ha un objecte, en aquest cas és un quadre, que desapareix i hi ha diverses històries paral·leles. I llavors el quadre va rolant entre aquestes històries, interconnectant-les i interconnectant els personatges que hi participen en aquestes històries. I el que m'agrada molt d'aquesta pel·li és que aconsegueix crear com un ecosistema orgànic del que és Londres i les batalles de màfies i de grups a Londres. Fins i tot en algun moment de la pel·lícula parla de l'arribada d'espècies invasores al Tàmesis. Llavors, d'alguna forma, el que està dient aquesta pel·lícula és que a Londres, tot i que nosaltres no siguem conscients, suposo que com a totes les ciutats, existeix un ecosistema delictiu que és un equilibri en el qual tothom es coneix, però hi ha punts en comú, tal, però que s'estableix un equilibri. Llavors, arribem en un moment en què hi ha l'entrada

0: una espècie invasora, que en aquest cas és una màfia russa. Llavors, tot l'equilibri s'ha de desplaçar cap a un costat i l'estat quo canvia absolutament. Llavors, en aquesta pel·li el que estem veient és el com afecta l'entrada d'un agent extern, com és en aquesta nova màfia, en un ecosistema que ja estava solidificat i que ja estava... D'alguna forma és molt orgànic. O sigui, la pel·lícula és orgànica i és molt disfrutable perquè... Tot està connectat com una taranyina, és molt divertida. I a més, és una pel·li sense cap tipus de pretensions, és divertida, és maca de veure, la música que estem escoltant.
1: Sí, jo he gaudit molt això, quan estava descarregant la música, perquè dic, mare meva, o sigui, m'encanta.
0: Jo, de fet, me'n recordo que la vaig veure fa relativament molt, i va ser de les primeres bandes sonores que em vaig guardar a Spotify. Uh-huh. Perquè tot és Lou Reed, és, bueno, ja escolteu, David Bowie, vull dir, està super guai, està tot molt cuidat i val moltíssim la pena. I la peli m'encanta el paper que fa el Gerard Butler i l'Idris Elba, també surt el Tom Hardy, vull dir, és un conjunt d'actors espectaculars fent una peli espectacular que jo crec que no és tan famosa perquè queda eclipsada per The Gentleman o per Snatch, que són les més famoses de Guy Ritchie. Uh-huh. O de, per exemple, que no l'hem comentat, però Sherlock Holmes també és de Guy Ritchie, sí. Les dues de Sherlock Holmes. Uh-huh. Per tant, jo agraeixo molt que existís aquesta peli i no ho agraeixo tant perquè acaba dient tornarem amb més històries de rock and roll i aquesta peli és de l'any 2008.
1: I encara estem esperant, no?
0: Han passat 18 anys.
2: No hi ha més històries.
0: I aquí no tenim res.
1: Doncs veurem si tenim alguna sorpresa. Clar, algun dia o
0: sí.
1: No, Juan,
0: però ja
1: ho
0: acostuma a fer,
1: eh?
0: Ja ho acostuma a fer el Guy Ritchie, això de deixar les històries a mitges, i a mi que em trenca el cor. També és veritat que com que fa moltes vegades la mateixa història, tu pots agafar, que és la segona part, qualsevol altra de les seves pel·lícules, yeah. I entra, saps?
2: Encara que estiguin diferents els personatges,
0: sí.
2: Més o menys.
0: Entra, d'alguna forma entra. I l'exemple, jo crec que més paradigmàtic, és la següent pel·li, que és, curiosament, la seva segona pel·li, de l'any 2000, i és Snatch.

0: Doncs Snatch és probablement la pel·li més coneguda de Guy Ritchie.
1: Li van haver des dels inicis, per tant, eh?
0: Va fer primer Lock and Stock, que va ser una brutalitat en l'ambient anglès i en, pel públic i tal, perquè és una pel·li... És que té aquesta cosa d'anar sense pretensions que és molt atractiva, sobretot per la gent jove, i entre la que m'incloc. I amb aquest èxit, tirant de l'èxit de Lock and Stock, que també anava d'això, de gent buscant-se la vida als carrers de Londres, va fer aquesta pel·lícula que, a que no adivineu de què va?
2: De gent buscant-se la vida.
0: Efectivament, va exactament del mateix i torna a repetir aquesta trama en històries en paral·lel. En aquest cas no és el que les uneix, no és una...
1: Un objecte.
0: Sí, és un objecte, no és un quadre, sinó que és un diamant de 86 quilats. Però el cas és el mateix.
1: Sí, sí, un bon objecte.
0: De fet, ell jo crec que conscientment hi ha un moment en què el diamant se'l menja un gos. Vull dir que al final jo crec que ell conscientment està dient això no és important. Vull dir,
2: això era l'excusa que necessitava.
0: Exacte, jo estic utilitzant això, com podria utilitzar el gos en si o qualsevol altra cosa. I està superguai. Penseu que és una segona pel·li i tenim actuant a Brad Pitt, tenim actuant a Jason Statham i a Benicio del Toro. Vull dir, imagineu-vos l'èxit que va tenir Lock and Stock. I és un dels inicis més guais, o sigui, més atraients de la història del cinema, o de les que més recordo jo, com a mínim. I tota la pel·li manté molt bé aquest nivell altíssim. Hi ha històries de evidentment, del diamant, hi ha històries de boxa, el Brad Pitt fa un personatge superguai, que és d'un gitano irlandès al qual no se l'entén res quan es parla, i que ja, si us mireu vídeos del doblatge, clar, perquè tu has de traduir, has de fer el doblatge d'una persona que no se li entén.
2: Clar.
0: Però has d'entendre coses.
2: I alhora has de transmetre la sensació per un espectador que la miri en anglès, l'ha de tenir un que...
0: Exacte, has de tenir la mateixa sensació, tot i que no és el mateix, perquè moltes vegades el doblatge, l'error és intentar que les veus siguin iguals, però... Mm. Una veu masculina, per dir una cosa, aquí no és el mateix que una veu masculina a l'Índia o a qualsevol altre lloc. Sí. Llavors, me'n vaig una mica del tema, però el problema, per exemple, el famós doblatge del Resplendor, que és famós perquè no hi havia, perquè és molt dolent, el tema és que el va intentar controlar el propi Kubrick i llavors va intentar agafar veus semblants a les dels actors originals. El que passa que no és el mateix la veu d'ell en el seu context que la veu en el nostre context. Uh-huh. Per tant, el paper dels dobladors en la pel·li de Snatch és espectacular perquè aconsegueix fer... Clar, perquè no se li entén, però has d'entendre alguna paraula suelta. Has d'entendre... A vegades li pregunten, què vols dir? Què vols dir? I ell respon. Vull dir, s'ha d'entendre, però s'ha d'entendre poc. Uh-huh. És superguai. El personatge de Brad Pitt m'encantaria una seqüela només del seu personatge. I en el... Si el que vèiem abans amb Rock and Roll és una pel·li on existeix un ecosistema, un equilibri, unes certes normes i unes formes, i entra un agent extern, el que estem veient en aquesta pel·li és gairebé el contrari. És que tothom es creu que controla la situació i realment no hi ha cap tipus de control. Vull dir, s'escapa a tothom excepte al personatge de Brad Pitt, que no vol res. Ell és un tio que viu en la seva caravana i el que vol és seguir vivint a la seva caravana i vull dir que no té cap tipus de pretensions a la vida. I llavors és l'únic que d'alguna forma guanya, perquè no tenia cap expectativa, no? Llavors és un clàssic modern de la història del cinema que podeu veure una i 80 vegades i les 80 és divertida de veure. A més, com que té aquest muntatge en paral·lel, és molt divertit de veure i sempre causen coses noves i amb petits detalls, guai. I molta gent, ja va haver-hi controvèrsia perquè, clar, això és de l'any 2000, Pulp Fiction havia sortit l'any 94, i també té aquest tipus d'històries en paral·lel, unides per una mateixa temàtica, té aquests diàlegs ràpids, té la violència, que també és una de les característiques de Tarantino, doncs és evident que hi serà en aquest tipus de pel·lícules del Guy Ritchie. I el que passa que jo crec que, evidentment, hi ha una inspiració que no es pot negar, però crec que en el trasfons, vull dir, si mirem més endins, té més a veure amb les pel·lis dels Coen, d'alguna forma, que parlen d'aquest absurd de les situacions, de com si la moneda cau cap a un costat o cap a l'altre, doncs té les seves conseqüències i és com un dominó, no? I jo ho veig més per aquí que per Tarantino, tot i que és evident que hi ha una inspiració.
1: Crec que al final s'ha de fer bé, perquè si no, si un ja coneix les tendències de Guy Ritchie, és a dir, ja saps més o menys què t'esperaràs, o realment saps que cada vegada que ofereixis aquell producte ho faràs d'una manera diferent o d'una manera que pugui sorprendre a l'espectador, o perquè si no, no serien ben rebudes les seves pel·lícules, perquè ja seria més o menys donar voltes sobre el mateix.
0: De fet, jo pensava que aquesta, fins fa 3 o 4 anys, jo pensava que Snatch era la seva obra mestra i que no tindríem res semblant. I després va sortir The Gentleman, que per mi és una mica superior. Per mi, a mi m'agrada una mica més The Gentleman. Per tant, tot i ser la mateixa història, jo crec que sap renovar-la i sap trobar nous enfocs i noves visions del mateix.
2: Així com a comentari, repassant els repartiments una mica de les pel·lis, he comptat dues dones. O sigui, em sembla que vull dir, en aquesta última ni tan sols...
0: No, a Snatch jo crec que no surten gaires dones. Sí que és veritat que, per exemple, a The Gentleman apareix una dona, però és la dona, perquè és la que realment porta el cotarro. I a Ministry of Ungentlemanly Warfare, una de les agents és una dona i a més és una dels papers més guais, que a més és un dels personatges més guais perquè té una història increïble. Era una actriu i cantant que a més actuava, o sigui, era espia, vull dir.
2: O sigui, que clar, aquesta és real, a més a més.
0: Sí, sí, tot això, vull dir, que si seguiu la història real darrere de la pel·li de tal, us encantarà. De fet, el personatge de Henry Cavill i el personatge d'aquesta noia, que no em surt el nom, es van casar a la vida real.
1: Ah, mira.
0: Sí, sí.
1: Molt bé, doncs fem un repàs. He hagut d'agafar aquí ara per dir-ho bé.
0: La dius tu, el títol de la pel·li?
1: Ministry of Ungentlemanly Warfare.
0: Molt bé.
1: Sí? Vale, aquest ja no ho diré, ja ha quedat clar. Rock and Roll i Snatch són els tres títols d'avui d'aquest monogràfic de Guy Ritchie que ens ha portat avui el Juan Torres. Juan, que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Doncs tanquem aquest divendres de Brúixola una setmana més. Tornem dilluns i, de fet, ho farem de manera especial perquè la segona part del programa ens traslladarem a la C32, al laboratori Future Road Lab, on tindrem una taula rodona amb experts per parlar sobre el futur de la mobilitat aquí a Catalunya. Ho deixem, tornem dilluns. Atenció a aquesta prèvia de Sant Joan, ara que tots ja comencem a treure els petards, siguem

0: conscients i tinguem en compte també les altes temperatures, que està previst que aquest diumenge arribi la primera onada de calor, que arribarà també de la mà de l'estiu. Els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.
1: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
2: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
2: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
3: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició, sí, de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest divendres 19 de juny de 2026. Fins les 10 clavades, manarà el futbol, i hi haurà molt més, a les emissores d'Onda Cero Catalunya, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià, a la redacció i producció, i amb el gran Fran Villar, al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem en matèria.

0: Passa un minutet de... gairebé dos. De dos quarts de nou, i és una hora magnífica, convindreu amb mi, per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que ens deixa blaugranes dient la seva de cara al segon compromís d'Espanya al Campionat del Món de Futbol, diumenge, a les 6 de la tarda. Altra cop a Atlanta, Georgia, davant l'Aràbia Saudita. José Agustín Gómez, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Albert. I tenim un nom que està en boca de tothom i que avui, per cert, ha parlat. A ningú s'hi escapa la importància que Lamine Yamal té en aquesta selecció. Luis de la Fuente haurà de decidir si el posa d'inici el proper diumenge contra l'Aràbia Saudí. Si ho fa, quants minuts li dona? O si opta per posar-lo a la segona meitat. El que ja sembla que podem descartar és que jugui tot el partit, perquè el mateix jugador, en una entrevista amb Radio Televisió Espanyola, ho ha descartat avui.
2: Bueno, me encuentro muy bien, me encuentro con ganas sobre todo, llevo mucho tiempo fuera del campo y nada, con ganas del domingo, me encuentro bien físicamente, estoy preparado para lo que el míster quiera, o sea, que esté bien no significa que vaya a jugar, dije el míster, pero yo estoy preparado. No, creo que muy pronto es necesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
1: Després de l'empat davant Cap Verd, diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudí, cal guanyar. El resultat del debut ha baixat els ànims entre l'afició i s'han produït moltes crítiques cap a la selecció i al seleccionador. Lamine vol treure-li transcendència a aquell empat.
2: No, yo creo que es mejor pasar página al final. Sí que hubo un revuelo gigante por un empate que al final muchas selecciones han empatado. No significa nada. Para mí... sacar un ganar 6-0 el primer partido no te sirve para nada si luego tienes que ganar los 16avos, los octavos, los cuartos, la semi, la final. Importante es coger sensaciones, ir ganando. Obviamente el domingo hay que ganar porque estamos entre las favoritas y hay que ganar, obviamente. Pero no creo que el empate te diga que es de las peores selecciones del Mundial ni que la victoria te haga la mejor. Entonces, pasar página, pensar en el domingo y a ganar.
1: Com deia abans, tothom està pendent de Lamine i a la roda de premsa d'avui, amb Cubarsí,

I com a protagonista, diverses qüestions han anat al voltant de la possible titularitat del davanter barcelonista. El seu company, que el coneix prou bé, sap que actuarà sabent

0: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Oye, ¿te enteraste de lo de Pilar?
2: ¿Qué?
1: Pues que se ha llevado un coche sin pagar.
2: ¿Sin pagar?
1: Bueno, no ahora. Lo empezará a pagar después.
2: ¡Ah! Te damos de qué hablar. Y ahora más. Disfruta del verano con tu nuevo Citroën con hasta 8 años.
3: Tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
4: No, i gairebé 23 minutets abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló, de 2 de 2 fins a les 6 clavades de la matina d'aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
5: Molt bones, Albert. Aquesta propera matinada a Nits de Ràdio, ja sabeu, cinema i història. A història parlarem, com sempre, amb Òscar González i amb l'autora del llibre Dioses griegues, religió, gènere i literatura, que és Irene González. A la secció de cinema parlarem de què tal li ha anat a la nova de Spielberg, El dia de la revelació, i parlarem de la que arriba aquesta setmana, que és Toy Story 5. Veurem què tal els hi van els joguets de tota la vida amb l'arribada d'una tablet, eh? Ja sabeu, això que pren l'atenció als nostres criatures, el chupete electrónico, que diuen els clàssics, eh? Veurem què tal els hi va al Buzz Lightyear i a tots els, tots els joguets. Pues jo a Buzz Lightyear, pues el Real Madrid ha hecho una oferta por Buzz Lightyear, ya se lo puedo confirmar, lo digo porque si quieren decirlo en su programa. Ah, pues miri, molt bé, eh? Doncs això, parlarem de Toy Story 5, parlarem de dioses griegues i el que ens doni temps a parlar a partir de 2:15, com sempre, us esperem a Nits de Ràdio. Que vagi molt bé.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 24 i mig, i sí, comencem la pròrroga. La brúixola de Radio Estadio Catalunya d'entrada, que ens deixa aquest divendres 19 de juny al marge del futbol, José Agustín Gómez.
2: Per començar, una mala notícia per la gironina Paula Badosa, que ha caigut als quarts de final del torneig de tennis de Berlín davant la txeca Naskov per 6-1 i 6-3. El Kids Anas de Manresa ha signat a Lucas

0: no han facilitat un ambient propici perquè l'IBEX 35 continuï la ratxa alcista de principis de setmana. Tampoc hi ha altres referències internacionals destacades, ja que avui Wall Street està tancat. Tot i això, el parquet espanyol s'ha mantingut sobre els 19.400 punts.
1: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Bona nit. Demà a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia de calor. S'esperen màximes elevades, especialment a zones de l'Empordà, de Lleida i de Tarragona. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant els pròxims dies, les temperatures continuaran pujant notablement. Per exemple, el dilluns la màxima podrà arribar als 42 graus a Lleida i a 38 graus a Girona. Demà, de moment, serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. Durant la tarda, al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. També pugen les temperatures mínimes, nit càlida amb 23 graus a Barcelona o 22 a Tarragona. Bufarà vent fluix de component sud amb intensitat moderada a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

0: Segona entrada més potent a Pioneres va ser el 14è lloc, 13è lloc per un talento único que va fer igual 41.000. La gran estrena, evidentment, va ser la de Spielberg, que ara hi anem, però comentem algun aspecte abans d'arribar allà. Confirmem ja absolutament, es pot dir així, el desastre de He-Man i los Masters de l'Universo sent una pel·lícula, com ens deia el Pablo, entretinguda, que compleix les expectatives perfectament, que no decepciona, que tu passes bé. En la segona setmana fa un 5è lloc, però suma només 240.000 i en dues setmanes ha fet 1.100.000, que és, vamos, o sigui, baixant un 60% en la segona setmana, és que poc més enllà de la tercera aguantarà. És a dir, que són, és bueno, al·lucinant. Michael es manté, per exemple, per sobre de He-Man, sumant 300.000 més i ha portat 23.300.000. És una barbaritat. Scary Movie segueix al tercer lloc, sumant 600.000 més. Backrooms confirma que almenys a Espanya la tenim per sobre de Scary Movie les dues setmanes, ha sumat 930.000 per portar 3.700.000, que està molt bé.
1: Caray, fíjate qué comparación con la de Masters, ¿eh?
0: Sí, exactamente.
1: Que es una peli, a ver, que no tiene nada que ver, pero lo que sí, a nivel de, digamos, la producción, Backrooms es una película, hombre, no os diré barata, pero que no necesita una gran puesta en escena, y sin embargo Masters era una producción en ese sentido mucho más ambiciosa,
0: i que
1: no?
0: Portava temps produint-se, és a dir, que ha portat molta feina de producció, de càsting, de localitzacions, és a dir, del que és preparar tot el tinglado, vull dir que li han hagut de donar temps a que es pogués posar més catxes, vull dir que això trigues un temps en fer-ho, no? Doncs sí, i El dia de la revelació va aconseguir el número 1 fent 2.300.000. Tot el món ha fet moltíssim, però aquí la gran pregunta, Pablo, serà quant de castanya serà la segona setmana, no? Perquè aquí molta gent ha anat sense fer-vos cas als que no us havia fet el pes. Veurem quan molta gent... jo no sóc, o sigui, a mi sí que em va satisfer la pel·lícula, però jo entenc i sé de molta gent que està molt decepcionat, que per tant percentualment hi haurà aquesta reacció, hi haurà molta gent que no la recomanarà, no? Per tant, veurem què tal la segona setmana.
1: Bueno, no lo tengo claro cómo funcionará en segunda semana. Sí que es un arranque muy bueno, ¿no? O sea, te quiero decir que igual cuando, si te acuerdas precisamente cuando arrancó la de Masters del Universo, ya el arranque...
0: Ya te fallé en tu I, ¿eh?
1: Sí, fue más titubeante, y entonces dices, a ver, si ya arrancas un poquito mal, a poco que no te apoyen mucho, no te va a costar mucho remontar. Y sin embargo, el caso de la de Spielberg, hombre, con un estreno tan bueno, es posible que a lo mejor una semana más casi de inercia la tengas, ¿no?
0: De aquí no ha pogut anar aquest cap de setmana, per exemple.
1: Claro, y ya cobres el expediente, aunque luego caigas en picado, ¿no?
0: No, econòmicament ha cobert segur, O sigui, pel molt que va costar diners, amb el càrrec de tot el món, perdre diners, o sigui, no és un Coppola, per entendre'ns.
1: Claro.
0: O sigui, aquí els diners els allò agradarà més o menys, amb la diferència també que a Coppola no li agradava a ningú, i aquí pesa uns quants, encara sí que ens ha agradat, no? Per tant, bueno, però sí que, com a mínim, en aquest aspecte, doncs, la cosa... Li podran pagar al John Williams, també.
1: Y además que, a ver, era un estreno muy esperado, ¿no? Quiero decir que yo creo que había estado, aparte de que todos... un regreso de Spielberg al mundo de los extraterrestres ya te causaba cierto interés, ¿no? Se había apoyado mucho promocionalmente, se habían hecho muchas campañas. Era una peli que lógicamente tenía que tener un arranque bueno, y en este caso lo ha tenido muy bueno. O sea, a mí me parece que es un arranque súper potente para una

Seguim a Nits de Ràdio i tenim moltes, moltes ganes de que Pablo Merida ens expliqui què li va semblar aquesta nova de Toy Story, que ja va... Això, Pablo, és una mica com la gira de comiat dels Rolling Stones, que sempre anem escoltant. Ja amb la tercera ja escoltàvem, no? Aquesta ja és l'última. La quarta ja la vam anar a veure, no?